Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de beats per minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icatmans.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: de diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for Hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT. Jo.

0: tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
1: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
2: No.
1: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
3: It's the moment to believe in the project.
1: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès la nostra sintonia.
0: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
3: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
5: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una altra jornada caòtica pels usuaris. Ahir va haver cancel·lacions i retards de trens a pràcticament totes les línies després que els maquinistes es van negar a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats. Els sindicats denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat que es van acordar després de l'accident de Gelida.

0: representant Joan Rodríguez, portaveu del sindicat ferroviari.
1: Un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat.
0: El Departament de Territori va haver de reforçar el servei d'autobusos interurbans amb una cinquantena de vehicles als principals corredors per absorbir l'augment de la demanda, principalment al Maresme, al Penedès i la Rodalia de Barcelona. Més notícies, Agustí Serrat.
2: Els treballadors d'autobusos de Barcelona comencen a partir de les 9 la segona jornada de vaga parcial. El servei de bus estarà afectat en 3 franges diferents, de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i de les 11 de la nit fins a la finalització del servei. Hi haurà serveis mínims en aquestes franges. La plantilla té fixada un total de 7 jornades de vaga distribuïdes durant aquest octubre. Els treballadors protesten pel conflicte amb TMB per la negociació del conveni col·lectiu i reclamen reduir la jornada laboral a 35 hores setmanals.
0: Protecció Civil mantén activada la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com la dels últims dies. Ahir els equips de manteniment, que encara treien aigua acumulada sota d'un pont a les Franqueses del Vallès, van trobar el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. Continua encara la recerca d'un menor desaparegut a Granollers i de l'home que, segons dos testimonis, va caure en una riera a Pineda.
2: Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. A través de les xarxes socials, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia.
0: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també posa la diana en el vot per correu en el seu primer acte de precampanya electoral. Feijóo, que hi era a Ceuta, segueix el camí traçat per la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que alertava d'una suposada manipulació del vot postal.
3: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
0: Avui arrenca a Sitges la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
2: S'inaugurarà a la nit amb la projecció d'una cinta dirigida per Carlota Pareda, Fauna Live, tot i que, de fet, al llarg del matí ja hi haurà les primeres projeccions del certamen. Una edició amb 4 de les 7 pel·lícules espanyoles a competició dirigides per dones i que rebrà visites de grans noms com Peter Jackson, Kevin Bacon i Danny DeVito o Alejandro Amenábar.
0: Esports, Barça i Espanyol recuperen avui tots els seus internacionals. El Barça i ja van entrar en dinàmica de grup, Koundé, Marc Bernal, Xavi Espart i Joao Cancelo. També es va entrenar amb normalitat Joan Garcia després de la seva lesió al genoll.
2: L'Espanyol, per la seva banda, recupera dijous Roberto i Der Kusic. A més, el capità Javi Puado, ja recuperat de la seva lesió, podria reaparèixer divendres al camp del Màlaga.
0: I Pedro Rodríguez ha anunciat la seva retirada als 39 anys. Estava sense equip des de l'estiu, des que va acabar contracte amb la Lazio. Va guanyar 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça.
4: Fins aquí les notícies.

0: Matiners, avui és dijous 8 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que hi haurà un canvi de situació en el temps davant l'entrada de vent de nord. El dia serà assolellat amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran amb neu per sobre dels 200 metres. Bufarà tramuntana a l'Empordà i al Mestral a l'Ebre. De bon matí caldrà abrigar-se, aquells que heu de sortir de casa ara mateix, perquè farà fresca o fred. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Andreu de la Barca el sol sortirà a les 7:56 i aquí el dia durarà 11:26.
0: Lara García, també bon dia.
2: Bon dia, matiners. Arrenquem el dijous amb una cita del músic i cantant Lluqui Valverde, integrant de la Ludwig Band, que acaba de llançar un àlbum en solitari, i en una entrevista al diari Ara diu que li encanta la nit perquè a altes hores de la matinada no has de respondre davant les grans autoritats morals diurnes i pots fer el que vulguis.
0: Veieu el Roger, molt bon dia. Escolta'm, què tal aquesta cita de l'entrevista d'en Lluc Valverde al diari Ara?
3: Depèn de com afrontis les altes hores de la matinada. Si les afrontes acabat de llevar, com fem nosaltres, les autoritats morals ja et veuen a veure just quan sona el despertador. Si les afrontes tornant de festa, com ens hem trobat alguns nois aquesta nit cantant alegrement la tussa, que és el que m'he trobat jo, doncs diguem-ne que l'autoritat moral va diferent, però escolta'm, sempre celebrar que la gent sigui feliç.
0: M'he trobat ara també un grup de nanos que tornaven i elles anaven descalces per Barcelona. Mira, això és tussa? Ah, això és música de festa, no? Aquesta ja també, Macià, de dir-te que això ja ara ballen tot reggaeton, eh? Ara el tema aquest ja, clar, exacte. Bé, en tot cas, a partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio, Mayol.
3: Doncs avui molt pendents de Rodalies, de com funciona l'endemà de la planta de maquinistes. També parlarem de la proposta perquè Ada Colau sigui la cap de llista de Frente Amplio i que ho sigui per Barcelona. Parlarem amb la portaveu de Més Madrid, que és qui l'ha proposat, i després obrirem la taverna i a les 11 omita Fernandisco al matí de Catalunya Ràdio, que potser Fernandisco sí que l'hauria
0: pujat en aquesta. És més de Macià, no floris, no ploris amb Fernandisco. Quan arribi, no li demanis cap foto ni aquestes coses. I avui, per cert, li donem corda el dijous amb un dels artistes més optimistes del món de la música.

0: Hey, Bruno, des d'aquí de la ràdio. Treasure és un dels seus grans èxits. Ai, matiners, malgrat les hores, poseu-hi tot el flow, tot el funk, tot el ritme possible, perquè si no ho feu, Bruno Mars no us ho perdonarà mai.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Vinga, va, bon dia. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts, acabem d'arrencar els matiners d'aquest dijous. Quim Balaguer, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom.
0: Què ha passat al món mentre dormia amb Quim?
2: Doncs mira, avui et porto un balanç de víctimes.
0: Hi ha hagut un accident?
2: No, tècnicament no és un accident, però sí és el resultat, diguem-ne, d'una imprudència.
0: A veure, explica'm això.
2: Mira, et parlo de les persones que van ser ateses d'urgència per lesions oculars per l'eclipsi solar del 12 d'agost, ja fa dies, eh?
0: Sí.
2: I ara Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquestes dades.
0: Entenc també que sabem, doncs, quanta gent van haver d'atendre els metges durant aquest eclipsi.
2: Efectivament, doncs, mira, mai millor dit, ull amunt, ull avall, unes 400 persones.
0: Home, Déu-n'hi-do, 400 persones que van ser unes imprudents i que entenc que no van fer cas a les recomanacions dels experts. De fet, mira que vam estar setmanes avisant que, sisplau, fessin servir les ulleres homologades.
2: Ningú pot dir que no ho hagués
0: sentit. Home,
2: però ja se sap, sempre n'hi ha que pretenen saber-ne més que ningú.
0: Exacte.
2: En aquest cas, més que oftalmòlegs i oculistes, i es passen per on tots sabem les recomanacions.
0: Podríem dir que són una miqueta, estava pensant ara, els eterns candidats als premis Darwin.
2: Efectivament.
0: I les lesions d'aquestes persones són greus?
2: No, afortunadament no. En tots els casos, 13-2, van ser afectacions lleus, i en aquests dos casos més greus van patir pèrdua de visió durant uns dies, però afortunadament ja l'han recuperat.
0: Haurien d'haver agafat les ulleres de Dresscat, que eren fantàstiques, que tenien aquell color, sí, aquest vermell rosat que escolten per veure l'eclipsi, i la gent deia, que xules les ulleres, que xules. Gràcies, Quim.
2: Vinga, bon dia.
0: Que vagi bé. I avui el món serà un lloc millor per la iniciativa pionera de l'Hospital del Mar a Barcelona. Andreu Merino.
3: Es tracta de la unitat de recuperació per a persones en situació de sensellarisme. L'objectiu és oferir un espai segur a les persones sense llar que han ingressat per qualsevol patologia al centre per poder facilitar el seu procés de recuperació. L'espai disposa d'habitacions individuals i compartides i també de zones de socialització i convivència. A banda d'afavorir la recuperació, també es treballa per potenciar l'autonomia, promoure hàbits saludables i enfortir el vincle amb els serveis sanitaris. Una de les característiques del projecte és que es tracta d'una unitat de portes obertes, és a dir, que els usuaris hi poden entrar i sortir de forma lliure.
0: 3 minuts, arribem a un quart de 6 del matí. 3 bones notícies per engegar el dia. Regatistes amb altres capacitats a punt per demostrar que el mar no té barreres.
4: Sí, un grup de regatistes ho té tot a punt per participar en una iniciativa de vela inclusiva a Sitges. L'objectiu és que persones amb diferents discapacitats puguin navegar i competir en igualtat de condicions. L'entitat que ho impulsa, que hi ha darrere, fa gairebé 40 anys que adapta tot tipus d'embarcacions i que organitza també activitats per afavorir l'autonomia i la inclusió a través de la vela. I la primera copa, això sí, malauradament es va haver de suspendre per culpa del temporal, i ara el que estan fent és buscar una nova data.
0: Alberto Cordero, un extremeny que ha viscut tota la vida a Salt, és un dels millors atletes trasplantats. Ot Serra.
5: El diari de Girona publicava ahir una entrevista amb ell. Als 57 anys va rebre un trasplantament de cor que li va obrir una nova vida. Va poder començar a fer esport i ha tingut una carrera d'èxit en els Jocs de Trasplantats, unes competicions a escala espanyola i europea per a persones que han rebut trasplantaments d'òrgans o teixits. En paral·lel, lluita per donar a conèixer i promocionar les donacions. Ell va estar a punt de treure's la vida i ara defensa que tothom mereix una segona oportunitat i que ningú hauria de deixar aquest món per no haver aconseguit un trasplantament.
0: Pràcticament arriben ja a un quart de 6 del matí, res, i arribem en un minut i mig. El neurocientífic nord-americà Carl Deiseroth ha guanyat el Premi Nobel de Medicina de 2026.
6: Li van trucar ahir per telèfon per anunciar-li i aquesta ha estat la reacció de la seva família.
7: Home, és emocionant.
0: A veure la nena com estira els braços dels seus pares és d'aquelles imatges que dius... Vull ser pare.
7: Sí, els nens plorant d'emoció.
0: Perquè a mi només em tiraríeu damunt vosaltres dues.
7: Bueno, ja seria molt intens.
0: Sí, però m'entens.
7: No? Estaria molt bé, també.
0: Sí, totes dues de cop.
7: Doncs Deiseroth comparteix el Nobel amb Peter Hedgman i George Nagel. L'han guanyat pels seus descobriments sobre canals iònics controlats per la llum i l'optogenètica. I us preguntareu, què i que ara hi és, l'optogenètica.
0: Exacte.
7: No patiu, és normal, és una pregunta que jo també m'he fet, i la Wikipedia diu això.
0: A veure, si ho diu Wikipedia, alerta. A veure, Pere, és... posa música d'atenció, jo vull fer-ho bé. I li pots posar... No, no, li podem posar d'això d'església?
7: Oh, sí, el reverb aquell, saps?
0: El reverb de Shakira, el pobre Macià aquí. A veure... Segons Wikipedia.
7: Segons Wikipedia,
0: l'optogenètica és...
7: una tècnica biològica emprada per controlar l'activitat de neurones o altres tipus de cèl·lules mitjançant l'ús de la llum, a través de l'expressió de canals iònics, bombes o enzims fotosensibles en les cèl·lules d'interès. L'optogenètica permet un control precís de les vies de senyalització bioquímica neuronal.
0: Què et sembla? Aquesta veu et queda bé, eh?
7: M'agrada.
0: A mi m'agrada.
7: M'encantaria parlar sempre així.
2: Hola.
0: Deixar-ho tot el programa em sembla una mica excessiu, eh, Lara?
7: Sí, sí.
0: Parles baleno?
2: Ei!
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Obert una llauna de sardines i ens hi hem ficat dins. Tal dia com avui, un 8 d'octubre del 1965, Bruce Springsteen, el Boss, feia el seu primer concert.
4: Sí, no era ni de Bob Cross, l'artista que coneixem a dia d'avui. Springsteen cantava amb un grup de Nova Jersey que es deia The Castles. A veure, nois.
0: Ui, la lleidatana. Hòstia. Aquesta sona amb Bruce.
4: Tiro o no tiro?
0: Tiro.
4: I, mira, que ara ja m'he perdut.
0: T'has perdut perquè has volgut, Marta, també t'ho dic,
4: Vas per aquí. Springsteen, cantàvem un grup de Nova Jersey que es deia The Castles i tocaven en un club a Frijo, la Nova Jersey. Aquestes coses també que ens agraden aquí en aquest programa dels matiners. Quant valia una entrada? Doncs $1, sens dubte, però aquell concert va ser un dels primers passos d'una carrera que l'acabaria convertint en una de les grans estrelles de la música.
0: Molt bé, Marta.

0: dos minuts. Benvinguts i benvingudes al primer programa de la ràdio en directe a Catalunya. Som els matiners. I ja sabeu, els que ens seguiu cada dia, que ens encanta descobrir comptes de TikTok que promouen el català.
1: I aquesta setmana ens hem fixat en el compte del Felipe, un xilè que està aprenent català i alerta amb el repte que li va proposar precisament un català, que també us diré quina mala llet.
2: Hola, em dic Felipe, soc xilè i estic aprenent català. Me puc ensenyar una frase en català?
3: Plou poc, però pel poc que plou, plou prou.
2: Dímela de nuevo más lento, yo la repito.
3: Plou poc.
2: Plou poc.
3: Però pel plou... Ah, plou poc.
2: Plou poc.
3: Però pel poc que plou.
2: Però pel poc que plou.
3: Plou prou.
2: Plou prou.
3: Molt bé.
2: Vamos, vamos.
0: Us atreviu vosaltres a dir-lo o no?
1: Venga, va. Plou poc, però pel poc que plou, plou molt. O molt, o prou.
4: Prou, prou, reina.
1: Prou, prou.
0: Ai, com estem de dijous, que hem dormit prou, poc prou. Avui. Vinga, va, seguim. I de les dites als retrucs, que en català, no sé si sabeu què és un retruc, que és un cop repetit, és una rèplica enginyosa o una expressió popular en cadena que es llança de manera ràpida i sovint sense pensar per respondre a algú. Marta. Vinga, va.
1: Al compte de David It's Me han recollit alguns dels més populars. A veure si de retruc els sabreu acabar.
0: A veure.
5: Què hi farem?
6: Mala cara quan morirem.
5: Què hem de fer?
6: Vendre la casa i anar de lloguer.
5: Tinc gana.
6: Doncs menja't una cama.
5: Saps qui ha vingut?
6: El que ha arribat.
5: Saps qui s'ha mort?
6: El que estava viu.
5: Què passa?
6: Un ruc per la plaça menjant carbassa.
5: Quina hora és?
6: L'hora de comprar un rellotge.
5: Qui és?
6: El teu cunyat, si en tens.
5: Me'n vaig.
6: Bon vent i barca nova.
0: M'ha encantat quina hora és l'hora de comprar-se un rellotge,
1: sí,
0: m'encanta, no l'havia escoltat mai.
1: Te la diré.
0: Exacte, i acabem parlant del català per amor.
1: És el que ens explica el seu compte de TikTok, la Lídia Torres, una malaguenya molt catalana gràcies a l'amor.
7: M'heu demanat molt que perquè parlo català si realment jo soc de Màlaga i estic visquent a Màlaga. El motiu és molt fàcil i és per Marc. Abans de venir la primera vegada a Catalunya ja vaig aprendre alguna cosilla, rotllo, em dic Lídia, vaig arribar aquí a Catalunya, jo vaig entendre realment la importància que tenia l'aprendre el català per la família d'en Mar, per als seus amics i sobretot vaig entendre que en una taula tothom havia de canviar la seva llengua perquè jo pogués estar a dins de la conversa, sobretot amb l'àvia d'en Mar, que potser em costa una mica més i que jo me l'estimo molt, i per això vaig decidir de, mira, no és només tenir aquestes paraules, és aprendre realment el català, i això genera molta confusió, perquè com que estem visquent a Màlaga, tothom sap que en Mar té una nòvia malaguenya i després arribo jo i parlo català, però bueno, així és la vida.
5: Adéu!
0: M'encanta aquestes
1: mona.
0: Històries que ens demostren que encara hi ha esperança. Catalans, encara hi ha esperança. 10 minuts, arribem a 5:45 del matí. Obrim la revista del cor del programa. Alerta perquè Shakira i Piqué tornen als jutjats.

0: Mijares al jutjat de Barcelona. Shakira ha demanat formalment que els seus fills no viatgin tant a la capital catalana, que quan els toqui està amb el seu pare, i que sigui el Piqué qui viatgi a Miami. En un comunicat han dit que la seva intenció no és reduir el temps amb el seu pare, sinó no trastocar tant els horaris dels seus fills.
1: A veure, és que clar, tants milers de quilòmetres de distància i després passen aquestes coses. No és l'únic cas. Recordem Paulina Rubio amb Colate, que ha tingut molts problemes, Colate, perquè Paulina deixés venir el seu fill cap aquí, i també va passar, o està passant, a Miguel Bosé, que no deixa que els nanos vinguin cap aquí.
2: Ostres.
1: Per tant, no són els únics que estan en ple conflicte per aquests milers de quilòmetres. En tot cas, que ho arreglin sobretot pel bé dels seus fills. I parlem de... Home, un tio que cada dia em cau millor, tu.
2: Miguel
1: Bernabéu. Miguel Bernabéu.
2: Sí, Bernabéu.
1: Que denuncia els insults que rep a les xarxes socials des de l'estrena de La Bola Negra, l'Ana.
2: Ho ha explicat a Televisió Espanyola, el programa de Nara Álvarez, El Cielo con ella, i diu que sobretot és gent que després de veure la pel·lícula li escriu expressament per dir-li arriba a Espanya.
3: A mi m'escriuen, acabo de ver la pel·lícula, arriba a Espanya, hijo de la gran puta.
2: ¿En serio?
3: Sí.
2: ¿Y qué contestas?
3: No, no, que no voy a contestar. Pero, joder, pienso, wow, ¿qué? O sea, vale.
2: Yo qué duro, ¿no?
3: A mí no me parece tan duro, no sé. Eso no me parece. O sea, a mí no me, quiero decir, no me afecta, me parece tan extremo que no le... O sea, da igual, ya está.
1: Però escolta'm la gent, de veritat.
0: Està molt avorrida a casa seva. Poca feina, de veritat.
1: Què li deia exactament? Arriba a Espanya?
2: Surten del cine i li escriuen, arriba a Espanya, hijo de puta.
1: La gent està fatal. Tingues ganes d'acabar el 2025, que no us ho podeu ni imaginar. O sigui,
2: bueno,
1: per Déu, és que la pel·lícula...
2: 2025,
1: quasi. Ai, 26. Jo és que em referiria al 2025, també t'ho dic. O ja d'aquí 10 anys, directament. Sí. Bé, en tot cas, ànims, i per favor, aquells que aneu a veure la pel·lícula, és una pel·li, Miguel Bartopel és un actor, per tant, una mica de consideració, per favor.
4: Tanquem la paradeta.
1: Ara, millor. Tanquem-la, que alguns la volen tornar a obrir. 6 minuts, 2 quarts de 6 del matí. I quin son ens ha deixat la ràdio? Ot Serra.
5: Al matí de Catalunya Ràdio vam llevar-nos a Xerta per explicar els estralls dels aiguats en aquest municipi del Baix Ebre, on van caure 110 litres per metre quadrat.
6: T'has netejat, veig, eh? Aquí sí que ha entrat aigua.
7: Sí, aquí molta és el bar dels jubilats d'aquí del poble.
6: Veiem com hi ha ben bé un dit d'aigua encara.
7: Sí.
6: Molt de fang.
7: És que va entrar per aquella porta, saps?
6: Porta de darrere del local.
7: Sí, perquè baixava de la pista d'estiu. I, bueno, se va acumular aquí quasi un metro d'aigua, allí detrás.
8: Se'n va la llum, falla el telèfon, sempre passen coses, no? I, bueno, pues, qui ets i traure coses de... les coses més importants, no sé, l'electrònica, els anim, un gat que tenim, pues, moure-ho tot al pis de dalt, intentar salvar el que pugues.
9: En cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això. Aquí a Xarxa això es coneix com baixar les valls, perquè fa molts anys ja havia passat. Però jo crec que en la virulència, com va baixar ahir, la gent gran del poble no ho recordava.
5: També va ser un matí de caos a Rodalies, un altre. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, sorprenia amb aquestes paraules.
10: Si vostè pot garantir un servei públic de mobilitat per tot Catalunya, m'està dient que no. Què li diuen al Ministeri?
11: Jo, en aquest cas, al Ministeri no puc parlar. Jo el que dic és que nosaltres ara entomem aquesta situació i, per tant, veurem, ara mirarem a veure quines són les properes accions que farem.
10: Vostè no pot parlar amb el Ministeri?
11: Jo parlo amb el titular del servei, que és la Generalitat en aquest cas, i és el meu interlocutor.
5: A la tarda, el Francesc Garriga va practicar una mica de rus amb la corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio Moscou, la Cristina Solías.
12: Как дела, Кристина? Как обстоят дела в России?
13: Очень хорошо.
2: Олин.
13: No sé què us
2: dic. Molt bé,
13: super.
12: Li he preguntat que com estàs, Cristina, tot bé per Rússia?
13: Molt bé.
12: Brasí. Как дела, com estàs, Cristina? Как обстоят дела в России? Ho dic més o menys bé o no?
13: Ets una mica francesat, però bé.
2: Tot el matí l'hem tingut practicant.
12: A veure, com ho diries tu?
13: Que no, aquí diuen molt cacti. Com vas? Què tal?
5: I més enllà d'aquesta casa, a la COPE, Carlos Herrera es mostrava indignat perquè li van tirar un tall de Carles Puigdemont en català.
14: El conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
15: No ho sabes, no tiene traducción esto. No están obligados a, todavía a saber catalán en el resto de España.
16: Vale.
17: Els matiners.
1: Oi, l'Herrera. Wow. Oi, el redactor, la persona que li va deixar el tall sense doblar. Amb aquest accent de Girona que té Carles Puigdemont, complicadíssim d'entendre pels oients de la COPE.
2: De boca.
1: Vinga, amigues, agafem-nos de les mans, sisplau, connectem-nos amb els astres. Penúltim dia de la setmana, volem saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Sergi Tous, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui, dijous 8 d'octubre, tenim la Lluna transitant pel signe de Verge en fase balsàmica. És un bon dia per baixar una mica el soroll, filtrar què necessitem de debò i començar a deixar anar allò que ja pesa més del compte. Verge ens ajuda a ordenar, netejar i simplificar, també per dins. Així que avui, menys acumular i més fer espai. Perquè per començar alguna cosa nova, primer hem de deixar lloc perquè pugui entrar. Bon dijous!
1: Doncs ja ho sabeu, apunteu-vos el missatge que cada dia ens deixen Sergi i la Cristina d'astrocat.cat. I avui, dijous, 8 d'octubre, que li hem de dir anys i anys per molts anys.
0: Avui felicitem la presentadora de televisió, Susana Griso, en fa 57, i comparteix dia d'aniversari amb l'actor Matt Damon.
16: No m'ho puc creure!
0: Sí, Helena, a vegades hi ha aquestes casualitats a la vida. L'actor arriba als 56, un menys que la Griso. I acabem felicitant una altra gran estrella del cinema, Sigourney Weaver, avui bufa 77 espelmes.
1: Sempre m'ha costat molt de dir Sigourney Weaver.
0: Fixa't, a mi no.
1: Des que et posen una mica de rever a la veu, Déu-n'hi-do-net, eh?
0: Sóc una autoritat.
1: Home, tu diràs, no ho havia dubtat mai. A
0: veure. Oh, Sigourney Weaver.
1: Mira, dona pas tu la nota de veu, va, amb aquesta rever.
0: Vinga. Cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
18: Bon dia, matiner.
19: Anna Grau, periodista, col·labora al Matí de Catalunya Ràdio i a Col·lapse de TV3.
18: A mi una de les que m'han... Bueno, em posa en òrbita és Don't Stop Me Now de Queen. Jo penso que el Freddie Mercury és energia pura, és millor que un cafè, que dos cafès, que tres cafès i d'aquestes coses que es pren la gent doncs, per obrir l'ull. Jo penso que és un clàssic de tota la vida que es pot escoltar a qualsevol hora per disfrutar, però al matí, de bona hora, mentre t'estàs allò gratant la lleganya, bueno, no hi ha res com aquest home cantant Don't Stop Me Now. En fi, espero que us faci el mateix efecte que em fa a mi i ja que esteu llevats a aquesta hora, valents o valents, doncs que no us pari ningú. Abraçada.
17: Els matiners.

0: Són 6:15 del matí. Bon dia, matiners i matineres. Benvinguts al dijous 8 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
1: Sí, la Mari Carmen va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà, recordem, havia enviat aquest missatge.
2: No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
1: A través de les xarxes, Pedro Sánchez ha dit que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia, mentre que Salvador Illa ha assegurat que lluitarà per evitar que es repeteixin inhumanitats, diu, com el seu desnonament.
0: La mort de la Mari Carmen Abascal ha marcat també l'anunci de l'11 de novembre com a data de la vaga general convocada per Comissions Obreres, la UGT i el Sindicat de Llogateres, entre d'altres.
1: Sí, la portaveu del Sindicat de Llogateres, Carmen Carazo, ha assegurat que la tiraran endavant també en record seu.
3: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit, perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per tothom.
1: La vaga serà 2 dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions del dia 29. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012.
0: Avui entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional.
1: Arriba precisament l'endemà que s'aconseguissin aturar 2 desnonaments a Catalunya. El primer és el que estava previst al barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat per comprar l'edifici de 18 pisos i evitar així que es facin fora una 30 de persones afectades. L'anunci va arribar després de 12 hores de mobilització amb centenars d'activistes que es van concentrar durant tot el dia a les portes del bloc. També es va aturar un desnonament al barri del centre de l'Hospitalet de Llobregat. Era el segon intent de la comitiva judicial per desallotjar una família amb una filla menor.
0: Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris.
1: Veurem com va. Ahir va haver cancel·lacions i retards de trens a pràcticament totes les línies després que els maquinistes es neguessin a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats. Els sindicats denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida, però des de Rodalies ho desmenteixen. Sentim el portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, i el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
4: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat, s'emetria un informe que garantís la seguretat.
5: Que són uns informes addicionals, i això vull deixar-ho molt clar. Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat.
1: El govern va més enllà i directament culpa els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies.
0: Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges.
1: Sí, avui es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com les que hi ha hagut els últims dies. Això mentre ja han augmentat a 3 les víctimes d'aquest episodi de pluges a Catalunya. Ahir van trobar el cadàver d'un home de 43 anys sota d'un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, continua també la recerca del menor desaparegut a Granollers i també de l'home que hauria caigut en una riera pinada.
0: L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es perfila per ser la candidata de Front Ampli a les properes eleccions generals.
1: Per de sumar aposta perquè Colau sigui la presidenciable, tot i que el seu nom genera malestar dins d'aquest espai polític a l'esquerra del PSOE. A l'entorn de Colau i els comuns asseguren que les negociacions per configurar la llista continuen obertes.
0: Avui es preveu una altra jornada de mobilitzacions dels estudiants francesos.
1: El govern de França no ha acceptat cap de les demandes dels estudiants, però ha prohibit l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un noi de 15 anys. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha promès una investigació a fons.
6: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones.
1: La Corny va fer servir un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial.
0: Aquesta nit sí, Oques Grasses ha començat el compte enrere pel seu comiat definitiu.
1: El temps ho ha permès i la banda osonenca ha fet el primer dels seus 4 concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Persones han cantat alguns dels temes més coneguts dels seus 15 anys de carrera musical, com aquest Sort de tu. Ara hi haurà concerts tant avui com demà i l'últim dissabte, que es podrà escoltar en directe per ICAT.
0: La gent una plorera ahir.
1: Normal, normal.
0: Tothom plorant allà a l'estadi. Hi vas anar?
1: Anir dissabte.
0: Ah, doncs ens veurem dissabte.
1: I plorarem també.
0: I plorarem junts. Gràcies, Agustí.
1: A tu.
0: Dos quarts de 6 del matí, pràcticament 5 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia.
0: Fem un cop d'ull a les portades del dia. Avui, amb la mort de la Mari Carmen a totes les portades.
7: Sí, no només als titulars, sinó també a les fotos de portada. El País ocupa gran part de la portada sota el titular La Mari Carmen mort desnonada. La Vanguardia explica que mor el símbol de la lluita contra els desnonaments.
8: El periòdico, que se n'ha anat la desnonada causant de la mobilització per l'habitatge, i a la premsa conservadora, La Razón titula que mor la dona que va encendre les protestes per l'habitatge, i Punt de Vista més polític a El Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral.
7: També en portada, Diari Ara causa rodalies per la vaga encoberta dels maquinistes, i El Periódico també parla de caos, però en aquest cas a les carreteres, i per l'aturada de rodalies, i dedica la seva gran foto de portada amb desenes de persones esperant trens sota el titular perquè no han avisat.
8: I per acabar, l'entorn de Puigdemont vol que torni passat el 9N. Ho llegim a l'Ara, que també relata la primera, última gran nit d'Oques Grasses, acompanyat d'una gran foto del grup a l'Estadi Olímpic.
0: Avui als diaris, opinions sobre el caos d'ahir a Rodalies i la mort de la Mari Carmen.
8: El periodista Antoni Bassas escriu a l'Ara que Rodalies és un servei sense ànima que està en mans dels maquinistes i d'una Renfe i una DIF que el primer que fan quan hi ha una incidència és dir que és per causes alienes.
7: Mentrestant, la Generalitat no té autoritat i el Ministeri de Transports, diu Bassas textualment, se li refot com funcionen els trens a la regió nord-est de l'Estat perquè sempre li ha quedat molt lluny.
8: La Vanguardia titula que Rodalies ha de deixar de ser un mal son i recorda que el caos d'ahir té l'origen en les fortes pluges.
7: Exposa que la solució passa per més inversions i una gestió més eficaç i coordinada de tota la xarxa.
8: El periódico lamenta que la disputa entre Adif i els maquinistes sobre la revisió de les vies hagi perjudicat els usuaris.
7: I exposa que hi ha marge de millora a l'hora de gestionar un episodi de pluges excepcional.
8: Mentrestant, l'editorial del País va acompanyada d'un muntatge fotogràfic de la Mari Carmen. Ella surt en blanc i negre i porta una samarreta vermella en què es veuen persones manifestant-se per l'habitatge.
7: El text es titula La Mari Carmen va canviar Espanya i diu que el seu llegat interpel·la tota la societat.
8: Mentrestant, l'editorial del Mundo és sobre la vaga general per l'habitatge que s'ha anunciat per l'11 de novembre.
7: El rotatiu considera que es tracta d'una vaga electoral impulsada des del govern espanyol.
0: I aquestes hores del matí, mentre s'està sonant...
8: Fa molt fred.
0: No, però fes-ho davant del micro, si és que això és una família de matiners amb plena confiança. Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
0: Moment de repassar també la premsa digital, de Paraulògic al Metalògic.
9: Sí, un mestre de l'escola Eugeni d'Ors de Valls ha creat el Metalògic, que segueix la mateixa estructura del Paraulògic, però ara per potenciar el càlcul mental. Es publica cada mitjanit a internet i els usuaris el que han de fer és una operació que permeti arribar exactament a la xifra central a través de sumes, restes, multiplicacions, divisions o fins i tot l'ús precís del parèntesi, ho veiem al ballet.
0: Qui tanca per massa burocràcia?
9: Doncs una formatgeria artesana i multipremiada de la Seu d'Urgell, Calma Juba, que des del 2014 fa formatges de pastor. Llegim al Segre que tanca literalment per persecució burocràtica i la gran quantitat d'inspeccions. N'han tingut 8 en 2 anys. Detallen que han arribat a gestionar 160 ovelles de llet, però ara n'hi quedaven 16. Diuen que les administracions els han fet sentir com uns delinqüents.
0: I si sou d'esmorzar de Forquilla, us interessarà.
9: Ha nascut l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla amb la idea de preservar i divulgar aquesta tradició. Volen convertir l'esmorzar de Forquilla en una porta d'entrada, conèixer i defensar la cuina tradicional catalana, però també el que hi ha darrere, el producte, el territori, els oficis. Diuen que no volen ser només una associació de persones a qui els agrada esmorzar bé, que també.
0: Que també. Què podran demanar els barcelonins a partir de dimarts?
9: Doncs el bonus consum, això són uns vals de 10 euros perquè estan mercats i botigues del barri en compres superiors a 30 euros. A partir de dimarts que ve es podran demanar els vals a través del web de l'Ajuntament. És la primera fase d'una iniciativa de l'Ajuntament per impulsar el comerç local. Fins ara s'hi han adherit uns 200 establiments, ho explica BTV.
0: I matiners que esteu desperts i que teniu ganes d'anar al teatre, 93207474, a partir d'ara mateix, línies obertes per tots aquells que ens vulgueu saludar, cosa que ens encanta, però sobretot si teniu ganes d'anar a veure Alerta avui, l'obra Morning Sun a la Sala Villarroel. Hi haurà funcions del 9 al 18 de novembre. Tres dones, tres generacions i tot una vida d'alegries, fracassos i esperances. Morning Sun, si teniu ganes d'anar-hi, 93207474, fent el primer cafè del dia, truqueu a la ràdio, parleu amb nosaltres i qui sap si amb un cop de sort marxeu directes cap a la Villarroel. I amb la Marta repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
10: Doncs amb Rosalía. Ha guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals que entrega el Ministeri de Cultura, un premi dotat amb 30.000 euros i que el jurat ha dit que valora la transcendència artística del seu últim disc, Lux, publicat, recordem, l'any passat. I avui també.
0: Més música,
10: va. Avui Venus actua a les 9 del vespre a la Sala 9 de Barcelona, dins els concerts que s'estan fent aquests dies pels 150 anys del Festival Estrella de Damm. També avui, recordem, és el segon concert d'Oques Gràcies a l'Estadi Olímpic i també concerts de Blau Mut a Andorra. Catalunya farà l'últim concert el dissabte 17 d'octubre a la Sala Apolo.
0: Tenim més coses per acabar, perquè avui també engeguen festivals.
10: Engega el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges i Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito, Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella. Avui també sabrem qui és el nou Premi Nobel de Literatura, on per segon any escola Enrique Vilamatas en totes les travesses com un dels grans favorits. I deixa'm acabar amb bones notícies també, perquè Ben Affleck i Matt Damon, que tenen la seva pròpia productora, ara han creat un nou segell dedicat a impulsar cineastes emergents que facin del cinema independent.
0: Molt bé, doncs escolta, està molt bé. Que en tots els calerons guanyats apostin també pels nous talents.
10: Correcte.
0: Gràcies, Marta.
10: Fins ara.
0: Res, mira, 20 minuts, 19 minuts per ser més exactes, engega el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, quin menú teniu preparat per avui? Va.
11: Doncs mira, primer explica com funciona Rodalies en aquest matí de teòrica normalitat, si és que aquesta paraula existeix a Rodalies. Anirem des de les 6 a l'estació de Sants per explicar-vos com funciona i què heu de fer si sou dels atrevits que agafeu un tren cada matí. Després parlarem de tots els moviments per les eleccions generals, el moviment de Ada Colau, també òbviament ens fem ressò d'una mica com s'ha reaccionat a la mort de Mari Carmen Abascal. Obrirem taverna i a les 11 tenim a Fernandisco, mite de la música i de la ràdio que estarà al matí de Catalunya Ràdio i farem una mica d'humor i amb això arribarem a les 12.
0: Si no hi ha res de nou.
11: Si no hi ha res de nou. Bueno, a la 1 ho deia la Marta, un català pot guanyar el Premi Nobel de Literatura.
0: Exacte, sí senyor.
11: Molt
0: sí,
11: poca broma amb això.
0: N'estarem pendents. Gràcies, Maiol.
11: Fins ara.
0: Fins ara.
12: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: Vinga, va, que si teniu ganes de regalar teatre, que és un regal perfecte, és tan senzill, oients dels matiners, només cal que entreu a regalateatre.cat i fareu feliç aquelles persones que us estimeu. Regalateatre.cat, i de fet, des de regalateatre.cat, avui us conviden a un bal per dues persones per l'obra Morning Sun a la Villarroel, que hi haurà funcions del 9 d'octubre al 8 de novembre. 93207474 des de l'Hospitalet de Llobregat amb Bernardí. Ho he dit bé, això? Bernardí, sí senyor. Què tal, Bernardí? Ara.
13: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Bernadí?
13: Molt bé. Bueno, una mica dormit perquè aquesta setmana m'han canviat l'horari.
0: Sí.
13: Estic treballant de matí i aprofito també per escoltar-vos mentre em preparo l'esmorzar i començo a engegar.
0: Ja et veig encara amb una veu una mica de son, eh?
13: Sí, mira, la primera persona a la que parlo és tu.
0: T'estàs com despertant, no, Bernadí?
13: Una mica.
0: Una miqueta. Doncs escolta'm, tens el número 1. Moltíssima sort i a veure si acompanyem aquest cafè amb un parell d'entrades.
13: Ah, estupendo. Moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada, Bernadí, que vagi molt bé.
13: Una altra per tu.
0: Adéu,
13: gràcies.
0: Adéu.
13: A
0: veure, de l'Hospitalet de Llobregat me'n vaig cap a Tiana per saludar en Marc. Marc, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Què tal, Marc?
14: Pues bé, una mica cansat avui, que ahir vam tenir concert d'Oques Gràcies i ara
0: va
14: per la feina.
0: Com va anar això? Com va anar?
14: Molt bé, espectacular, la veritat, molt bé, molt maco.
0: Una gentada, no?, que devia ser espectacular veure l'Estadi Olímpic cantant segurament més fort que Josep Montero les cançons d'Oques, eh?
14: Exacte.
0: Sí. Va haver-hi algun moment de llagrimeta?
14: Molta cua per arribar, però bueno.
0: Que va haver-hi algun moment de llagrimeta?
14: Home, sí, la veritat que sí. A l'inici i al final, la veritat que va ser durillo.
0: Bé, doncs escolta, a veure si acabem de reblar la nit d'ahir amb aquest parell d'entrades. Que vagi molt bé, Marc.
14: Molt bé, moltes gràcies, bon
0: gràcies.
14: Dia.
0: Gràcies, adéu, bon dia. A 6:15 del matí, de Tiana me'n vaig cap a Esplugues de Llobregat per saludar en Carles. Carles, bon dia.
15: Bon dia.
0: També ens acabem de llevar, Carles?
15: Sí, ja fa molt poquet.
0: Fa poquet, eh? També se'm nota la veu.
15: Sí, és poquet.
0: Estem fent el cafetonet, tranquil·lament?
15: Pues sí, preparant ja per afrontar el dia.
0: Molt bé, cap a la feina d'aquí res?
15: Ja, bueno, cap a les 8, ara 3 quarts cap al gym i després cap a la feina.
0: Encara tens temps. Carles, tens el número 3, moltíssima sort.
15: Moltes gràcies.
0: Una abraçada, adeu.
15: Adéu, bon dia, adeu.
0: I acabo des de la Torre de Claramunt amb la Laura. Laura, bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Laura?
16: Doncs bé, de canviar de feina.
0: Et veig desperta, eh?
16: Sí, ja fa una estona que volto.
0: A quina hora ens despertem?
16: A les 5.
0: A les 5, home, perfecte, per posar els matiners, no? Només despertar-te, entenc,
16: sí,
0: o no?
16: Sí, bueno, ho faig quan pujo al cotxe, perquè al matí a casa estan dormint i prefereixo no fer gaire soroll.
0: Molt bé, doncs escolta'm, nosaltres t'acompanyarem fins les 6 del matí. Gràcies també per trucar-nos.
16: Sí,
0: Laura, una abraçada.
16: A vosaltres.
0: Adéu, adéu.
16: Gràcies, adéu, adéu.
0: Només tres quarts, no, són tres quarts de 6 del matí. Ha arribat el moment de saludar Eloi Cordomí.
17: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Eloi, molt bon dia.
18: Bon dia, bona hora.
0: Què tal, com estàs?
18: Molt bé, i tu?
0: Bé, doncs mira aquí, penúltim dia de la setmana, que això ja ho tenim fet pràcticament.
18: Va, i últim dia de tot aquest sarau meteorològic que hem tingut, últim dia avui.
0: A veure, dona'm bones
18: últim
0: notícies.
18: Dia avui. No ho sé, mira, la bona notícia, si és que hi és que avui ens entra una massa d'aire polar. És a dir, que avui baixarà de cop la temperatura a molts llocs, ho anirem notant de manera moderada, en general, ho notarem sobretot la pròxima nit, que refrescarà, i ho notarem sobretot a alta muntanya, perquè avui podria començar a nevar. Per exemple, a Vall d'Aran i zones pròximes del nord de l'Alt Pirineu podria nevar a 2.000 metres, fins i tot uns llocs una miqueta per sota. I després hi haurà una franja avui, entre Girona i Barcelona, el litoral i prelitoral, que encara podem tenir tempestes, només en aquesta zona. Tempestes localment fortes, de 20, 30, fins a 50 o 60 litres en alguns casos. Per tant, encara poden deixar força aigua. I entremig també hi haurà tramuntana a l'Empordà, vent de mestral al sud de Catalunya, i en totes aquestes zones on faci vent, el temps sí que serà molt més assolellat i tranquil.
0: Doncs escolta, haurem
18: de... calma.
0: Home, una miqueta de calma, que ja toca. Tot i que a mi m'agrada, que refresca, perquè, escolta, sempre està tot amb un color ja de tardor, que té una altra història, Eloi. Són aquells dies ja de tardes a la mirant la tele amb la manteta.
18: Que t'estàs posant melancòlic, però si a tu no t'agrada això, mentider.
0: Gens ni mica, que torni l'estiu.
18: Tu t'agrada el clima tropical, sense pluja.
0: Exacte. Eloi, que vagi molt bé.
18: Vinga, adéu-siau.
0: Una abraçada. Adéu. I alerta, perquè avui les he enredat. Tenim unes participants a l'edat de Maria, que no heu sentit mai en aquest programa, que formen part d'aquesta casa. D'aquí uns minuts us desvelo qui són.
19: Catalunya Ràdio, sempre amb tu.
20: Rosita, bona tarda.
21: Hola, bona tarda.
19: Com es troba, Rosita?
21: Anem tirant.
19: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele.

0: encara és Ullastrell.
1: Ullastrell.
2: Sí, home, està molt bé, eh?
3: A la nit, al matí i, esclar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
4: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
0: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
3: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.

0: matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: I abans d'arribar a les 6 del matí, avui amb dues protagonistes a l'estudi que protagonitzaran la Dada Maria. És que clar, sempre les tenim a la redacció del Matí de Catalunya Ràdio i avui s'han animat perquè és una d'aquelles seccions. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
1: Que tothom vol participar.
2: Sí,
1: i en aquest cas, guionistes del Matí de Catalunya Ràdio, unes clàssiques d'aquesta ràdio. Sí. Marisa Gil, Sílvia Creus.
3: Unes clàssiques.
4: Quinet,
1: Dones d'empenta d'una edat estupenda.
3: Bon dia.
1: Home, és que avui heu vingut d'hora i us he dit pugeu a l'estudi, per favor, i sigueu protagonistes de la Dada Maria. No. Sabeu com funciona, eh?
3: Sí.
1: Vinga, la Maria ens formula. No, és molt difícil.
3: Sí.
1: És una qüestió d'intuïció.
2: Tu t'has de llançar.
1: Exactament. Vinga, avui també, Macià Closes, el nostre tècnic, participarà des de la distància, vull dir, des de l'altre costat de la peixera. Estàs preparada, Creus?
2: De fet, no, però vaja, som-hi.
1: És quan passen les millors coses de la vida, quan no estàs preparat. Anem a escoltar què ens ha d'explicar avui la Maria. Maria, t'escoltem.
2: Mira, avui parlem de trens.
1: Això és un tren, claríssimament. No seria
2: un
1: gat emprenyat, no, seria un tren.
2: Ja sabeu que aquests dies el servei de Rodalies està molt i molt tocat pels aiguats i us diré que les línies que tenen més passatgers són també les que han rebut més. L'R2, l'R1, l'R4, la llista és més llarga, però aquestes déu-n'hi-do el que han rebut.
1: Val.
2: Per això, avui us pregunto...
1: Ui. Ai, Déu meu senyor, a veure, pregunta de la Dada Maria d'avui dijous.
2: Quantes persones agafen cada dia l'R2? Això inclou tant l'R2 nord com l'R2 sud, és a dir, en tot el seu traçat, que són 130 quilòmetres i que va de Sant Vicenç de Calders al Baix Penedès fins a Massanes a la Selva.
3: Durant tot el dia?
2: Cada dia. L'agafen?
1: Des que comença fins que acaba, eh?
2: Sí, tot el dia.
3: 50.000.
1: Espera't. La Sílvia Creus m'està fent cara de... No ho sé, d'això es tracta, precisament, la Dada Maria, de que l'atzar et jugui o no una bona passada.
2: Ja.
1: Oients dels matiners, que esteu fent el primer cafè del dia amb nosaltres, aneu-hi pensant i també feu la vostra travessa mentre nosaltres anem responent. Sílvia Creus, et quedes amb 50.000?
3: Sí. Són molts o què?
1: És que no
3: jo veig
1: tinc,
3: molta gent,
1: no
3: eh?
1: No en tinc ni idea.
3: 50.000,
1: Sílvia Creus, Marisa...
3: Jo crec que menys, eh? Però, bueno, 20.000.
1: 20.000.
3: Molts.
1: Macià? Macià s'arrisca més que tu i diu 55.000.
3: No sé.
1: És que no sé si estem parlant de molts o pocs, eh?
3: Jo crec que ens estem passant molt.
1: Ens estem passant?
3: Però no ho sé.
1: Doncs mira, jo seré una mica més modest i diré 15.000, no ho sé. I vosaltres, oients dels matiners, Sílvia Creus, 50.000, Marisa Gil, 20.000, Macià Closes, 55.000 i servidor de vostès, 15.000. Quants passatgers agafen cada dia l'R2 de Rodalies? Aquesta és la pregunta.
2: És la línia amb més viatgers.
3: Ai, ja
1: s'ho podries haver dit abans, també.
2: No, i tal principi de tot.
1: Sí, no t'escoltem prou. I la Dada Maria d'avui la guanya...
2: Macià Closa!
3: Us
2: heu quedat molt i molt curts.
1: Mira, clar, Macià ha dit 55.000, molt, molt curts, ens hem quedat.
2: Són 126.627 persones.
1: Mare meva!
2: Les que agafen cada dia aquesta línia, l'R2, recordem que és això, és 130 quilòmetres, això són dades de finals del 2025 que ens ha passat Renfe, o sigui, dades fresques. La segona línia que té més passatgers és l'R4, que va de Manresa a Sant Vicenç de Calders, passant per Barcelona. És més llarga que l'R2, té 143 quilòmetres i 40 estacions, i en tercera posició hi ha l'R1, la línia del Maresme, clar, amb 93.900 passatgers. Aquesta té 31 estacions i 95 quilòmetres entre l'Hospitalet i fins a Massanès.
3: Passant
2: per Mataró.
1: Em sembla moltíssima gent cada dia, eh? Sí. Clar, imagineu-vos com va Renfe últimament, sobretot aquesta setmana, la desesperació de tanta gent que es mou
3: un Renfe. No sé com poden, la veritat.
1: Bé, en tot cas, escolta, Macià, amb la tonterieta va sumant puntets, eh? També t'ho dic. Ell va fent, va disparant i, escolta, de tant en tant, puntets cap a la butxaca, exactament. Marisa, Sílvia, no marxeu, que ara acomiadem el programa plegats.
2: Ah, clar, i tant.
1: Maria, gràcies per tot. Fins demà.
2: A vosaltres, adeu. Fins demà.
1: I abans de saber quina reflexió va tornar cap a casa l'Agnès Marquès ahir, quan acabava el Catalunya Nit, la música de l'australiana Kylie Minogue.

0: Matiner, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
1: Abans d'arribar a les 6 del matí, com cada dia, toca saber quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès després de presentar el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Com esteu? Jo avui me n'he anat cap a casa pensant en la notícia d'obertura del Catalunya Nit, que ha estat la mort de Mari Carmen, aquest símbol social ja per l'accés a l'habitatge. Des que la coneixem el 23 de setembre, tots, absolutament tots, ens hem referit amb ella com a Mari Carmen, el seu nom de pila i, a més, amb aquesta forma abreviada. I, en canvi, ha passat una cosa. Els mitjans tan aviat hem sabut que havia mort, i és que hem afegit a Mari Carmen el cognom. Hem afegit el nom de Abascal, Mari Carmen Abascal. I per què m'he plantejat? Jo crec que d'una manera molt intuïtiva tots hem entès que en el final del recorregut que ella ha fet a les últimes hores, en el final de la vida, havíem d'assenyalar d'alguna manera que abans que es convertís en un símbol, hi havia tota una vida sencera que també havia de quedar recollida en aquesta notícia de la seva mort. I per això crec, tinc la intuïció que per això de cop hem començat a parlar d'ella com a Mari Carmen Abascal. Vinga, que vagi bé. Bon dijous.
1: Sempre moltes gràcies a l'Agnès Marquès per la seva reflexió, les seves preguntes, els seus pensaments, just quan cada dia agafa el cotxe i torna cap a casa després de presentar el Catalunya Nit. Si és que ja us heu quedat aquí, Sílvia Marissa. Ai, sí, que s'està bé d'aquest estudi.
3: Sí, si no fos tan aviat, vindria més
4: sovint.
1: És que jo crec que de tant en tant heu d'anar passant, he de fer pujar productors, guionistes,
4: nosaltres, una mica l'equip del
1: programa, no?
3: Uns molta... crides i nosaltres...
1: Clar, molta feina avui, o no?
4: Déu-n'hi-do. És un no parar.
1: Tenim una setmana tranquil·leta.
4: No.
1: S'entengui el to irònic en què ho vol, eh?
4: Ja.
1: Escolta'm, doncs veure, espero avui més dies aquí als matiners.
4: Perfecte, i tant.
3: Quan tu vulguis.
1: T'has quedat amb la dada Maria, eh?
3: Sí.
1: Ja veig que t'has quedat amb la dada Maria.
3: És que, afortunadament, per la meva salut mental, ja prou malmesa, no he d'agafar el tren.
1: No vull saber, Sílvia Creus, com em porten veu dels passatgers.
3: No, ja ho hauria cremat. Perfecte.
1: Marissa Gil, Sílvia Creus, gràcies per passar pels matiners. Que tingueu un bon dijous.
4: Igualment.
1: Que vagi bé.
4: Adéu.
1: I nosaltres hi tornem demà. Ara mateix arrenca l'actualitat amb el Matí de Catalunya Ràdio i Ricard Ostrell. Que acabeu de passar un molt bon dijous. Fins demà, matiners. Que vagi bé.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Doncs sí, Anna, sí, primer mes de programa ja, eh? Ja ha passat volant, oi? Doncs és difícil triar un preferit de tots els continguts que hem fet, la veritat. Per exemple, les teves entrevistes a peu de carrer m'encanten. Però mira, sí, hi ha una entrevista que em va captivar, la del Joan Pinya, l'expert en escuts que ens van portar la gent d'Ona Malgrat, de la mà de la Laura Espanyol. La manera de transmetre la seva passió pels símbols i els elements heràldics del Joan va ser molt interessant. Però tinc també un parell de mencions especials per destacar. Una pel Miquel García, el nostre pagès de capçalera, que setmanalment ens posa al dia de la realitat del camp. I l'altra pels reptes matemàtics que el mestre Anton Aubanell ens comparteix periòdicament. La veritat és que són dos ramblers top. Vinga, seguim, que ara hem de començar el segon mes, oi? Salut!
2: Ei, Ivan, sí, ja anem cap al segon mes. Escolta, moltes gràcies per la floreta de les entrevistes. A mi, haver aconseguit que tu parlis en aquest programa també, francament, doncs és de les coses que m'agrada més. Jo et deia ahir que tenia clar què destacaria, però a mesura que hi he anat donant voltes, me n'adono que no ho tinc clar. Que sí que és cert que no he oblidat aquell passeig que vam fer per casa de la Xènia García i vam anar amb l'Ona Pardo de Ràdio Sallent, no sé si te'n recordes, jo no deixo de veure aquell alien de mida real al sota escala, que, uf, quina por. I altres mencions especials del mes que portem de tots aquests programes, doncs en donaria potser moltes, el Club d'Escacs de Mas...

0: Verge, tot el que es va derivar, vam estar parlant d'escacs ben bé uns quants dies, la llista de gegants que ja hem conegut d'arreu de Catalunya i tots els que ens queden per conèixer, i sobretot, sobretot, l'Arnau, que és el motoret d'aquest programa, perquè amb tu, amb la Laia i amb la Gisela, doncs ja fa molts anys que ens coneixem, hem treballat junts, ens avenim, però ell, la veritat és que ha estat una superdescoberta. Gràcies per tot, Arnau.
1: Tiriti traun traun traun, tiriti traun traun traun, tiriti traun traun traun.
2: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
1: Rambla 54 és un passeig humanístic.
2: Gràcies, perquè et

0: 54 a Amunt FM.
1: El guió de la següent secció hi posa entrevista. Però avui crec que més que una entrevista farem una conversa d'amics. Un cafè de quant de temps que no ens vèiem, però per la ràdio. D'entrada, perquè la connexió amb Amunt FM la fem amb l'Anna Gasol, amb qui, entre moltes altres coses, doncs hem compartit feina alguns estius quan tothom era a la platja i nosaltres obríem per vacances. Anna, això, quant de temps i quin gust poder passejar amb tu pel Rambla 54.
2: Hola, hola, Anna, i tant. Fa molt de temps, tinc molts bons records, d'aquells oberts per vacances. Recordo els concursos amb la cançó de l'estiu. Ens ho passàvem molt bé.
1: La veritat és que sí.
2: I ara estic supercontenta de poder retrobar-me amb tu i fer una conversa ramblera.
1: Doncs avui, que estem precisament d'aniversari, bé, suposo que igual n'hauríem de dir de mesari, perquè en realitat només fem un mes, no? Sembla que haguem estat aquí molt de temps, però només portem un mes. Tenim una altra veu, a més de la de l'Anna, d'Amunt FM, que amb el seu permís, doncs també em fa una especial il·lusió.
2: Tens tots els permisos.
3: Sex, sí. Digues sí a gaudir de la sexualitat lliurement.
1: Ei, que l'Anna Gasol i jo no estem engegant cap consultori ni res que se li assembli, eh? Només vull, estimat oient, estimada oient, que escoltis una veu que els veïns del Manau, Torrefarrera, doncs encara escolten per la ràdio. De fet, per internet, tothom que vulgui la pot escoltar, esclar. Però és una veu que ja no hi és a la ràdio, eh? No us penséssiu. Pere Gilar, tornar a compartir micròfon amb tu és realment el millor regal que pot fer-me Amunt FM en un dia com avui. Com estàs? Com et va la vida?
4: Ai. Anna Morgades, Ivan López, Anna Gasol, mare meva, se'm posa la pell de gallina, una barreja entre melangia i... però content, eh? No, uau. Hola a tots.
1: Bueno, hola.
2: Hola, Pere.
1: Estàs bé, eh?
4: Ara, mentre t'escoltava i que si l'Ivan López, que si l'Anna, tu aquí, pensava que estàvem, he tornat a 6 anys enrere, en ple confinament, una mica allà a l'estudi, entro, surto, uau.
1: Exacte, exacte, perquè per a l'oient que ara mateix està desconcertat de què estan fent aquesta panda de sonats, quan va arribar el confinament de la Covid-19, jo aleshores feia l'informatiu migdia amb l'Ivan López, que d'entrada doncs ens van enviar cap a casa i el vam deixar de fer. Però el que sí que vam mantenir eren els butlletins que feia el Pere Gilar des d'Amunt FM, i em van encarregar, doncs, ja que estàs a casa, dona-li un cop de mà. I així vaig conèixer el Pere, el menjador de casa meva. I durant unes setmanes va ser allà amb videoconferències constants, vivint amb nosaltres, i tant és així, Pere, que tant ma mare com ma filla m'han dit que em retiren la paraula si no et dono records.
4: I tant, un petó i una abraçada enorme també per elles. Va ser així, eh? Vaig estar allò cada dia al teu menjador de casa i vaig sentir molt ben acollit.
1: Doncs sí, cada dia esmorzàvem junts. Recordo que a l'escola de la Neus, quan arribaven els butlletins i estaven fent classes, callaven per veure què havia passat i quina era l'actualitat que tocava. I saps una cosa, en tot plegat, que no he trobat cap àudio nostre de totes aquelles setmanes i hores i hores i hores que vas viure efectivament al menjador de casa. T'ho pots creure?
4: Jo recuperaria algun drive i segur que allò no ho he esborrat tot, eh? per recuperar memòria a Google Drive.
2: Ui, ostres! És real que dius això del drive, és que vau sentar un precedent, perquè no, aquesta manera de funcionar, que ara la donem per fet, no? Però a distància, no? Connectats amb el drive, pel que fa als butlletins, la vau ficar a funcionar vosaltres?
1: Sí.
4: Sí, Anna, digues.
1: No, digues tu. La veritat és que sí, que ho vam fer, ens ho vam inventar una mica sobre la marxa, sí, no?
2: Ho vau inventar vosaltres i tant, i ho hem rebut, la resta.
4: Va ser d'un dia per l'altre que ens trobàvem tots allí al document de Drive, no? Ben organitzat, aquí, allà, la Georgina, la correctora, l'Anna, ara l'Ivan per posar les falques, i no, va ser entretingut.
1: Sí, sí, i recordo que aleshores ara és com, què fem, un Meet, un Zoom, ara tot està com molt normalitzat, però aleshores recordes, Pere, que veure'ns les cares no era tan fàcil. Recordo que teníem una plataforma que tenia com una mà, que no, ara no em ve el nom al cap, però
4: va
1: que primer vam començar per allà.
4: Sí, va ser un xat d'aquells de pandèmia que es va posar de moda va acabar desapareixent.
1: Sí, exacte, i després ja vam anar cap a coses més estandarditzades, però vam ser una mica conillets d'Índies.
4: Totalment.
1: I llavors va arribar un dia que a Barcelona, doncs, bueno, vam tornar a la ràdio, tu sempre hi vas ser, i de cop, perquè tu anaves a M1, o sigui, jo estava al menjador de casa, però tu no, tu sorties de casa per anar fins a la ràdio i treballaves des d'allà.
5: Sí, sí, per mi va ser aire fresc poder sortir de casa, camí a la ràdio, tranquil, allí, sol. Bueno, també he de dir que vaig trobar a faltar a la Pili, a l'Anna, a la Maria, una mica els companys, però sí, em vau donar companyia, estava allí sol, tornava cap a casa, però no va ser tan llarg, al final.
1: No ho sembla, no?
5: No, ara no.
2: Ara doncs, perspectiva, ja no.
1: Sí, doncs aquí l'Ivan també estava sol. De fet, vam tornar a engegar l'informatiu perquè l'Ivan es va venir aquí a l'estudi, perquè si no, tècnicament, ara ens sembla com molt llunyà, però tècnicament aleshores no era possible. I llavors l'Ivan estava aquí, tu estaves amunt, jo estava al menjador de casa i fèiem el que podíem amb aquelles rodes de premsa que no s'acabaven mai més. I agafo el tall d'aquí, no, tu l'has gravat, ja està el drive. Ostres, quins records.
5: Quina bona feina.
1: Quins records. I jo deia que vam tornar tots a la ràdio, van continuar els informatius, a mi em van enviar la cosa dels podcasts, i de cop i volta un dia em truca la Pili García, la directora de Munt FM, i em diu, no ho diguis, però el Pere Gilar plega. Ostres. I per què? L'han fitxat d'una altra banda, segur, el Pere és un tio competent, tothom volia treballar amb ell, ets una persona fàcil. Que la veritat és que no conec ningú, no he trobat ningú a la redacció de la xarxa que parli malament de Pere Gilart,
5: No ho trobaríem.
1: No,
2: aquí m'he de sumar jo també,
1: Exacte. Pere,
5: algun altre lloc,
2: tot el que diguem que de curt, Pere.
5: Bueno.
1: I la cosa era que no és que t'hagués fitxat algú altre amb més possibilitats, sinó que marxaves Austràlia.
5: Sí,
1: com va anar això?
5: No sé, amb la vida social, professional, una mica solucionada en aquell moment, crec que tenia bastanta curiositat per viure una cultura diferent, i Austràlia va just obrir portes després de la pandèmia, i mira, va ser, no sé, molts inputs em van portar cap allí, una economia forta, un lloc amb oportunitats, ciutats modernes, paisatges xulíssims, i va ser allí, i vaig canviar el periodisme per l'hostaleria. Crec que no sóc el primer,
1: Però te'n vas anar i encara no sabies que ho canviaries per l'hostaleria.
5: No.
1: Te'n vas anar a l'aventura, o sigui, s'ha de ser molt valent per fer això.
5: Bueno, vaig aterrar allí una mica sol. La veritat és que va ser una mica un descans, el poder buidar casa, vendre quatre coses, donar coses a la família, tal. I vaig dir, just tot el que tenia ho tenia una maleta i plena per emplenar-la també, no?
2: Explicat així sona com a terapèutica, Pere.
1: Sí,
5: Sí, no, ja et dic, no escapava de res, però era més anar emplenant encara més una mica la maleta i la motxilla d'experiències i m'havia quedat pendent sempre, no? Sempre havia estat allí a Emunt, a Lleida, a la terra ferma, no? Una mica sense moure'm i bé, ara no ho canviaria per res del món, evidentment.
2: Bueno, estimem molt la nostra terra, però vas fer cap a un entorn que feia enveja de mirar, un entorn paradisíac. Te vas confar de treballar, m'imagino, però on estaves, déu-n'hi-do.
5: Sí, vaig estar un temps vivint a Brisbane, que és la tercera ciutat més gran d'Austràlia, i després vaig marxar a una illa a fer una cosa que es diu la farm work, una feina per poder ampliar la visa un any més, tal i qual, i vaig anar a parar en una illa al mig de la barrera de corall australiana, Hayman Island, una illa de 4 quilòmetres quadrats, i tenia un resort de luxe al bell mig, i allí vivien unes 200-300 persones d'arreu del món, i allí doncs vaig continuar una mica fent de hospitality, especialment en restaurants italians, i allí vaig el restaurant manager, diguéssim, doncs va ser aquest entorn idíl·lic perquè s'enamorés de la Kids Club Director, una noia noruega, l'Ingrid, la meva parella, que va fer que tot es convertís en una mica de Love Island, no? Una mica d'aquests programes així, una mica de salseo i de programes del cor.
1: Sí, això ens ho posen en una sèrie d'aquestes de Netflix i diem, va, quant de sucre. I era real, perquè Anna, ho vam viure per Instagram, estàvem veient els llocs paradisíacs, el Pere nedant entre tota mena d'animals, i després doncs vam conèixer la teva parella també des de la distància, doncs per Instagram, no? Aquestes coses, la part bona de les xarxes.
5: La part bona, exacte. Els 20.000 passos al dia fent de cambrer amunt i avall i carregant i fent hores
2: això no
5: sortien a tot arreu, no? Però va ser molt xulo, va ser una experiència diferent, evidentment, a tot el que havia viscut. És una cosa molt com una staff village, tothom vivint junt allí, una mica una cosa molt comunista, però a la vegada, no sé, una cosa una passada, la veritat.
1: A l'Ivan se li estan posant els ulls camplats, a veure si a la cinquantena, Ivan, agafarem una maleta i ens anirem cap a Austràlia, eh?
5: Jo encara tinc algun contacte, per allí, Ivan. Sí, sí.
1: Doncs, i a partir d'aquí, què? Ara mateix has acabat vivint a Noruega, sí, no amb una, sinó amb dues dones fantàstiques. Bueno, una més gran i l'altra més petita.
5: Exactament. La vida s'ha accelerat els últims dos anys, des que ens vam mudar a Stavanger, que és una ciutat a la costa oest, al sud, és la, li diuen la capital del petroli de Noruega, és on hi ha tota la indústria, des que als 70 van descobrir el petroli, molt dinàmica, un poblet de pescadors que doncs, ha crescut molt, i allí és on vam fer cap amb l'Ingrid, i la, com deia, la vida s'ha accelerat, va molt ràpid, no? Diuen que si tanques els ulls i els tornes a obrir, igual te l'has perdut. I vam tenir junts una nena ara fa 4 mesos, l'Ovidia, i aquí estem renovant una casa, demà obrim un restaurant.
1: Ostres!
5: Tot va molt ràpid i ha sigut un estiu bastant, bastant intens.
2: I tant, ha de ser super intens. Escolta, però explica'ns per què es diu Ovidia, la teva nena.
5: Sí, doncs mira, em va convèncer l'Ingrid, no em va haver de convèncer gaire, després de conèixer la seva família, evidentment, i l'origen i el lloc d'on venia la part de la família del pare, que venen d'un fiord una mica més al nord, Hardangar, és un fiord molt, molt bonic, ple d'arbres fruiters, de pomeres i això i allò, i a la casa doncs de la família, a la granja aquesta de pomes, doncs la seva rebesàvia, la seva repadrina, es deia Ovidia també, i va ser una dona doncs, que va viure fins als 104 anys i va tenir un gran impacte a la vida de l'Ingrid i la seva família, va cosir i va teixir tots els seus vestits tradicionals, els hi va ensenyar moltes coses i doncs bé, havia de ser així.
1: Pere, i tu a tot arreu sempre has fet proselitisme dels teus orígens, d'aquest Lleida Power. A mi m'han dit que la que pots, cuina catalana. No sé si aquest restaurant que obres demà és cuina catalana o cuina italiana, però sí que t'has fet portar unes paelles en cotxe des del Picat perquè puguin tastar l'arròs, els noruecs.
5: Sí, sí. Mons pares van venir a veure'ns ara al juny, poques setmanes després de néixer la nostra filla, i ens van portar dos paelles, una de 70 centímetres i una de 50. Llavors, pel que n'enteneu una mica, la de 70 dona joc. Pots cuinar per unes 35-40 persones.
1: Déu-n'hi-do.
5: I al moure'ns també amb un barri nou, vam comprar una casa, l'hem estat reformant, vam dir, ostres, hem de fer alguna cosa per conèixer doncs, els veïns, i van dir, ei, organitzem una paella, van penjar quatre cartells al carrer i no sé qui vindrà, sí, no, sabíem d'uns veïns que vindrien, va, serem 10 o 12, i vam acabar sent una quarantena. Vull dir que va ser un dia molt, molt divertit, ara a l'agost, amb pluja, clar, amb la paella, nens, amunt i avall, molt divertit.
1: I la coneixen els noruecs, la paella, i en general la cuina catalana, la cultura catalana, on som, Barcelona...
5: Cultura catalana sí que la coneixen, tot i que potser estiuegen més i van més de vacances una mica més al sud, a la Costa Blanca, a Alicant, però sí que ho saben diferenciar i doncs entenen molt bé i estan molt d'acord amb que l'Ovidia doncs, aprengui català com a prioritat, i després doncs, ja aprendrem les altres llengües, evidentment, doncs, també el castellà i l'anglès i el noruec ja van en pac, si ella creix aquí a Noruega, doncs sí, tenen una certa sensibilitat també.
1: Si ella creix aquí a Noruega, això vol dir que en algun lloc del teu cap hi ha la possibilitat o esteu parlant de que algun dia et recuperem?
5: Mira, ho havíem comentat alguna vegada, però tampoc no hi vull pensar massa. Ara estem bé, estem aquí, tampoc no vull posar cap pressió, vull dir, em vull integrar, em vull... no? Vull estar tranquil i la veritat és que estem molt bé i no tenim de moment intenció de moure'ns.
1: Pere, i el tema idioma, tu què tal? Has dit l'Ovidia parlarà català, però tu el noruec, com el portes?
5: Selvfølgelig, ingen problem, ja hi ha que ens naquen hors, ja. Ja hi... bueno, ara qui ja, sap ja. Noruec dirà, bueno, això és la primera frase que aprens, eh? No, però tinc la sort de que amb la família de l'Ingrid he pogut practicar molt, I aquí la veritat és que no són, com diria aquell, els noruecs parlen directament amb noruec a tothom i després, si cal, doncs canvien a l'anglès, però no fan el que malament fem molts catalans, no? De vegades canviar ràpidament al castellà o... No, no, aquí diguéssim que ningú... No assumeixen per com la gent... doncs quina pinta fa la gent, no? I parlen amb noruec molt directament i no és un idioma tan complicat, crec que és una estructura semblant a l'anglès, si vols, i potser per exposició una mica treballant en restaurants i tal, doncs mira, i amb una mica obert i amb ganes de comunicar, doncs acabes aprenent.
1: A mi em crida molt l'atenció aquella rodoneta que posen a sobre d'algunes vocals.
5: Sí.
1: I això per què és? Per què és això?
5: Per exemple, el cognom de l'Ingrid és Josta, és una J-A-A-S-T-A-D. Les dos A's les han substituït amb el noruec modern per una A amb un punt a sobre, i és una O. Dos A's és igual a O. Per exemple, Holland, que diem a Catalunya, doncs és dir Holland, originalment és amb dos A's i es pronuncia amb una O.
1: Doncs dubte resolt, la rodoneta de sobre és un per dos, diguéssim.
5: Massa específic, potser.
1: Bueno, és un tret que sempre m'ha cridat l'atenció, no? Que no, no és estrictament noruec, eh? Vull dir que segurament el recordo més dels mobles de l'IKEA que no pas del noruec, que no és un idioma amb el que interactuï molt, per no dir gens. Escolta'm una cosa, Pere, i el coquet del periodisme, perquè tu tenies fusta, ho feies bé, tens bona veu, no et pica mai?
5: És el constant, cada vegada una mica que m'he anat movent, i ara aquí, ara allà, i penses, va, torno a refer el meu currículum. Tiro pel currículum de restauració, tiro pel currículum de periodisme, i naturalment m'he acabat sempre tirant una mica pel costat de la restauració. Al final, periodisme, restauració, soc una persona que m'agrada parlar amb gent, m'agrada estar connectat i al final, si és a través d'un micròfon o directament cara a cara o xerrant o solucionant problemes, explicant històries, crec que al final no està tan lluny.
1: Perquè en el restaurant, on t'hem d'imaginar? A la cuina, a la sala, de sommelier...
5: Mira, vaig començar evidentment des de baix. A l'arribar a Brisbane vaig anar a parar en un restaurant italià, doncs encara amb un anglès una mica d'aquests macarrònics que vens una mica acumulant, i vaig anar pujant doncs a cap de sala, vaig anar pujant a manager de restaurant, i l'última feina és un gran repte, i la veritat és que està molt bé, és més aviat com de gerència, com més de cap d'operacions. Vaig aconseguir aquesta feina a començaments d'estiu, després de que l'altre restaurant tanqués, després de que les coses no anessin tan bé on estava, i és part d'un grup noruec de restauració, doncs, que ja estan fent molt bé les coses, i és un lloc bastant segur per treballar en general. Hospitalitat, restauració a Noruega, doncs, també són uns altres paràmetres i estàndards comparats amb el sud d'Europa. I ara doncs estic més des de zero, vam crear el restaurant des de zero, creant un equip, portant tota l'operació, tots els números, una mica menys al servei, diguéssim, més a organitzar l'equip i la part econòmica.
1: I és un restaurant de cuina noruega?
5: És un restaurant de cuina italiana. No me n'he sortit dels italians. Saps que es venen molt bé arreu del món,
1: sí,
5: sempre?
1: Sí, i tant,
5: una
1: i tant.
5: Passada, I doncs això és una parella de germans de Bologna que van anar a Oslo fa 15 anys, el Luca i el Davide, van obrir el seu primer restaurant i n'han acabat obrint 4 a Oslo, i és la primera vegada que surten de la capital, diguéssim. Mm-hmm. Així que bé, força entretingut. I el que dius de cuina noruega és divertit, perquè no hi ha gaire restaurants de cuina noruega, de fet. No és una cosa que puguis anar a menjar... La gent cuina a casa, el menjar tradicional, però no li donen el valor que li donem nosaltres, cosa que ens fa doncs parlar bé també de la nostra terra, no?
1: Mm-hmm. Veus, no ho fan tot bé, amb l'idioma sí, però exacte, amb la cuina no. Nosaltres ho venem millor, això, no?
5: Estic molt d'acord, totalment.
1: Perquè quina mena de cuina fan? Clar, dius, Noruega, li van estar aquí darrere del vidre salmó, no? Vull dir...
5: Sí, fan salmó, fan... Bastanta cosa amb olla, coses bullides, coses fermentades, coses fumades, doncs hi ha una mica de tot. No és, diguéssim, potser la cuina més atractiva a nivell que t'entre pels ulls, no, diguéssim, però m'ha sorprès molt. Ara comença, per exemple, l'1 d'octubre comença la temporada de la de la Hummer, de la lobster, i ara no t'ho sé dir en català, llagosta.
1: Llagosta, no? Sí.
5: Llagosta, gràcies. I, per exemple, tot el que és productes del mar, doncs, és una passada, no? L'altre dia, doncs, vam pescar un rap, per exemple, amb la família de l'Ingrid, aprens a tallar el rap, això i allò, doncs hi ha producte realment molt bo també que ve del mar.
1: Pere, una darrera cosa, t'explico.
5: Sí.
1: Des de que hem posat en marxa aquest programa, que es diu Rambla 54, hem fitxat un seguit de gent que són els nostres ramblers, vale? Que de tant en tant ens envien una nota de WhatsApp explicant-nos doncs, què fan o proposant-nos coses, o... ja que tu demà t'enfrontes a l'aventura d'obrir un restaurant des de zero, acceptaries ser el nostre rambler i donar-nos senyals de vida de tant en tant? I ens encantaria saber què fas, que no passi tant de temps sense parlar els uns amb els altres.
5: Per favor, quin plaer, amb l'Anna, amb l'Ivan, amb l'Anna i amb qui sigui, fantàstic, som-hi.
1: Vinga, doncs, quedes nomenat rambler. I Anna Gasol i Pili Garcia, que no està aquí amb nosaltres però ens està escoltant, m'està escrivint per WhatsApp, sí. De quins records, quina emoció, mil gràcies, ha estat un detallàs portar-nos avui al Pere fins a Rambla 54.
2: Ha estat un regal també per nosaltres, el Pere emunenc per sempre i ara també rambler.
5: Fantàstic, enhorabona pel programa.
1: Pere, i com podríem acomiadar el programa amb noruec? Va, digue'ns-ho amb noruec, així l'Ivan ja està preparant la falca per demà.
5: Vinga, va, diria Hada Bada Gamla Xocolada.
1: Doncs mil gràcies i una abraçada immensa a tots i a la família del Pere també.
5: Una abraçada.
0: Quedem a la Rambla 54.

0: Hola, Anna. Escolta, sóc el teu segon de bord, l'Arnau. Res, feliç primer mes del Rambla 54, que qui ho diria que ja fa 30 dies que estem a antena i més que ho gestionem i que estem junts dia rere dia. Escolta, mira, jo em quedaria 100% amb l'entrevista de la nostra estimada Carme Reverte al mossèn Emili Marlès de Sant Cugat. Va ser una entrevista xulíssima. A més, jo que també sóc fan de Rosalia, tot i que és veritat que em va fer bastanta ràbia que un feligrès el convidés al concert de Lux quan jo no hi vaig poder anar, tristament. Va ser xulíssim, jo estava rere l'estudi doncs, emocionat, a més compartia tot el que ell estava comentant de la cantant. I potser et sorprèn aquesta opinió perquè, com sempre dius a l'antena, sóc un gran aficionat del món geganter, Laia Micó en dona fe. I res, escolta, primer mes superat i anem a per tots els que vinguin, no?
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.
2: Doncs Temps Moderns és una gran sintonia per parlar d'emprendre, dels valents que es llencen a aquesta aventura de produir tots sols, que si a la ciutat ja és difícil, t'imagines en un entorn rural? Gemma Bufies, quin gust tornar a tenir-te al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, i per molts anys en aquest primer mes de vida.
2: Per molts anys a tots els que fem aquest programa, tu inclosa també, eh? Gemma, tu has trobat un d'aquests valents rurals que dèiem, oi?
3: Efectivament, Anna, avui et parlo de com és ser emprenedor i emprenedora al món rural, avantatges i dificultats de ser autònom i muntar una empresa pròpia a comarques poc poblades, com és el cas de la nostra, la Conca de Barberà. I per això he anat fins a l'estudi de l'Enric Mercader, un jove espluguí dissenyador gràfic que té el seu projecte aquí, Edissenys.
2: Doncs quan vulguis.
3: Mira, us l'emmarco una miqueta. L'Enric és el cas típic de jove que va anar a formar-se a Barcelona i després va tornar a la seva comarca d'origen, l'Espluga de Francolí, com us deia. Aquí va crear la seva empresa de disseny gràfic especialitzada en marca corporativa i producte. D'això ja en fa 14 anys que va emprendre doncs, aquesta nova aventura i ens explica així què és el que fa.
4: El meu dia a dia és el normal de quan un se'n va a la feina. El que passa és que jo no agafo transport públic ni agafo el meu transport privat, sinó que bé, em poso a treballar sobre les quarts de vuit del matí i durant el matí faig tota la feina. A la tarda també treballo moltíssimes vegades, un horari partit, que en diríem, per dir-ho d'alguna manera. Assumeixo doncs els meus projectes al llarg del dia. Tinc un despatx muntat a casa on faig també l'atenció, però moltíssimes vegades, per casuística segurament, doncs dels meus clients, els faig moltes visites doncs a les seves empreses, no? Treballo per pastisseries, per productors agroalimentaris, treballo per viticultors i jo que sóc una persona curiosa, doncs m'agrada també anar a veure com són els llocs on es fa aquest producte, com s'elabora aquest producte. En el cas de doncs, els dolços és perfecte perquè t'endolceix al matí, i en el cas dels vins alguna vegada he tornat cap a casa una mica a piripi de doncs, això, tastar vins, no?
2: Gemma, i em deies que l'Enric és un autònom local que a més treballa amb productors i empreses locals, oi?
3: Sí, Anna. Ell valora també molt positivament el fet que els joves de la comarca, joves emprenedors, tornin als seus llocs d'origen i es tanqui el cercle. Per això reivindica la consciència que empreses i institucions del territori apostin per aquest talent local.
4: Crec que és important que en una comarca com la nostra, una comarca que es despoblava, tot i que es va mantinguent, i crec que molta gent jove retorna aquí i per tant retorna amb molt de coneixement, se'ls doni l'oportunitat, i no només aquella gent jove, sinó els projectes existents, és a dir, des del nou forn de pa cobre fins al dissenyador que està instal·lat al teu municipi, que se'ls hauria de fer treballar a tots, no? És a dir, hem de tindre una corresponsabilitat en fer treballar a tothom. Això també forma part d'un reclam, no? Som els màxims exponents dels productes de la nostra comarca, és a dir, sempre portem un vi, uns carquinyolis, uns merlets allà on sigui, però quan preguntem quantes etiquetes de vi estan fetes a la nostra comarca, algunes doncs estan fetes fora, que no passa res, però millor si es fessin aquí.
2: I segons la seva experiència, quin és el valor afegit que porta el fet que un dissenyador, igual que els productes que dissenya, doncs siguin també quilòmetre zero?
3: Doncs molt bona pregunta, Anna, que ens respon el mateix Enric.
4: Són projectes que, com que coneixes l'entorn i com que coneixes la idiosincràsia dels municipis de la comarca, crec que aportes un valor afegit. És un valor afegit que quasi que podria assegurar que no pot aportar ni la IA ni un dissenyador, dissenyadora de fora.
2: Gemma, i quan tens el camp tan acotat a la Conca de Barberà, els és difícil trobar nova clientela i nous projectes?
3: Doncs, com potser us podeu imaginar, aquí al món rural, el boca a orella és la xarxa més eficient que tenim. Ja ho veuràs.
4: Moltes vegades, pel que ell fet encara tan bàsic com del boca a orella. Llavors, xarxes socials també ajuda, però és cert que també la meva implicació a nivell social, de conèixer moltíssima gent, m'he mogut molt a la comarca, no només en aquella implicació personal, sinó també aquesta curiositat que et parlava abans, no? Doncs d'anar a Solivella, no sé quin acte, d'anar a Santa Coloma, no sé quin altre acte. Doncs al final et coneix la gent i quan et pregunten, perquè moltes vegades doncs la gent pregunta, i és normal, aquest de dir que soc dissenyador gràfic, ah, mira que necessito una pancarta per no sé què, doncs escolta'm, parlem-ne, no? Xarxes socials també ajuda, format vídeo també ajuda.
2: I no sé si en un context rural estar sola a casa amb un ordinador no pot acabar sent una mica solitari.
3: Bé, doncs ell assegura que no és així i que la seva feina també a vegades és una feina d'equip.
4: No, jo no treballo sol, jo treballo en equip, però depèn dels projectes, treballo en un equip, en un altre, és a dir, jo no tinc persones contractades, sinó que ens agrupem professionals de diversos àmbits, no? Doncs uns programadors, uns il·lustradors, un fotògraf, doncs que treballem conjuntament.
3: Bé, Anna, doncs així, com qui no vol la cosa, l'Enric ja porta quasi 15 anys emprenent i la seva empresa, Edissenys, ja està, podem dir, més que consolidada.
2: I tant.
3: Quan li preguntem com la definiria, ens l'ha definit així.
4: Som un projecte de, un projecte de professional que, basant-se en el disseny gràfic, ajuda a través de la creació de la marca corporativa doncs, a comunicar els projectes i, a més, ho fem amb tres eixos, que és la visió rural territorial, la visió de sensibilitat en l'àmbit, no?, doncs de la cura gràfica, i tres, crec que també se'ns pot definir bastant bé així, amb cura que tenim dels projectes, que no hi hagin endarreriments, que es compleixin els timings i sobretot la qualitat del projecte sigui excel·lent.
2: Gemma, doncs, escolta, moltes gràcies per portar-nos aquesta experiència de l'Enric Mercader, aquest dissenyador gràfic quilòmetre zero, fins aquí, fins al Rambla 54. Ens ha deixat algunes reflexions que jo crec que són molt interessants sobre la cadena de producció, per pensar-hi. Gemma, una abraçada molt forta i espero que tornem a parlar aviat.
3: I tant que sí, a reveure.
5: Vale, la primera, aquesta.
6: Vale.
5: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
6: Per aquesta?
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: I ara l'última?
5: Quedem a la Rambla 54.
7: A veure, Anna. Decidir sols un moment del programa d'aquest mes que portem de Rambla 54... No és fàcil, no, perquè hi ha hagut molt contingut, hi ha coses molt interessants, d'altres que m'han sorprès, però bueno, si haig d'escollir un moment, potser el de les abelles, perquè em va semblar molt interessant. El que vam fer a Ràdio Cardedeu, que ho va fer l'Enric, el noi Silvestre, que així està a Instagram, que tu el vas descobrir per allà i que jo també l'estic seguint ja. No? Les abelles em va fascinar, més de 700 espècies, que la majoria són solitàries, jo pensava que anaven en manada, saps? Que eren sempre juntetes, i moltes més curiositats que em van semblar molt interessants, i a més com ell ho explica, que això és bonic, no? La seva forma també de viure-ho, aquest noi silvestre de la natura. Bueno, faig aquest apunt que no em podria fer molts més perquè hi ha moltes coses interessants al Rambla 54, però bueno, aquí, si ens en demanes un, deixo aquest, a volar amb les abelles.

0: Anna, volem parlar del nostre pollastre, em diuen els companys del Prat. El pollastre pota blava. Jo, quan parlo de pollastre, sempre penso en el gall de l'inici de la pel·lícula Robin Hood de Disney, d'aquí la cançó que esteu escoltant. Ja es veu que em vaig fer molt de petita de Disney, oi?
1: Una mica, sí.
0: Doncs mira, et diré, Ivan, que aquesta pel·lícula Robin Hood és del mateix any que nosaltres. Puc dir quin és?
1: Sí, pots dir-ho, sí, clar.
0: 1973. Ah,
1: molt bon any, eh?
0: Sí, sí, és boníssima. Hi ha grans personatges, tant els bons com els dolents, estan molt ben dibuixats. Ei, i tenen un frare musical com el nostre mossèn Emili. I també hi ha, doncs, aquest gall que canta i que és el trobador de la història. Però, com et deia, avui el volem glossar a ell, o més ben dit, al seu cosí Pota Blava del Prat del Llobregat. Maria Jordà, benvinguda al Rambla 54.
2: Gràcies, Anna. Un plaer aquí, ramblejar i petar la xerrada amb vosaltres.
0: Maria, avui ens parles d'un pollastre que és gastronomia, però que també és identitat vostra, identitat del Prat, i no ho fas sola, oi? Qui tens amb tu?
2: Doncs sí, Anna, no estic sola. Estic aquí amb Joan Ponce, gerent de la Granja Torres del Prat. Joan, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
3: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
2: Doncs comencem l'entrevista, Joan. Quan parlem de pollastre pota blava, a què ens referim? Què té d'especial el nostre pollastre que el tenim aquí darrere i què ens diferencia d'un pollastre criat en granja?
3: Bé, la principal diferència, la principal identitat que té aquest pollastre, òbviament, són les seves potes, que són de color blau, que és aquí a Espanya, que tot el territori és l'únic pollastre que té les potes de color blau. Però sobretot, més enllà de totes les diferències tant morfològiques com de carn, parlant ja de restauració, és la identitat que té en un poble com és el Prat, que jo no he vist cap altre animal o cap altra cosa que tingui aquesta força dintre d'un poble com aquest pollastre.
0: Joan, i en quin moment es troba aquest pollastre pota blava i el sector que el produeix? És corresposta a aquesta força identitària que deies del Prat amb el seu pollastre a l'hora de fer calaix o de comercialitzar-lo?
3: Home, la veritat és que sempre el pollastre de pota blava, encara que és molt admirat, sí que és veritat que no és un producte, per dir-ho d'alguna manera, encara que no m'agrada dir que és un producte, no és pel dia a dia. No és pel dia a dia, sinó és una cosa que és més per coses més especials, no? Llavors, és complicat, no et diré que no. No et diré que no de tindre alguna raça potser més comercial o més fàcil de criar. Però carai tot, nosaltres ja portem uns quants anys, resistim i resistirem i continuarem durant molts anys si tot va bé.
0: Dius més fàcil de criar, perquè criar aquest pollastre requereix alguna peculiaritat o algun esforç en algun sentit que no una altra raça?
3: Bueno, algunes, la veritat no et diré que no. Per exemple, el seu temps de vida és molt, molt més llarg que un pollastre comercial. Aquí, com a mínim, nosaltres es criem entre 5 i 6 mesos de vida, que potser sona molt curtet, però en races més comercials estem parlant de 4 o 5 vegades més. I després tenim una sèrie de requisits que venen recollides en el plec de la IGP, de les DOPs i IGPs, que encara que són una miqueta més restrictives, sí que és veritat que garanteixen una qualitat en cada un dels animals.
2: És que, Anna, has de saber que durant anys la Granja Torres, que estem aquí situades, mm-hmm, ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial del pota blava del nostre pollastre. I, bueno, espera, que passa un avió.
0: Ui.
2: És que justament estem aquí al mig i se'ns fa una mica impossible. Estem al costat de la pista.
0: M'ho han dit, M'ho han dit l'Ivan, sí, sí, la Gisela, sí, i l'Arnau m'han dit. Estan al costat de l'aeroport del Prat.
2: Quan anireu escoltant.
0: Escolta'm, sí, sí. Això vol dir que tornen a funcionar els avions, eh?
2: Sí, sí. Les coses han sigut re momentànies.
0: Val, tornem al pollastre.
2: Que la Granja Torres ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial, com hi parlàvem. Joan, com ha estat això? Què ha significat per vosaltres mantenir aquesta activitat activa durant tants anys?
3: Doncs la veritat que és orgull, no us diré que no, és orgull de sortir pel poble i veure com la gent aquí, tothom es diu, s'anomena Pota Blava, veus una cosa, és que són el que sigui, és Pota Blava, i formar part d'això i tindre aquest punt de responsabilitat significa pel Prat, la veritat és que a nosaltres ens omple d'orgull.
2: En el seu moment va parlar molt de la necessitat de garantir la necessitat d'aquest Pota Blava del qual parlem. Avui podem dir que el futur està assegurat o encara hi ha certes incerteses?
3: A veure, sempre hi ha incerteses treballant amb animals, perquè hi ha molts factors que nosaltres no podem controlar, però sí que és veritat que tant l'esforç que fem nosaltres com tot el suport que rebem, que no només estem nosaltres en aquest cercle, estan els organismes de l'Ajuntament del Prat, estan tots els nostres col·laboradors, amb campanyes, amb... i sobretot també, òbviament, parlant amb els meus companys que estem aquí treballant cada dia, si és per la nostra feina i pel nostre esforç, sí que podem dir que el pollastre s'ha garantit.
0: Joaní, quines són ara mateix les dificultats més grans que teniu per criar aquest producte? Ens deies que és un pollastre que el crieu durant més temps que pollastres més comercials, no? Clar, evidentment això té una repercussió en el cost de producció, però l'alimentació d'aquest pollastre, per exemple, o la comercialització, és complicat?
3: És complicat per... Bueno, és complicat... El tema d'alimentació, l'única diferència és que al final és un pinso que aporta un 70, més d'un 70% de cereals, però que ve una formulació que ja ens ve establerta. Disculpa, eh?
0: Sí, sí.
3: Ara ja n'ha passat una altra.
0: Han de fer passar tots els que no han passat les últimes hores.
3: Exacte. Bueno, tot això és un continu diari, eh? No és momentani. No és
0: I això
3: diari.
0: No estressa els pollastres, aquest soroll?
3: No tant com a mi, però no, els pollastres per sort no, perquè com arriben aquí a la granja el primer dia de vida, just quan neixen s'acostumen, i és algú que forma part del seu dia a dia i per ells no és molèstia. Bueno, com et comentava, el tema de pinsos i tema del que és la producció, distribució, sí que és veritat que per nosaltres, òbviament, som una granja petita, nosaltres tenim un equip molt petit de només 6 persones, i sí que és veritat que requereix un esforç en el tema de repartos, de temes de difusió, però precisament és aquest esforç, no?, que ens costa el ser una granja petiteta, però bueno, mica en mica intentem cobrir tota la necessitat.
2: I Joan, la demanda és bona? O sigui, hi ha prou perquè la producció aquesta del qual parles sigui viable, i vosaltres teniu aquí també punt per als clients i tot això, és viable la producció del Pota Blava actualment?
3: És viable, sí, al final, òbviament, un no tindria, entre cometes, un negoci per tindre pèrdua, però, òbviament, no, com dic sempre, no és una raça comercial, no estem aquí per fer-nos rics, sinó sobretot per què és el Pota Blava, per tirar endavant la raça i el que significa.
0: I el consumidor, Joan, és pretenc majoritàriament qui us demana aquest pollastre?
2: Ara.
3: Perdó.
0: Ostres, que tornem a tenir l'avió passant.
2: Sí. Ara t'escoltem ja.
0: Jo tenia una darrera curiositat i era saber si el consumidor d'aquest pollastre és 100% pretenc o el coneixem prou fora del Prat.
3: Bé, sí que és veritat que el Prat és superconegut i fins i tot a tot el que és Catalunya, que de fet és un dels plats estrella per Nadal. Encara que en tenim tot l'any, vull aprofitar per dir-ho, que en tenim tot l'any, no només el Nadal, però sí que és veritat que el típic rostit de Pota Blava és com un plat super típic en Nadal en tot el que és Catalunya. Però sí que és veritat que no es queda a Catalunya, bé, no és tan conegut, però sí, Pota Blaves n'hi ha a tot Espanya, i fins i tot n'hi ha un club de mans del Pota Blava... No et sabria dir exactament on, però a Latinoamèrica hi ha un club de criadors de Pota Blava. O sigui, que és conegut bastant lluny.
0: Doncs molt interessant. Escolta'm, Maria, trobaríem segur algú al Prat que ens expliqués com es fa aquest rostit, que a mi se m'està fent la boca aigua ja. No sé si podrem esperar a Nadal per tastar aquest rostit de Pota Blava.
2: Aquí al Prat és típic, per Nadal sí. Per Nadal tothom, a tots els restaurants, sí, on vulguis el trobes.
0: I fora de Nadal?
2: Per Nadal? Jo també, o sigui, jo que sóc del Prat de tota la vida, a casa anem baixant. quart avió. Bueno, a casa n'hem menjat sempre, o sigui, és algú típic, que mengem bastant, i sempre, a més, amb la fira avícola que fem aquí al Prat, es reivindica una mica més, doncs, en consumir aquest tipus de producte de proximitat. I jo tenia una última pregunta pel Joan, que és, què li diries a algú que mai ha tastat un pot de blava i per què s'ha d'animar a tastar-lo? Què té de diferent?
3: Doncs, bé, és provar i, bueno, és tastar un pollastre com els d'abans, un pollastre amb sabor, un pollastre amb identitat, i que una vegada que el proves el reconeixeràs sempre a qualsevol plat, perquè té, té un tast que no té cap altre pollastre.
0: Doncs queda dit, Joan Maria, moltes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres, ha estat un plaer, una abraçada gran a tots dos i fins aviat.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
5: Hola, bona tarda. Mira, ara estava pensant, ja fa un mes que fem programa, un mes, eh? I reflexionant sobre què és el que més m'ha agradat, permetreu que tiri cap a la meva Badalona i aprofiti per demanar, o millor dit, reclama una samarreta del barri del Progrés a Badaloners, aquella empresa que ens va explicar que en feia una per cada barri de la ciutat. A veure si acabo la temporada estrenant una, va. Feliç primer mes de programa, Ramblers!
6: Sant Feliu de Terrassola és una masia enmig del bosc, ubicada al cap d'un turó entre arbres i camps de conreu. L'Helena i en Josep, al veure-la, van sentir que era el lloc ideal per la seva família i per compondre i fer música.
7: Nosaltres valorem el fet d'estar a la natura. Hi ha persones que ens diuen: ostres, esteu molt aïllats o no teniu serveis. Per nosaltres això és un valor afegit, poder viure en un lloc així. Tenim terra per fer hort, tenim paisatge amb horitzó arreu, tenim una criatura petita que creix en un entorn natural, i per això per nosaltres és important. Però és que a més té aquesta església que des del principi ens va cridar l'atenció de dir: ostres, això és un lloc, no? Un lloc tel·lúric, un lloc important per de generacions i generacions i generacions de la població que ha viscut aquí. Segur que és un lloc amb molta història, i ara nosaltres podem continuar formant part d'aquesta història, no?
6: El que no sabien és que aquella masia, situada a uns 10 quilòmetres de Santa Maria d'Oló, també era important pels veïns de la zona, una antiga parròquia amb una peculiar església romànica restaurada al segle XX. L'Helena ens explica que de seguida van ser molt ben rebuts i s'han acostumat a les visites.
7: Sí, aquí també ha sigut un repte per nosaltres de gestionar això, perquè no estava previst, i la realitat del dia a dia ens ha mostrat que aquesta església, aquest lloc, crida l'atenció qualsevol que passa per davant, coneguts o desconeguts, passa volants. Llavors, si tenim el portal obert a baix, segur que sobretot en cap de setmana pujarà o algun excursionista, ciclistes, motoristes, i a part dels veïns del poble que diu: ah, avui aniré a treure el cap a Sant Feliuet, conec la parella que hi viu, i sí, sí, és un lloc concorregut.
6: A més, l'espai era ideal per poder treballar en la seva música, com la que estem escoltant. Ells són el duet Bàlsam i fan música sacra, concretament una fusió de música tradicional catalana i mantres orientals.

de normal, ja quan fem cants de mantres, ja hi posem el català. Es viu diferent el cos, el cervell, no? Ja ho diuen, que amb la llengua materna funciona per uns canals i les altres llengües per uns altres. Llavors, la nostra proposta no només dona aquestes dues vies, sinó també anar a buscar més enllà d'això, de dir, bueno, un pot parlar de Krishna, un pot parlar de Jesús, un pot parlar de Déu, l'altre d'univers, i a Sud-amèrica parlaran de la Pachamama o del gran misteri, no? I en realitat no estem parlant tots del mateix.

0: Després d'uns mesos de presa de contacte i adaptació a la nova vida, l'Helena i el Josep van voler començar a retornar la bona rebuda dels veïns. I la manera de fer-ho van veure que era amb la seva passió, la música. Per això van decidir fer un cicle per aprofitar les dues virtuts de l'espai, la masia i l'ermita.
1: I a partir d'aquí vam fer aquesta crida, pensant, ostres, estaria bé, ja que vivim a Catalunya, que poguéssim completar una proposta musical, també des d'aquest rerefons sacre, però que pogués ser una mica un mosaic de diferents cultures, diferents tradicions, diferents religions, però que totes tenen al final una cosa en comú, que és aquesta sensació que tenim moltes persones d'alguna cosa més gran, no? I això ho expressa la música sacra occidental i oriental.
0: Després d'una bona primera edició, ja estan pensant en la propera i en fer de Sant Feliu de Terrassola un espai de trobada per la gent de la comarca.
1: I que sigui un lloc de trobada, de reunió dels veïns i de persones que venen d'altres llocs de Catalunya o passavolants.
0: Arribar a un lloc nou i no només adaptar-se, sinó obrir les portes de casa per fer-hi activitats pels veïns crida l'atenció. No ho fa qualsevol. L'Helena, preguntada per això, ens explica que no s'hi van poder estar.
1: Però per mi, tots dos som persones que ens agrada organitzar coses, som músics, tenim, no, aquesta inquietud de reunió, de trobada, de compartir, de celebrar. Llavors, clar, viure en un lloc així, per mi, no té sentit no fer-hi res. I hi ha gent que em pregunta, ostres, però Helena, no t'estàs embolicant? Si això és casa teva, per què t'emboliques a fer-hi coses, no? I que, ostres, és que hi ha una església restaurada dels anys 80, hi ha una gent que ve sola, sense que la cridem, ja ve al lloc i ens ve a conèixer i...
0: De fet, aquesta no és l'única iniciativa que han impulsat. També han recuperat diferents activitats que es feien tradicionalment als segles XVIII, XIX, XX en aquesta masia de Sant Feliu de Terrassola, com ara la cantada de Nadales o la plec de Setmana Santa per Pasqua, que tradicionalment es feia en aquesta finca. A més, volen recuperar la festa major de Sant Feliuet, una parella inquieta que han tornat a donar vida a una masia d'origen medieval, part de la història de Santa Maria d'Oló.

0: Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. És molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs bueno, saps que passa de seguida. Està molt bé. Sí, m'agrada.
1: Continguts en xarxa. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Prevenció de lesions musculoesquelètiques a les tasques de la llar.
3: Les tasques de la llar poden ser una font de lesions musculoesquelètiques si no es realitzen de manera adequada. Per prevenir aquestes lesions, és important adoptar una bona postura i utilitzar tècniques correctes durant aquestes activitats. Per exemple, en aixecar objectes pesants, doblega els genolls i mantingues l'esquena recta utilitzant la força de les cames en lloc de l'esquena. A més, evita els moviments repetitius i pren descansos freqüents per estirar i relaxar els músculs. Incorporar aquests hàbits saludables pot reduir significativament el risc de patir lesions i millorar el benestar general en aquestes tasques domèstiques.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Normalment, les tasques de la llar que solen ser les que ens provoquen alguna petita lesió solen ser els canvis d'armari, no? Quan agafem la roba d'hivern i la canviem per la d'estiu, per exemple, o al revés. Què fem? Solem aixecar les espatlles, agafem el pes de la roba, ho baixem, i al fer aquest moviment de manera repetitiva ens podem fer una petita lesió a les espatlles, com una inflamació tendinosa. Quan hem de fer alguna neteja en algun armari que és molt baix, que ens hem d'ajupir, els genolls s'han de flexionar sempre i l'esquena, si pot ser, recta. En el moment que ens hem d'endinsar dins de l'armari, hauríem de posar alguna superfície que sigui una mica tova perquè no ens faci mal a l'hora d'aixecar-nos després i no estar gaire estona en aquella postura. Hem de fer una miqueta de pauses actives. Ens aixecaríem a poc amb algun suport per no fer-nos mal a l'esquena i faríem alguna tasca diferent, com per exemple anar a caminar per la zona del menjador, tornar i tornar a posar-nos un altre cop de genolls. Quan fem alguna tasca que suposa que ens hem d'enfilar a una superfície, l'ideal és que tinguem un petit tauret que sigui estable, o si per exemple hem de despenjar algunes cortines del menjador, intentar fer aquesta tasca amb alguna persona al cantó i sempre pujant una escala i que tingui un suport estable.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: la feina. Sabies que el terme treball prové del llatí vulgar tripaliare, que vol dir torturar? Anècdotes a banda, com a sinònim de salut en el treball, també podem fer servir el terme salut laboral. En aquest cas, però, l'adjectiu laboral, que també deriva del llatí labor, designa feina o esforç.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables.

El déjà vu és la sensació d'haver experimentat o presenciat alguna cosa abans, tot i ser la primera vegada que passe. És com si la ment estigués jugant amb el temps i ens fes sentir que hem viscut aquell moment prèviament. Tot i que el déjà vu ha estat objecte de nombroses investigacions, encara no s'ha arribat a una explicació definitiva sobre el seu origen. No obstant això, hi ha diverses teories. Una d'elles suggereix que el déjà vu pot ser el resultat d'una interrupció temporal en la transmissió d'informació al cervell. Segons aquesta teoria, la informació pot arribar a dues parts del cervell de manera asincrònica, cosa que crea una sensació de familiaritat. Una altra teoria suggereix que el déjà vu pot ser una forma de reconeixement erroni. El nostre cervell té la capacitat de comparar constantment noves experiències amb records emmagatzemats. En el cas del déjà vu, podria passar una confusió entre l'experiència actual i un record similar, cosa que genera una sensació de familiaritat. A més, s'ha observat que el déjà vu pot ser més comú en persones fatigades, amb alts nivells d'estrès o que tenen condicions neurològiques subjacents. Això suggereix que factors com l'estat mental i el...

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 8 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros, acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Se suma a les víctimes mortals de Montornès del Vallès i Tordera dissabte. Dels esports, el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. Ioques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical.

0: amb temes tan coneguts com Petar-ho, La gent que estimo o Sort de tu. Passen ara mateix gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens expliqui si hi ha alguna incidència important. Bon dia.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en ambdós sentits de la marxa encara per inundacions. Per altra banda, a la mateixa AP7 hi ha un vehicle al voral que a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord deixa un quilòmetre de lentitud. Pel que fa a retencions habituals, a poc anem agafant més intensitat, sobretot al vessant Llobregat, tot plegat en direcció a Barcelona per la A2 i la P23 des de Pallejà i el Papiol. També des del Vallès hi ha retencions, per exemple, a la C50 avui ja des de Sant Quirze també cap a la capital catalana. Tot i així en trobem més intensitat a hores d'ara és el vessant Besòs, concretament en tot el nus de la Trinitat per unes cues que arriben tant per la C58 com per la C33 com també en l'últim tram de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, però de retruc doncs tot plegat doncs, ens deixa retencions força intenses durant 5 quilòmetres en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. De moment això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de l'R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Sembla, bon dia, que aquest mal temps ja té les hores comptades. Ell ens ho explica.
2: Bon dia, un dijous en el qual la temperatura ha de baixar. De fet, a hores d'ara se sent un ambient més fred que no pas ahir i també va entrant el vent, per una banda al nord de l'Alt Empordà i sobretot a les Terres de l'Ebre. Aquest matí ja amb força moments de núvols, tenim boires, núvols baixos a la Catalunya central, molts indrets del Prepirineu, del prelitoral, i també al llarg d'aquest matí s'aniran produint ja alguns xàfecs, sobretot al sud de Girona. Déu-n'hi-do, entre la selva, el sud del Gironès i la comarca del Baix Empordà. Aquí ja plourà amb intensitat. També algunes pluges o nevades a l'Alt Pirineu, cota de neu de 2.000 metres. Aquesta tarda baixen a 1.700 i també aquesta tarda els ruixats del sud de Girona continuaran i s'estendran una mica fins als dos Vallesos, el Maresme i el Barcelonès. Compte justament quan es faci de nit al voltant de l'àrea de Barcelona. Aquí esperem que plogui amb molta intensitat. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge per el dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Doncs precisament des d'aquest dimecres ja estan publicats al BOE els nous decrets d'habitatge i avui mateix dijous ja entren en vigor. De tota manera, fins ahir mateix hi havia desnonaments programats. De fet, s'ha aturat el d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb la propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del fons d'emergència habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
4: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
0: I mentrestant, el ple del Parlament avalava o ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada pel PSC, Units i els Comuns. Així, la cambra ha rebutjat l'esmena a la totalitat presentada per Vox amb els vots de tots els grups, excepte el Partit Popular i els d'Ignacio Garriga, que han votat sí, i Aliança Catalana, que s'ha abstingut. Aquesta proposició, que ara seguirà el seu camí legislatiu ordinari, permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials en baixos, entre altres, a habitatge de protecció oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb demanda residencial forta i acreditada o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. Aquestes han estat les reflexions d'Eva Candela, diputada de PSC Units, i d'Ariadna Urroz, de Junts.
5: El que cap de vostès cal que ens expliquin, ni Vox, ni PP, ni Junts, és el que vam votar la setmana passada, perquè tots hem estat testimonis del que va passar. I és que la setmana passada aquests grups van deixar a l'estacada a milers i milers de famílies catalanes.
6: Fa més de 8 anys que els socialistes governen, fa més de 8 anys que governen a l'Estat, hi ha hagut més de 200.000 desnonaments i mentrestant hem anat fent regulació rere regulació que no aborda el problema estructural de l'habitatge. I ara de cop i volta tots són presses i estem davant d'un govern espanyol esgotat i d'un govern de la Generalitat de Catalunya que una vegada més veiem com està subordinat als interessos de la Moncloa.
0: Doncs precisament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament, que ha tingut un fort flaire de precampanya. És una informació de la Mont Carvajal.
7: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
8: Vostè sap què és això, president, aquest full en blanc? És el resultat del seu govern i del PSC a Madrid. Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la zona franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
7: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
9: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho pensa solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
7: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
0: I qui també dona suport a la vaga general de l'11 de novembre és la plataforma d'usuaris de Rodalies Dignitat a les Vies, que assegura que la mobilitat, igual que l'habitatge, també és un dret pel qual cal lluitar. Això després d'un dimecres de caos a Rodalies provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF, que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho explica l'Esther Minguell.
10: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
11: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
10: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
9: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
10: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paner, que hi ha anunciat que denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
0: Doncs segurament ha estat l'enèsim caos a Rodalies que ara us explicàvem, el d'aquest dimecres, el que hauria abocat a la plataforma Dignitat a les Vies, com dèiem, a sumar-se a aquesta convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. En tot cas, li preguntem en directe a l'Anna Gómez, que és portaveu d'aquest col·lectiu. Bon dia, Anna, i gràcies per atendre'ns.
12: Hola, molt bon dia.
0: Dèiem dimecres caòtic i avui dijous no sé si les coses aniran gaire millor. Això és el que us ha convençut per sumar-vos també a la vaga general des de Dignitat a les Vies, Anna?
12: Bueno, és que crec que nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. Quan te trobes gent que et diu, és que clar, no veig els meus fills perquè els deixo dormint, torno dormint, estic cansada, no puc conciliar la meva vida laboral, i aquí passen els dies i no passa res. I quan te dones compte que peten tots els altres sectors, dius, és que clar, si ara no diem fins aquí, sembla que encara puguem aguantar més.
0: Anna, sembla que ahir la informació va ser confusa, hi havia pocs trens, arribaven amb retard, i les paraules que més hem anat sentint són desemparats, abandonats. El transport alternatiu també es va saturar i molts usuaris també van quedar atrapats. Es va fallar, diguéssim, en la rapidesa de la reacció? O es va reaccionar amb lentitud? No es va reaccionar amb rapidesa a l'hora, dic, de posar un servei alternatiu? Perquè era evident que calia un servei alternatiu.
12: A veure, quan s'ha de posar un servei alternatiu, ràpid mai és perquè has de mobilitzar autocars, i ràpid no és perquè les companyies tenen muntat el seu planning. Però el problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses, i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero. Tu un dia normal a l'estació no tens la informació adequada. Fa molt de temps que demanem una cosa que em sembla que és ridículament absurda, que és que les estacions tinguin una zona on tu puguis veure els autobusos municipals, els autobusos interurbans, que vegis les diferents optatives que tens per anar a treballar, que siguin externes, perquè tu vas a una estació i et diuen, ah, pues mira't un autobús d'una altra companyia, aquí no hi ha trens, i se queden tan amples perquè no en tenen, i també perquè són personal de Renfe. Doncs per què no una columna, un paper posat a, doncs no ho han pogut posar mai. Portem un any demanant que facin aquesta secció, que tu vas al metro de Barcelona i et poses, estàs aquí i pots veure els diferents mitjans de transport que tens a prop. Partint d'aquesta base...
0: Acabo, Anna. Per cert, que avui hem sabut fa poca estona que Antonio Carmona deixa Renfe i passarà a Adif com a nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya. Com ho valores, tu que el coneixes i que heu tingut moltes reunions precisament arran de totes aquestes crisis?
12: Bueno, ens hem entrat també ara fa un moment al matí amb la informació que ens ha arribat. Nosaltres ho veiem positiu perquè realment Antonio va fer molt bona feina a Renfe, I jo sempre dic que moltes vegades ens queixem i la gent diu, no, és que vosaltres heu creat amistat amb el Carmona. Nosaltres no ho tenim, amistat amb el Carmona. El Carmona ho va fer molt bé perquè ens informava tot el desastre, t'informava i et donava la possibilitat de que, bueno, que juguéssim amb la merda que teníem. Ara mateix estem al mateix punt, però damunt sols.
0: Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, gràcies un dia més per atendre'ns. Sort i encerts. A veure. Els treballadors dels autobusos de Barcelona, i encara continuem parlant de transport públic, enceten avui el primer dia dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat, encara en fase d'emergència per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera que les precipitacions siguin destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui com sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn pels efectes de les pluges torrencials. Imma Soler és subdirectora de Protecció Civil i Claudi Gallardo, inspector dels bombers de la Generalitat.
13: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges el seu entorn, doncs, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
14: Tenim el sol molt, molt saturat i per tant doncs, comencem ja a tenir un nombre de patologies estructurals més elevats per aquests assentaments diferencials o moviments que fa el terreny.
0: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel, deia, inundat de les Franqueses del Vallès. Tenia 43 anys i se n'havia denunciat la desaparició dimarts. Aquesta víctima mortal per les pluges torrencials se suma a les de Montornès del Vallès i Tordera dissabte passat. Tot plegat mentre continua la cerca de 2 persones, un menor de 12 anys a Granollers i un jove que alguns testimonis asseguren que va caure arrossegat per una riera a Pineda de Mar. Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos, en descomposició, fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat en aquest municipi.

0: Quan falten 10 minuts per arribar a 8:15, obrim la plana esportiva parlant del Barça, que recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Derkusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfrontarà al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. El Club Blanquiblau ha presentat la figura de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona. És un homenatge al capità de l'equip, mort de manera sobtada el 2009. L'acte va comptar amb representants del club, familiars de Jarque i també amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va posar en valor el que representava l'etern capità espanyolista.
1: Un gran esportista, però una gran persona, una persona que simbolitzava tots els valors, no només d'un bon jugador professional, d'un bon capità del RAC Deportiu Espanyol, sinó d'un bon esportista. Entrega, negació, esportivitat, fair play, generositat en una bona persona i un bon esportista, no?
0: L'exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat que es retira als 39 anys. El canari ha decidit posar el punt final al Camp Nou, on demà es farà l'acte de comiat. En un vídeo gravat a l'estadi Blaugrana, el de Tenerife diu que ha arribat el moment de fer un pas endavant i començar una nova etapa. Pedro, que va jugar al Barça 7 temporades entre el 2008 i el 2015, va aixecar 3 Champions a les ordres de Guardiola i Luis Enrique abans de seguir acumulant títols amb la Roma, el Chelsea i la Lazio. També va guanyar el Mundial de 2010 amb la selecció espanyola. El Kitz Anas Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup de bàsquet amb un triomf sobre l'Ulm alemany per 101 a 89. L'encert de Timmy Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs, que van manar la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i, tot i que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Ocampo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. I l'Espar Girona rep el Bàsquet Mallorca a les 8 del vespre en partit de la Lliga Femenina. L'equip buscarà refer-se després de quedar fora de l'Eurolliga i caure a la pista de l'Estudiantes. Ens apropa la prèvia el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
2: Un inici marcat pels contratemps. Aquest és el que està patint l'Espar Girona. Un conjunt gironí que afronta un nou examen després d'un tram inicial de curs complicat. Tot i això, Íñiguez té clar quin ha de ser el camí per sortir d'aquest moment. La nova oportunitat per refer-se serà enfront l'Azul Marino Mallorca-Palma, un equip balear que arriba després de vèncer ni més ni menys que el València en la primera jornada del campionat i el que el tècnic vitorià no considera una revelació.
3: Revelación puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba, haciendo un trabajo increíble. Ahí siempre hay todas las temporadas hay algún equipo, ¿no?, que dices, joder, oye, qué bien lo han hecho con el roster que tienen, con las posibilidades que tienen, ¿no? Pero decir que Azul Marino puede ser la revelación de la temporada, no es revelación ni es nada. ¿Nos viene un equipazo? Claro, por supuesto que es un equipazo.
2: Tot plegat limita la rotació i el treball diari de les gironines, que malgrat les adversitats miraran de tombar un dels millors equips de la categoria Fontejau, sumant la primera victòria oficial de la temporada.
0: Per altra banda, el Cadí la Seu afronta el primer partit de Lliga a casa davant el Leganés. L'equip urgellenc vol estrenar-se davant l'afició amb una victòria després de la derrota en el primer partit del campionat a Salamanca. El duel comença o començarà a les 9 d'aquest vespre.
4: Te recordem per sempre més o què? Som-hi, doncs!
0: Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu, una proposta que es repetirà els tres pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I tret de sortida avui al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges, amb 442 projeccions previstes. Com sempre, aquesta edició estarà farcida d'estrenes i activitats pels amants del terror i el gènere fantàstic, amb la presència un any més de grans estrelles del cinema com Peter Jackson o Alejandro Amenábar. Ens ho explica la Carla Lanuza, de Canal Blau.
5: La 59a edició del Festival de Sitges arrenca avui a l'auditori de l'Hotel Malià amb l'estrena mundial de Found Alive, el nou thriller de Carlota Pareda, guanyadora d'un Goya i del Méliès d'Or 2022 per la seva òpera prima, Cerdita. L'altre gran protagonista de la inauguració serà el curtmetratge Homing, dirigit per Lizzie Atherton i Hansel Rodríguez i produït per J.A. Bayona. D'entre la programació d'enguany destaquen Hope, el darrer treball de Na Hong-jin, director d'alguna de les obres més importants del thriller surcoreà modern, Wicker, una comèdia fantàstica protagonitzada per Olivia Colman i dirigida per Alex Houston Fisher i Eleanor Wilson, o Aniquilación, de l'aclamat director d'acció i terror Adam Wingard. Fora de les projeccions, el circuit d'activitats paral·leles compta enguany amb més de 80 propostes, encapçalades per la Zombie Walk d'aquest dissabte a 8:15 des del Miramar Centre Cultural.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Sabies que...
4: Què engreixa més, el sucre o el greix? El primer i més important és diferenciar entre els tipus de greixos i sucres que existeixen. Els greixos es poden dividir en dos grans grups. D'una banda, els greixos saturats o trans, que augmenten els nivells de colesterol. I d'altra banda, els greixos mono- i polisaturats, que tenen cura de la salut cardiovascular. Els sucres bons són els que provenen d'aliments com fruites, verdures i hortalisses. Els sucres dolents són els blancs, els de taula. Els nutricionistes indiquen que és un aliment altament processat que cal consumir amb moderació. Un gram de greix aporta 9 calories, mentre que un gram de sucre aporta 4 calories. Això ha provocat que durant molt temps es cregués que no passa absolutament res per abusar del sucre, però els riscos per a la salut d'aquest aliment van més enllà de l'augment de pes. Encara que el greix és més calòric que el sucre, aquest últim engreixa més. Quan consumim aliments com dolços o salses, amb un alt contingut en sucre blanc, els nivells de glucosa de la sang augmenten exponencialment en qüestió de minuts. Quan la quantitat de sucre ingerida és excessiva, el sobrant que el cos no utilitza es converteix en greix. Per contra, el greix té un impacte molt baix sobre la insulina. Aquesta és la raó per la qual, malgrat tenir més calories que el sucre, contribueix menys a l'augment de pes.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol del Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 8 d'octubre. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des del Notícies en xarxa amb el que considera un nou episodi d'una greuja estructural.
7: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
6: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Se suma a les víctimes mortals de Montornès del Vallès i Tordera de dissabte. El Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, avui encara està tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en tots dos sentits per inundació. A l'AP7 hi ha dos vehicles avariats a l'altura del Papiol, un en sentit sud, que provoca 3 quilòmetres de retencions, i l'altre en sentit nord, amb 1 quilòmetre. A la mateixa via hi ha un vehicle al voral a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord. I pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions pels aiguats a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de la R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el seu recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I el funicular de Vallvidrera es troba fora de servei aquest a causa d'una avaria, segons han informat fonts de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La companyia ha habilitat però un servei de transport alternatiu per carretera. I pel que fa al temps, aquest dijous baixa la temperatura. De fet, l'ambient és ara més fresc que no pas ahir. Aquest matí hi haurà força moments de núvols i ja hi ha boires i núvols baixos a la Catalunya central, al Prepirineu i també al prelitoral. També s'esperen per avui alguns xàfecs a Girona i a la cota de neu a 2.000 metres. Ja de cara a la tarda arribaran els ruixats al sud de Girona, que continuaran i que s'estendran després fins als dos Vallesos, al Maresme i al Barcelonès. Ja de nit podria ploure amb molta intensitat a l'àrea de Barcelona. Precisament Protecció Civil manté activat per això i per avui encara el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió, com us estem explicant, d'aquestes pluges que en alguns punts podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia també arribarien, com us estem explicant, al prelitoral. En parlarem tot seguit amb el cap de guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Notícia que destacàvem en els titulars. Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre justament el moviment per l'habitatge, i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats, recordem-ho, per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge i per el dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijó. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Ha dit, també ha afegit, que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'aquest dijous ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer i és que durant tot el dia centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
8: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
6: Precisament el ple del Parlament ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada per PSC, Units i els Comuns. Així, la cambra ha rebutjat l'esmena a la totalitat presentada per Vox amb els vots de tots els grups excepte el Partit Popular i els d'Ignacio Garriga, que han votat sí, i Aliança Catalana, que s'ha abstingut. Aquesta proposició, que ara seguirà el seu camí legislatiu ordinari, permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials amb baixos, entre altres, a habitatge de protecció oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb demanda residencial forta i acreditada o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. Aquestes han estat les reflexions d'Eva Candela, diputada de PSC Units, i d'Ariadna Urroz, de Junts.
9: El que cap de vostès cal que ens expliquin, ni Vox, ni PP, ni Junts, és el que vam votar la setmana passada, perquè tots hem estat testimonis del que va passar. I és que la setmana passada aquests grups van deixar a l'estacada a milers i milers de famílies catalanes.
10: Fa més de 8 anys que els socialistes governen, fa més de 8 anys que governen a l'Estat, hi ha hagut més de 200.000 desnonaments i mentrestant hem anat fent regulació rere regulació que no aborda el problema estructural de l'habitatge. I ara de cop i volta tot són presses i estem davant d'un govern espanyol esgotat i d'un govern de la Generalitat de Catalunya que una vegada més veiem com està subordinat als interessos de la Moncloa.
6: I quan falten 5 minuts per arribar a 3 quarts de 8 del matí, us expliquem també que Rodalies va recuperant la normalitat després d'un dimecres de caos provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho explica l'Ester Minguell.
11: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
12: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
11: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
13: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
11: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Pané, que hi ha anunciat que denunciarà Adifi Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
6: I és després de l'enèsim caos a Rodalies d'aquest dimecres que la plataforma Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències que inclogui informar bé el passatger. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
7: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses, i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
6: Un altre problema al que s'enfronta la xarxa ferroviària és el robatori de coure. Els Mossos d'Esquadra i Adif s'han reunit aquest dimecres per trobar-hi solucions en el marc del Pla Via. S'estableix que cal potenciar la comunicació de qualsevol robatori de manera immediata i reduir així el temps d'arribada de les patrulles al lloc dels fets. I s'estan elaborant informes tècnics sobre alguns punts de la xarxa on l'accés és molt fàcil, com ara l'estació de França de Barcelona, per tal de corregir-ho amb més control i vigilància privada. El robatori de coure està la principal causa d'incidències a Rodalies l'últim mes. Els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 d'aquest matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Després de diversos dies de pluges intenses amb 3 víctimes mortals, 2 desapareguts i centenars d'incidències arreu del país, Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat, però confia que el canvi de temps d'avui i demà divendres permetrà recuperar la normalitat. En parlem amb Xavier Marramon, ell és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyor Marramon, bon dia i gràcies per atendre'ns.
14: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
6: Sembla que l'episodi de pluges, ho deia, ja té les hores comptades. Avui, quines són les comarques que més us preocupen? El vent pot fer-vos també la guitza especialment?
14: Avui estem en estat d'alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona litoral i prelitoral, de començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que ja segurament doncs, passant per la costa anirà baixant i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
6: S'han registrat 3 víctimes i 2 desapareguts. Com s'està coordinant la recerca i quina és la situació actual ara mateix dels equips desplegats?
14: Actualment els equips desplegats estan centrant sobretot en la fase de recuperació, en donar suport a aquells municipis que s'han vist afectats pels aiguats i per les inundacions, principalment centrats a la zona del Vallès, on tenim Granollers, per exemple, Vilanova del Vallès, Montornès, aquests municipis que s'han vist més afectats pels aiguats, i també de la zona de Terres de l'Ebre, on també vam tenir també un nucli de precipitació important, i també doncs, tenim equips també desplegats doncs, donant suport a tots aquests municipis en la retirada de fang, la neteja de vies, la retirada d'objectes que s'han vist arrossegades per les rieres. Però continuem també molt alerta, no? Ahir de tarda també vam tenir un altre nucli de precipitació molt important a llançar, per això reiterem una altra vegada la prudència a la ciutadania, que ara continuem en aquesta fase d'emergència, i la meteorologia doncs, continua sent adversa i provoca aquests xàfecs que són molt intensos, molt locals, molt puntuals, i que encara poden provocar doncs, aquesta crescuda de rieres i les inundacions de zones urbanes.
6: Aquest episodi ha posat a prova els sistemes d'alerta i comunicació. A Xerta, per exemple, ho sentíem, s'ha criticat que l'ESAlert va arribar tard, quan l'aigua ja els havia, com aquell qui diu, inundat la plaça. No sé si en teniu constància d'aquestes crítiques i si penseu que en alguna cosa s'ha fallat.
14: El que hem de tenir en compte, i la ciutadania ha de ser conscient, és que davant d'aquestes precipitacions que són tan intenses i tan fonamental local, des de que comencem a poder detectar que s'estan produint aquestes precipitacions, tenim aproximadament uns 10 minuts de temps de latència entre que el radar detecta fins que ho podem veure en pantalla, no? Aleshores, això fa que amb precipitacions molt, molt, molt intenses, com les que vam tenir ahir a Sa, no? Quan les veiem pel radar, vol dir que ja porten 10 minuts d'intensitat precipitant sobre el territori. Hem de confirmar que aquestes precipitacions doncs, són intenses, estan provocant danys, i a partir d'aquí doncs, activar l'enviament de l'alerta. Per tant, el ciutadà li pot tenir aquesta percepció de que li arriba tard, no? Però és que més ràpid no podem generar, i segurament quan hi arriba és quan pot ser que ja tinguem una situació que pugui realment afectar a la vida de les persones, no? Que és quan realment s'ha de rebre l'alerta, que és aquell moment en què s'han de prendre mesures de protecció, no quan comença la precipitació, que no sabem si pot tenir després repercussions o pot ser un xàfec normal d'aquesta temporada.
6: Molt ràpid per acabar, creu que la cultura de la prevenció està millorant pel que fa a la reacció de la ciutadania?
14: Ens volem agrair a la ciutadania que en aquesta setmana, amb aquestes precipitacions tan importants que hem tingut, hagin seguit doncs, les recomanacions, hagin seguit doncs, també les restriccions que vam establir durant el cap de setmana, que hem vist que es va baixar moltíssim la mobilitat i que això després doncs, segurament ha repercutit en què hem tingut moltes menys víctimes mortals i, per tant, també molts menys efectes d'incidències en el territori, no? I danys també en els béns. Per tant, agrair a la ciutadania un cop més que hagin seguit aquestes recomanacions i aquestes instruccions que els hem donat des de Protecció Civil i que s'hagin autoprotegit, i demanar també que continuem, no?, amb aquesta cultura de l'autoprotecció, de la corresponsabilitat. No? Nosaltres ens comprometem a avisar-los el més aviat possible quan detectem que s'estan produint aquestes precipitacions intenses, aquestes pluges torrencials i aquestes crescudes de rius i rieres, però que la gent ha de ser doncs, responsable, i que quan vegi que comença a produir-se la precipitació aquesta intensa, que provoca també doncs, alguna crescuda d'un riu, alguna riera, doncs sobretot que no creuin els rius i rieres, no passin per passos inundables si veuen que hi ha acumulacions d'aigua. Hem de continuar una mica reforçant aquest missatge i agraint a la ciutadania per tota la consciència que té.
6: Xavier Marramon, gràcies per atendre'ns un matí més. Que vagi molt bé, bon dia.
14: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
6: Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos en descomposició fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat al municipi.

Més coses, uns 2.500 treballadors del sector social s'han manifestat pels carrers de Barcelona aquest dimecres per reclamar condicions laborals i salarials dignes. La protesta s'ha marcat en una jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos entre patronals i sindicats per a l'equiparació salarial del sector. Els sindicats demanen a la Generalitat que faci complir el conveni a les patronals. Es calcula que el sector dels serveis socials a Catalunya està format per més de 10.000 empleats. I coincidint amb aquesta jornada de vaga convocada al sector dels serveis socials de Catalunya, la plantilla de les residències Balàfia 1 i Balàfia 2 han convocat una protesta per reclamar al govern català que actuï per impedir que aquests centres acabin en mans d'empreses privades. A més, volen reivindicar el sector de les cures perquè asseguren que les empreses privades volen mercantilitzar aquestes residències. Mentrestant, i encara en l'àmbit assistencial, Metges de Catalunya ha decidit mantenir la convocatòria de vaga indefinida de facultatius en l'àmbit català, que començarà el dia 28 d'octubre, tot i l'anunci d'eleccions anticipades. L'òrgan de govern del sindicat ha valorat la situació i el nou escenari que obre el context electoral i que ha refermat que el conflicte del personal mèdic i facultatiu que treballa al sistema sanitari català és independent del context polític. Es desmarquen així dels metges de l'àmbit estatal que han decidit desconvocar-la.

0: al Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Der Kusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfronta al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. El club blanquiblau ha presentat la figura de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona. És un homenatge al capità de l'equip, mort de manera sobtada el 2009. L'acte va comptar amb representants del club, familiars de Jarque i també el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va posar en valor el que representava l'etern capità espanyolista.
1: Un gran esportista, però una gran persona, una persona que simbolitzava tots els valors, no només d'un bon jugador professional, d'un bon capità del Rayo Deportivo Español, sinó d'un bon esportista. Entrega, negació, esportivitat, fair play, generositat, en una bona persona i un bon esportista.
0: El club patins Olot ja ho té tot a punt per compartir o per competir al Mundial de Paraguai. L'equip dirigit per Ricard Planiol i Esther Fàbrega competiran el dissabte 17 d'octubre en el marc dels World Roller Games. Ens amplia la informació l'Aniol Puigverd d'Olot Televisió.
2: Aquest cap de setmana ja li toca fer les maletes i viatjar cap al Paraguai, on a finals de la pròxima setmana disputaran un nou Mundial. L'objectiu és el mateix d'aquest any, competir i deixar-ho tot a la pista, un objectiu que si el compleixen de ben segur que aconseguiran la primera posició i tancaran la temporada amb tots els títols guanyats. El director tècnic del Club Patinatge Artístic Olot, Ricard Planiol, explica que l'equip viatja amb la màxima il·lusió per tornar a conquerir el món.
3: La dificultat augmenta perquè, a més, el treball tècnic i les exigències, sobretot del sistema rolar, cada vegada fa que ens hàgim d'espavilar una miqueta més, i també els contrincants, perquè també van pujant nivell, aleshores això fa que un no pugui dormir-se.
2: Tot i que sempre hi ha coses a millorar, les patinadores han fet aquesta última actuació davant la seva gent de la millor manera possible. La sotscapitana del grup de joc gran del Club Patinatge Artístic Olot, Júlia Casadevall, explica que s'han sentit molt bé i que si ho fan així al Mundial tenen moltes possibilitats de quedar primeres.
4: Tot i ser un campionat més, és el Mundial, és un títol que et pots emportar a casa, llavors el vius amb molts de nervis.
2: Les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot sortiran de la ciutat d'Olot aquest divendres direcció cap a Paraguai. Competiran el dissabte 17 d'octubre amb els grups de show gran.
5: Ens ho passem bé una estona i ho recordem per sempre més, o què? Som-hi, doncs!
0: Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu, una proposta que es repetirà els tres pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I la Fundació Foto Col·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. De la mà del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, la mostra recupera l'obra d'autors com Colita o Ramon Masats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
6: Emancipacions, col·lecció fotocol·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de les societats espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, a l'extensa col·lecció d'imatges de fotocol·lectània.
7: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
8: De la façon dont les fotògrafs pratique la fotografia.
6: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcuberta, Ramon Massats o Ukalele. A les fotografies s'hi afegeix una instal·lació del col·lectiu Estampa que invisibilitza les imatges dels visitants captades per una càmera de seguretat a l'entrada de l'exposició.
0: Rosalía ha estat guardonada pel Ministeri de Cultura amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026. La distinció a l'artista de Sant Esteve Sarrovires reconeix la transcendència artística del disc Lux com una proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora que eleva els límits creatius i que ha assolit una valoració unànime de la crítica i el públic. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: Catalunya.cat.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
0: 1988. Mousse. Plat cuinat d'origen francès, fet amb diferents ingredients que es quatllen després de barrejar-los amb clara d'ou batuda, nata batuda o gelatina.
1: Mercè Bacardí.
3: Al llarg d'aquests 40 anys s'han normalitzat molts termes a l'àmbit de la gastronomia, sovint referits a plats propis d'altres països que són cada cop més populars als nostres restaurants. Això ha fet que en aquest camp hi hagi una presència destacable de manlleus d'altres llengües, com ara mousse, fondue, crepe o pizza. A l'hora de tractar aquests manlleus, s'ha de tenir en compte que la gastronomia té un lligam molt estret amb la cultura a la qual pertany i que cal, doncs, procurar que no es perdi el referent de l'origen dels plats. Per això, sovint s'han adoptat els manlleus sense cap adaptació gràfica, com és el cas de la mousse, la fondue o la pizza. En altres casos, però, com en la crepe, es poden fer petits canvis per adaptar el manlleu a la nostra ortografia sense que es perdi l'origen del plat.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. La mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous, 8 d'octubre, i al punt de les 8 repassem més titulars. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes, que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des del Notícies en Xarxa contra el que considera un nou episodi d'un greuge estructural.
6: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar. No tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
5: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat aquest dijous per la possibilitat encara d'alguns ruixats. El cap de guàrdia de l'ENS, Xavier Mar Ramon, ha demanat des del Notícies en Xarxa mantenir la prudència, malgrat que la intensitat de les pluges vagi a la baixa.
7: Tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que anirà solament doncs, passant per la costa, anirà baixant, i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona.
5: Dels esports, destaquem que el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de...

0: dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats per veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Són les 8:04, és hora punta, per tant, aquesta hora toca connectar amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens expliqui si hi ha gaires incidències avui dijous. Bon dia, Sílvia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs avui ja no parlem de pluges, però sí de retencions. I en aquests moments hem de dir, per exemple, que a la P7 hi ha diversos punts a lentitud entre Montmeló i la Roca cap a Barcelona, Barberà en ambdós sentits de la marxa, a Sant Cugat i el Papiol també en ambdós sentits. Les dues rondes van molt carregades, especialment la ronda de l'Alt Sentit Llobregat amb 10 quilòmetres i mig de congestió, i la part sud, per exemple, destaca l'entrada i la sortida per la Diagonal, per la B23, que presenta forces aturades, també arribant la retenció a la zona del Papiol. Els accessos a sud, per exemple, també mencionem la C32 a Sant Boi i Cornellà, i en el cas dels accessos nord hi ha retencions avui i moltes complicacions, és a la C58, va molt carregada, ho hem vist per les càmeres del nostre avió, i per tant us demanem sobretot que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon matí.
0: Pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions pels aiguats a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de la R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el recorregut des de l'Hospitalet i Massanet-Massanes. I el funicular de Vallvidrera es troba fora de servei aquest matí a causa d'una avaria, segons han informat fonts de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La companyia ha habilitat per a un servei de transport alternatiu per carretera. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa, com sempre, del Lluís Miquel Pérez, que ens diu que hi haurà menys bonança que en els darrers dies i amb més fresqueta. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, Helena. Doncs sí, i de fet ja l'estem sentint, perquè a hores d'ara ha baixat la temperatura respecte ahir. A més, en alguns racons de l'Alt Empordà i sobretot a les Terres de l'Ebre, el que hi bufa és el vent, per tant, encara més sensació de frescor. Serà un vent bastant insistent, sobretot aquest matí al sud del Cap de Salou. També molts núvols baixos i boires a la Catalunya central, Prepirineu, hi ha mala visibilitat. I compte, perquè aquest matí ja de cop i volta tornarem a tenir alguns xàfecs, especialment al sud del Gironès, al sud del Baix Empordà, a la Selva i a l'Alt Maresme. De fet, d'aquí a poca estona, en aquestes viles, al voltant de la desembocadura de la Tordera, ja plourà amb molta intensitat, però sempre arrapats a mar, aquests ruixats. Al llarg d'aquesta tarda, doncs, per una banda, al Pirineu tindrem força núvols. A l'Alt Pirineu, amb algunes nevades, estem parlant ja de la primera nevada de la temporada, cap als 1.700-1.800 metres en aquesta zona, sobretot de l'Aran. I també aquesta tarda continuaran caient els ruixats intermitents, però intensos, a la Selva, al Gironès, al Baix Empordà, al Vallès Oriental, al Maresme, i ja a darrera hora de la tarda, compta amb algun xàfec d'estat destacable que caurà, doncs, cap a les viles del Baix Llobregat litoral i també, per exemple, a Barcelona capital. N'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser, recordem-ho, bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge per al dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. I també s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'avui dijous ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
4: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
0: 8 i 10, Rodalies va recuperant la normalitat després d'un dimecres de caos provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF, que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho amplia l'Ester Minguell.
5: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
6: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
5: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
7: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
5: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paner, que hi ha anunciat que denunciarà Adifi Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
0: I és després d'aquest enèsim caos a Rodalies que la plataforma Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències que inclogui informar bé el passatger. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa.
8: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar. No tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
0: I encara parlant de transport públic, els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 7, a partir de les 9 del matí, volíem dir de les 7 de la tarda, ho dic bé, les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Més coses, Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera que les precipitacions siguin destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos de fort tonatge a l'Empordà i vent a tots dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui com sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn pels efectes de les pluges torrencials. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
9: Avui el que estem alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana que provocarà rebuf i que per tant això pot generar que es poguessin tempestes sobretot a la zona del litoral i prelitoral, de, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que ja solament doncs, passant per la costa anirà baixant i es pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
0: S'eleven a 3 les persones mortes per aquestes pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. A banda, està clar de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Tenia 43 anys i se n'havia denunciat la desaparició dimarts. Aquesta víctima mortal per les pluges torrencials se suma, doncs, a les de Montornès, del Vallès, i a Tordera dissabte passat. Tot plegat mentre continua la cerca de 2 persones, un menor de 12 anys a Granollers i un jove que alguns testimonis asseguren que va caure arrossegat per una riera a Pineda de Mar. Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos en descomposició fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat al municipi. I a l'Ebre, les pluges de dimarts, que van deixar més de 100 litres per metre quadrat en poc menys d'una hora, han deixat un paisatge de bancals de conreu esborrats, camins destrossats i carrers i cases afectades. Un dels municipis que més ha patit els danys ha estat Xerta, al Baix Ebre, on les inundacions han arribat al 85% del nucli urbà. La gran quantitat d'aigua caiguda ha fet baixar amb força les valls, com es coneix al municipi aquest fenomen, que ha arrossegat fang, pedres i troncs i ha provocat danys importants, tant als carrers com als baixos dels habitatges. Així ho viu el veïnat d'aquest municipi.
10: Ara estem aquí doncs, en les tasques de neteja, intentant poder tornar a la normalitat el més pront possible. També tenim problemes en l'abastament de l'aigua potable, ja que la captació de les fonts de pous està agafant terbolesa.
11: He trobat bastanta aigua hasta el barril, bueno, hem estat llimpiant bastant, no podem fer cafès, no podem fer res perquè el 30% d'aigua és fang.
12: Este matí molta fregona, molt de fang, molta aigua, tot empastrat, roba, mobles, bueno, tot.
13: 3 cotxes, 2 del gendre i el meu, que no l'hem engegat ni hem fet res, no sabem si, com anar, si anirà o no anirà.
0: Ha afectat negativament les intenses pluges d'aquesta setmana és el Parc Agrari del Baix Llobregat. Els pagesos no poden drenar l'excés d'aigua que ha quedat als camps, el que posa en perill les collites. Ho ha comprovat en Marc Ferrer, de Gavà Televisió.
14: En els darrers 6 dies han plogut al centre de la ciutat més de 150 litres, una quantitat que probablement hagi estat superior a la zona agrícola. No han estat pluges de nafent, sinó que la majoria d'aquesta quantitat ha caigut en períodes curts de temps i amb una intensitat torrencial. Amb aquests registres, molts dels camps estan anegats, ja que les corredores no donen a l'abast a desaiguar, i l'únic cargol d'Arquímedes tampoc.
15: El problema que tenim, que tenim no és suficient. Per això ara nosaltres ho baixarem molt. Si ara amb l'ajuda de la depuradora, pues suposo que s'ajudarà i en dos dies tindrem l'aigua, però per això estem reclamant aquest segon cargol. És que si no, no ho podem viure. Podem dir, podem seguir fent de pagesos aquí? Aquí no vindrà cap empresa ni vindrà cap relleu generacional que vulgui estar amb aquestes circumstàncies que tenim.
14: L'aigua de les corredores hauria d'estar un metre per sota del nivell actual perquè es poguessin drenar els camps ràpidament. I és que amb els camps anegats en 24 hores ja comença a patir el conreu. En els darrers anys, aquests episodis de camps anegats s'han anat repetint cada vegada més freqüentment i per això reclamen solucions per a continuar fent viable el cultiu a la zona agrícola.
0: Un quart de nou, uns 2.500 treballadors del sector social s'han manifestat pels carrers de Barcelona aquest dimecres per reclamar condicions laborals i salarials dignes. La protesta s'ha enmarcat en una jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos entre patronals i sindicats per a l'equiparació salarial del sector. Els sindicats demanen a la Generalitat que faci complir el conveni a les patronals. Es calcula que el sector dels serveis socials a Catalunya està format per més de 10.000 empleats. I aquest dimecres s'ha suspès el primer judici dels bombers voluntaris en què demanen a la Generalitat la millora de les seves condicions laborals i salarials. El judici s'havia de celebrar als jutjats de Terrassa, al Vallès Occidental, on s'hi han concentrat una cinquantena de professionals del col·lectiu Bombers Precaris en Lluita. Ens ho explica la Lourdes Sarrión, de Canal Terrassa.
16: El jutjat de Terrassa ha decidit esperar que resolgui una demanda anterior presentada a Lleida que planteja el mateix conflicte laboral. Aquella vista està fixada pel 20 d'octubre i la presenten més d'un centenar de bombers. Però la macrodemanda col·lectiva afecta uns 450 bombers voluntaris que reclamen més drets laborals en tots els jutjats socials d'arreu de Catalunya. Denuncien que tenen els mateixos comandaments, tasques i riscos que els professionals, però sense cobertura laboral, contracte ni cotització.
17: Nosaltres estem pagant rendiments del treball, però no estem adscrits a la Seguretat Social. Ens obliguen a fer 860 hores a l'any. No és un voluntariat tot això. Està cobrint places estructurals amb nosaltres, amb els voluntaris. Cobrem 10 euros l'hora bruta.
16: Una cinquantena de membres de bombers precaris en lluita, el col·lectiu que s'ha organitzat per aquesta causa, s'ha concentrat a les portes dels jutjats com a mostra de suport.
0: I el Servei de Recollida de Residus del Vendrell reforçarà les actuacions durant les properes hores per fer front als problemes registrats els darrers dies amb importants acumulacions de brossa fora dels contenidors. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, va fer un requeriment a l'empresa encarregada i així s'han reorganitzat les tasques de recollida amb l'objectiu d'evitar nous desbordaments i acumulacions de deixalles als carrers i recuperar així la normalitat. Enguany, la collita de fesol de Santa Pau ha estat pèssima. Els productors de la denominació d'origen protegit ho atribueixen a les altes temperatures de l'estiu. Sigui com sigui, la fira del mes de gener no està en perill, però no es vendrà fesol de Santa Pau en sec. És una informació de Gerard Puigdemont des d'Olot Televisió.
18: La forta i continuada calor de l'estiu ha fet que enguany la collita de fesol de Santa Pau hagi estat dolenta. Les plantes s'han rostit i les que han aguantat han perdut la flor i no han fet tabelles amb gra. La mala collita d'enguany ha estat una excepció, ja que dels darrers 5 anys els productors de la denominació d'origen protegit només han tingut una collita acceptable, la de l'any passat.
19: Doncs degut a aquesta onada de calor, que ha sigut una onada continuada tot l'estiu, des que els varen plantar fins a l'últim moment, doncs ha fet que no hi hagi hagut producció. Aquest 2026, doncs, la collita ha sigut quasi zero. I, bueno, sort que el 2025 va ser un any mig normal i encara ens en queda algun i en guardarem algun per la fira, per poder fer la fira del fesol el mes de gener.
18: Un fesol de Santa Pau que compta amb pocs productors i que en podrien ser menys si les collites no milloren, donat que tampoc tenen beneficis econòmics en aquest tipus de conreus. Com a conseqüència de la mala collita, enguany els productors de la denominació d'origen protegit no podran fer collita de fesol en sec, tot i que la gent podrà trobar fesols de Santa Pau en conserva als establiments que encara tinguin estoc. Des de la DOP de Santa Pau alerten els consumidors que estiguin atents a l'hora de comprar i recorden que els fesols de Santa Pau no es venen a granel. Sempre es comercialitzen envasats amb etiqueta del Consell Regulador i el logotip de la Unió Europea.

0: Estem destacant que el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, João Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Dejan Kucic, gairebé sense temps per preparar, això sí, el duel que demà l'enfrontarà al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. Pel que fa al bàsquet, expliquem que el Kids Anas Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup amb un triomf sobre l'Ulm alemany per 101-89. L'encert de Timmy Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs que van manar la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i tot i que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Ocampo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. La piscina Sant Jordi de Barcelona, que celebra 60 anys de vida, serà remodelada íntegrament el 2028. Inaugurada l'any 1966, va ser la primera piscina olímpica coberta de l'Estat. Ara, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació i la Federació Catalana de Natació preparen una renovació de la instal·lació que comptarà amb una inversió de més de 30 milions d'euros. Les obres començaran a principis del 2028 i s'allargaran 2 anys.
1: Ens ho passem bé una estona i recordem per sempre més, o què? Sí! Som-hi, doncs!
0: Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Una proposta que es repetirà els 3 pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I tret de sortir d'avui al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges, amb 442 projeccions previstes. Com sempre, aquesta edició estarà farcida d'estrenes i activitats pels amants del terror i el gènere fantàstic, amb la presència un any més de grans estrelles del cinema com Peter Jackson o Alejandro Amenábar. Ens ho explica la Carla Lanuza, de Canal Blau.
2: La 59a edició del Festival de Sitges arrenca avui a l'Auditori de l'Hotel Malià amb l'estrena mundial de Found Alive, el nou thriller de Carlota Pareda, guanyadora d'un Goya i del Méliès d'Or 2022 per la seva òpera prima, Cerdita. L'altre gran protagonista de la inauguració serà el curtmetratge Homing, dirigit per Lizzie Atherton i Hansel Rodríguez i produït per J.A. Bayona. D'entre la programació d'enguany destaquen Hope, el darrer treball de Na Hong-jin, director d'alguna de les obres més importants del thriller surcoreà modern, Wicker, una comèdia fantàstica protagonitzada per Olivia Colman i dirigida per Alex Houston Fisher i Eleanor Wilson, o Aniquilación, de l'aclamat director d'acció i terror Adam Wingard. Fora de les projeccions, el circuit d'activitats paral·leles compta enguany amb més de 80 propostes, encapçalades per la Zombie Walk d'aquest dissabte a 8:15 des del Miramar Centre Cultural.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: La primera ciutat a tenir semàfor va ser Londres, que ja tenia molt de trànsit i nombrosos accidents. El 1868 va néixer el primer model de semàfor inventat per J.P. Knight, que li va donar el nom de semàfor, paraula derivada del grec que significa portador de missatges. Els primers semàfors eren distintius que consistien en una llanterna de gas equipada amb dos llums, que parpellejaven alternativament per captar l'atenció. Havia estat ubicat a prop del Parlament i funcionava amb la destresa d'un policia. La llum vermella significava parar, la llum verda continuar. Amb el passar de les dècades va sorgir el primer semàfor elèctric, el 1914 a Cleveland, a l'estat d'Ohio. Aquest també estava equipat amb només dues llums i s'operava manualment. Només després d'uns dos anys es van idear els controls amb automatització, primer als Estats Units i després també a Europa. El 1920 va aparèixer a Detroit el primer semàfor de tres llums, inventat per William Potts. Aleshores, a partir d'aquest període, el semàfor també va tenir una estructura estàtica diferent. El 1926 va arribar també a Espanya el primer semàfor, a la ciutat de Madrid, i en concret, entre el carrer de la Gran Via i el d'Alcalà. A poc, el semàfor es va anar a convertir en una estructura de comunicació universal.
1: La xarxa de comunicació local.

avui, matí de dijous 8 d'octubre d'aquest 2026. Ha refrescat una miqueta, eh? Si sortiu al carrer, prigueu-vos una mica... Home, no cal bufanda i guants, eh? No exagerem, però sí que ha refrescat una mica a primeres hores del matí, eh? Benvinguts, avui a Sant Simeó i ens... L'ancià, Simeó l'ancià, perdó, és que això dels sants a vegades... Sant Simeó l'ancià, Néstor, Pere, Demetri, Ivet, Basneta, Reparada i Pelàgia. Felicitats, a tothom que avui celebri sants, aniversaris o qualsevol cosa en especial. Tenim marcat Alp, Bellver de Cerdanya, Calonge, la Cellera de Ter, l'Estartit, avui a Figueres, que és dijous, a Girona, la zona de Can Giver, Llagostera, Riudarenes, Sant Pau de Segúries, Tossa de Mar i Vidreres. Refrany del dia, tranquil·litat i bons aliments tenen sanes a les gens. Tranquil·litat i bons aliments tenen sanes a les gens, i és veritat, eh? Sí, home, quan estàs tranquil, que no tens cap problema, fas uns bons àpats, aquells... són etapes de la vida, aquells dies que, bueno, estàs bé, estàs feliç. Sí, sí. Ara, si tens problemes, una mala alimentació, nervis, allò, home, doncs clar, no estàs bé. Una frase, una cita del dia de Frederic Raffel. Els homes veritables fan coses, no es limiten a escriure sobre coses. Això és veritat, és molt fàcil allò d'escriure, dir... Però qui les fa, eh? S'ha de fer. Vinga. El sol ha sortit a les 7:54. S'acosta a les 8, eh? S'amagarà a les 19:20 de la tarda. Jo us deia abans, ui, avui fa fresqueta, 17 graus tenim de temperatura a l'exterior. Una humitat alta, eh? Humitat del 70%. I una velocitat del vent una mica de tramuntana de 12 km per hora. La tendència és a la millora, tot i que últimament els homes del temps diuen no, tranquils, i després cau un xafa, que cau un ruixat, però bueno, la tendència és a millora amb baixada de temperatures. Atenció, no és per agafar la bufanda i els guants, no? Ja veig algú que té unes ganes... No, tranquils, però la tendència és que, home, estem a la tardor, un 8 d'octubre, de mica en mica, doncs anirà fent una mica més de fred. Avui, 8 d'octubre, celebra el Dia Internacional del Pop, del Pulpo, eh? Hosti, que està bé, és bo, eh? A la brasa, a la planxa, el pop, bullit. Dia Internacional de la Dislèxia, Dia Mundial de la Visió, Dia Internacional de la Podologia. També és el Dia Mundial del Síndrome de Allan-Herndon-Danlay o Deficiència MCT8. Va, hi ha malalties. Ja li posen uns noms que déu-n'hi-do. Avui també es celebra Santa Thais, si coneixeu alguna Thais, Santa Lorenza i Santa Plena, eh? Si coneixeu alguna, Plena. Joshua Marín va dir que los desafíos son los que hacen la vida interesante y superarlos es lo que hace que la vida tenga sentido. Molt bé, eh? Lluna decreixent, lluna menguant, 8:46 il·luminada, la propera lluna plena serà el 26 d'octubre, falten 18 dies. I avui, l'efemèdera històrica ens diu que tal dia com avui, un 8 d'octubre, l'any 2023, Israel declara formalment l'estat de guerra després que de rebre un fort atac organitzat des de Gaza per Hamas. L'any 2001 va succeir un xoc entre un vol, el 686 de Scandinavian Airlines, i un reactor Cessna en l'aeroport de Milan-Linate, Itàlia. Van morir 118 persones. L'any 1997, la companyia nord-americana Yahoo compra l'empresa Fur11 junt al seu correu electrònic Rocketmail, el primer que es podia utilitzar via web sense instal·lar cap programa i primer competidor de Hotmail. L'any 1992 s'inaugurava el Museu Thyssen a Madrid. L'any 1988, tal dia com avui a Barcelona, és la primera vegada que Freddie Mercury, el cantant de la banda Rock Queen, es presenta davant del públic. L'última vegada que es va veure Freddie Mercury, l'any 1988. I l'any 1917, Leon Trotsky arribava per ser president de la Soviet del Sant Petersburgo, el primer soviet constituït en la Revolució Russa. I hem d'anar també a destacar algunes persones que avui celebren el seu aniversari. Belle Thorne, actriu, cantant i ballarina nord-americana, 29 anys. Molly...
Molly Quinn, actriu nord-americà 33, Angus T. Jones, actor nord-americà 33, Bruno Mars, cantant i músic nord-americà Bruno Mars, avui 41 anys. Matt Damon, actor, productor i guionista nord-americà, bones pel·lícules de Matt Damon, 56 anys. A tots ells, des de la ràdio, moltes felicitats. Sigourney Weaver, actriu, productora nord-americana, la Sigourney, qui... moltes pel·lícules, hem vist de la Sigourney, la sèrie d'Alien, per exemple, doncs 77 anys, i Chevy Chase, comediant, actor i guionista nord-americà, 83. Paul Hogan, actor, productor i guionista australià, en aquest cas, de la Terra dels Cangurs, 87, Felicitats a tots ells. Anem a Empordà per info per veure què es cou a la comarca. Entrevista a Anna Marí Costanseu amb els alumnes de l'escola La Ruta de l'Art. No tinc temps ni de pensar quina edat tinc. Impulsora de La Ruta de l'Art a Castelló d'Empúries. I el Festival de les Aus omple els egomolls amb una trentena de propostes per descobrir els ocells. La llançalenca Finques Company compra Salvador i Gobert i reforça la seva presència a la Costa Brava. Cacen un cotxe circulant en direcció contrària per la Nacional 2 a Pont de Molins. Una vegada més, aquí a la sintonia de la ràdio, en aquest matí. Bon dia, benvinguts. Vinga, va, comencem amb Ivan Herzog i el seu Des de Lluny, aquest matí d'avui dijous aquí a la FM. Benvinguts, bon dia. D'aquí no res, el butlletí informatiu i després la tertúlia.

Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres, una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la Dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.

0: connecta amb tu.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Bon dia, en aquest dijous 8 d'octubre arrenquem aquí una nova edició de l'informatiu i aquests són els titulars més destacats. Els Mossos investiguen un cotxe que ha circulat en direcció contrària per la Nacional 2 a Pont de Molins. La suspensió de Rodalies provoca retards, incertesa i indignació entre els passatgers de Figueres. Una forta tempesta deixa 50 litres per metre quadrat a Llançà i es desplaça cap al Cap de Creus. I el Festival de les Aus torna aquest dissabte als Aiguamolls de l'Empordà amb una trentena d'activitats. I com sempre, tancarem aquesta edició de l'informatiu fent un repàs i un cop d'ull a la previsió meteorològica des de la xarxa de comunicació local i amb el suport i patrocini de Llenyes Empordà.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen un vehicle que la passada matinada de dimecres va ser enregistrat circulant en direcció contrària per la Nacional 2 a l'alçada de Pont de Molins. Els fets van passar cap a 2:15 de la matinada. Segons testimonis, el cotxe procedia de la Jonquera i hauria continuat en sentit contrari fins a Figueres, on hauria corregit finalment la trajectòria. Durant el recorregut, diversos conductors van intentar alertar-lo, fent-li canvis de llums i tocs de clàxon. El cas està ara en mans dels agents de trànsit dels Mossos d'Esquadra.
2: Les pluges intenses van tornar a afectar dimecres l'Alt Empordà amb una forta tempesta que va descarregar fins a 50 litres per metre quadrat a Llançà abans de desplaçar-se cap al Cap de Creus. El Servei Meteorològic de Catalunya havia activat un avís groc de perill de nivell 2 sobre 6 davant la previsió de ruixats dispersos que localment podien anar acompanyats de calamar-se. Des del Meteocat advertien que si les tempestes quedaven estacionàries en algun punt del territori es podria emetre nous avisos per intensitat de pluja.
3: La suspensió del servei de Rodalies ahir va tornar a complicar la mobilitat dels usuaris de Figueres després que els maquinistes decidissin no circular fins a disposar de garanties de seguretat arran del temporal. Es van habilitar autobusos alternatius cap a Girona, Barcelona i diferents estacions de l'R11, però els passatgers denuncien retards i manca d'horaris clars. Alguns usuaris asseguren també arribar tard, més d'una hora, a la feina i lamenten que el cotxe tampoc sigui una alternativa assumible pel cost del combustible. Ahir els trens AVE i Avant sí que van continuar circulant, mentre que durant el matí es va anunciar l'inici progressiu de la represa de Rodalies.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: El Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà acollirà des d'aquest dissabte i fins dilluns 12 d'octubre una nova edició del Festival de les Aus, amb una trentena d'activitats per descobrir la biodiversitat del territori. La programació inclou visites guiades, tallers a familiars, observació d'ocells i anellament científic, a més de propostes per als més petits. Entre les novetats destaquen un taller dedicat als sons dels ocells i un escape room. El festival vol acostar la natura a tots els públics i donar a conèixer la riquesa ornitològica dels aiguamolls de l'Empordà.
4: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
6: Bon dia, una situació que no fa net a les comarques de Girona i, de fet, a més, amb l'entrada de vent de tramuntana que anirà, a més, amb el pas de les hores i això farà baixar la temperatura. Després de les molt fortes tempestes que ahir descarregaven sobretot al voltant del Cap de Creus, avui hem d'estar pendents de la meteo en el cas ja de la comarca del Baix Empordà, de la Selva i del sud del Gironès. Aquí, ja des d'aquest matí, s'aniran congriant alguns ruixats que, sobretot a la costa salvatana i del Baix Empordà, cauran amb molta més intensitat, però és que acabarà plovent també una mica, per exemple, cap al sud de la Garrotxa, al sud del Fluvià, aproximadament cap a l'Alt Pirineu, núvols arrapats, sobretot a l'Alt Ripollès, amb alguns flocs de neu a la banda del Puigmal, molt poca cosa, temperatura que tira cap avall, i ja aquesta tarda, el que deia, molta més tramuntana, compta a l'Alt Empordà i ja al vespre i nit, amb forta maró o maregassa a la costa. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
4: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
7: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
8: Atenció, famílies, ja podeu sol·licitar la targeta T16 gratuïta per a infants i joves d'entre 4 i 16 anys. La targeta permet utilitzar el transport públic dins la zona de residència. Sol·licita-la a través del formulari de l'ATM de Girona. Per a més informació, entreu a atmgirona.cat. T16 gratuïta, multa en transport públic.
9: Ja comença a fer-se clar.
10: Els diumenges sense drama, que els atents són els Catarres 10 minuts i les 9 del matí.

0: Clau de Sol de Vilafant organitza una excursió de 4 dies a Benidorm, del 26 al 30 d'octubre. Com sempre, sortida a 6:45 del nucli antic, a 3:15 al Camp dels Enginyers i a les 7 del matí de les Forques. Sortida de 4 dies visitant diversos indrets al voltant de Benidorm. Allotjament, visites guiades, hotel... Tot el preu de 600 euros als socis, 605 als no socis. Data límit d'inscripció el 20 d'octubre. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-90-19 i Joan Costa, 686-380-486. A les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41 i Miquel Fallet, al 646-47-38-87. Recordeu, excursió a Benidorm del 26 al 30 d'octubre amb Clau de Sol.
1: Vinga, va, apunteu-vos. Excursió a Benidorm amb Clau de Sol. 4 dies, quina festassa, eh? S'ho munten d'allò més bé, eh? Marcos, escolti de cá. S'ha de venir guapo, ben pentinat, com fa el nostre Pere quan ve a la tertúlia, eh? Que ve guapo, ben pentinat. Doncs Marcos, escolti de cá i fatxenda.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través...
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. La mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada a Madrid, intensifica les protestes per la crisi de l'habitatge. Els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge l'11 de novembre. Carmen Arcarazo és la portaveu del sindicat de llogateres.
2: Aquesta última setmana s'ha fet evident que no podíem esperar més, que ara era el moment, que la gent ho demana a crits als carrers i a les places, i per tant estic molt contenta i molt agraïda de poder dir que l'11 de novembre... farem una vaga general.
1: A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un acord per comprar el bloc de pisos de Sant Andreu després de 12 hores de mobilització veïnal contra els desnonaments. La compra es farà a través del nou fons d'emergència habitacional de la Generalitat, dotat inicialment amb 25 milions d'euros per evitar desnonaments de persones vulnerables. I en l'àmbit estatal, avui entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures, entre les quals hi ha préstecs sense interessos per comprar un primer pis, la regulació dels lloguers i la suspensió de desnonaments de persones vulnerables fins l'any 2030. D'altra banda, avui es reuneix la comissió que ha de proposar la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, vol deixar aprovat l'increment abans de les eleccions el 29 de novembre. La revisió tindrà en compte l'augment de la inflació per evitar la pèrdua de poder adquisitiu. Actualment, el salari mínim és de 1.221 euros bruts mensuals en 14 pagues. I pel que fa a les conseqüències dels aiguats, ja són 3 les víctimes mortals i 2 les persones que continuen desaparegudes. L'última víctima ha estat localitzada dins una furgoneta en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès. Protecció Civil manté activat per avui un pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'esperen que les precipitacions puguin ser tan destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui o sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn dels efectes de les pluges torrencials. I pel que fa al trànsit, continuen les complicacions als accessos de Barcelona. Un accident a la 2 provoca 9 quilòmetres de congestió entre Pallejà i Sant Joan d'Espí. A la AP7 hi ha 6 quilòmetres de retencions entre la Roca del Vallès i Montmeló, i també 4 més entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda. A més, hi ha 2 avaries que obliguen a tallar un carril a Sant Cugat del Vallès i al Papiol en sentit Girona.
3: Notícies en xarxa.

0: societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada. El magazín de comarques de Girona.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven...

0: Cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. Opti.punt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Torna a la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
2: Si vols fer la compra bé, anant a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Només avui, dijous 8 d'octubre, tens un 15% de descompte en alimentació. No inclou begudes, drogueria i perfumeria. Descompte en cupó bescanviable del 9 al 15 d'octubre. Màxim 75 euros per cupó. Si sempre les millors promos. Carrefour.
1: Aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10, a Palol-Sabol Dòria, jornades de patrimoni europeu. A les 11 del matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de Por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a Palol-Sabol Dòria, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Black, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 7:15, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'Hora del Conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes, amb Clau de Sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura.
4: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
5: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Anem a saludar els nostres tertulians, que ja els tenim aquí preparadets. Estem tots. Pauli Fernández, bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Joan Cosí, bon dia.
7: Bon dia.
5: I Pere Prats, bon dia.
8: Hola, bon dia.
5: Deixeu-me que saludi també a una amiga que sé que m'està escoltant, la setmana passada també...
8: La del País Basc?
5: Ah, exacte, exacte.
8: Ah, sí, perquè sí, ja la coneixem nosaltres.
5: Sí, ja, bueno, no la coneixeu. Ja l'heu saludada, eh?
7: L'heu saludada.
5: Sí, sí, sí. Vam arribar a un tracte ahir que ella m'ensenyarà euskera i jo l'ensenyaré català. Val. És un pacte que hem fet, així que gràcies per escoltar-nos. És que Ràdio Vilafant és internacional.
9: Em farà més aviat que tu, eh?
8: Segur,
5: oh, això segur.
9: Que per més que t'hi afanyis, el vas de la marinera, eh?
5: Anava a dir, perquè dubtes de la meva intel·ligència.
9: No dubto de la teva intel·ligència. Dubto que és molt difícil.
5: Sí, és molt difícil. A més, no s'assembla res. No s'assembla a res.
8: Perquè no és llatí. És,
5: no, ja no és indoeuropeu.
9: Diferent, conjunt completament diferent.
7: Jo, sí, jo he anat infinitat de vegades i més allà, i més allà de l'Egonon.
9: Sí, hi ha poca cosa més, no?
5: Sí, sí, sí, sí, sí.
8: I a Bur.
7: Sí, més enllà d'això, costa molt.
5: Sí, sí, sí, és complicat. Anem a entrar en matèria. Ahir m'arribava la notícia de la mort de la Mari Carmen i veig aquí el titular, commoció social i política per la mort de la Mari Carmen. Quina edat tenia aquesta dona? Era bastant
8: 87
5: gran.
8: O una cosa així.
9: 87.
8: Sí? Veus? Ho he endevinat.
9: 87, sí.
5: Sí, sí, sí, clar, era gran, però estava malalta, no? no crec que hagi tingut una cosa... No...
8: El seu aspecte no era pas dolent, eh? Vull dir, quan va sortir de casa seu, que va anar a l'hospital, bueno, vull dir, no se la veia pas molt atrafegada de que diguessis és que està molt fotuda.
9: Aquest altre dia va sortir un seu cosí, que és el familiar més prop que tenia, més proper, i fent unes declaracions, i va dir que estava molt malalta ja feia temps. Ah. Que potser si no haguessin fet medicalment que era desaparegut,
8: sí,
9: per això natural. El que passa que, és clar, aquesta dona portava 10 anys de lluita perquè no la, i això
8: sí, crema, sí, gasta.
9: Crema molt, eh?
8: Desgasta, sí, home, esclar que sí.
9: I tampoc pagava un lloguer ridícul, el que passa que, és clar, ara són abusius.
8: 500 i pico d'euros pagava, no?
9: Sí. Sí.
7: Ara...
9: Bueno, però és que a Madrid, jo t'ho puc dir, perquè...
5: T'entens el teu fill, no?
9: El meu fill pagava en el carrer Atocha, en el número 35 o 36, no recordo que ara exactament, en el carrer, en el carrer Atocha, fa 12 anys, pagava 580 o 590 euros, no arribava de 600 euros.
8: Sí, sí.
7: Carai, només?
9: No, sí, no és que llavors es pagava.
7: Home,
9: això.
7: És que clar, jo molt cèntric.
9: Val, tenia un pis que feia 60 metres quadrats, tenia dues habitacions, tenia, bueno, un pis que estava molt bé, un bon salon, una cuina, un bany, estava bé, però un solter, estava allò de nassos, i pagava això, i ara pagaria pues, 1.300 o 1.400 segur. O potser
7: jo,
9: més,
7: jo, sí, segurament que bastant més, perquè ja dic ara les últimes vegades que es va...
9: Sí, ja ho sé.
8: Home, bueno, si en aquesta dona de 500 li volien pujar 2.000 i pico...
5: És que és bestial, aquesta puja.
7: Bueno, que... perquè... Bueno, hi ha l'expectativa aquesta del lloguer turístic, etc, que és el que en aquest sector, diguéssim, deu fer més. El que sap greu és que, o sigui, la utilització, jo no sé si heu seguit a vegades, que et surt encara que no vulguis a les xarxes, diguéssim, tot tipus de comentaris, diguéssim, de tots costats, no? Perquè, bueno, és que des de dir que, jo què sé, que tenia una casa a la Sierra i que no sé què, fins... l'han... O sigui,
5: bueno, és clar, se l'ha utilitzat mediàticament pels dos costats.
7: És que des d'utilitzar-la a vilipendiar-la a tot. I jo no sé si...
5: És que de Mari Carmen n'hi ha moltes, eh?
7: Ja, però vull dir que aquesta...
5: Grans i joves.
7: Sí.
5: Vull dir que de casos... Si ara aquí ens poséssim a parlar, segur que tots coneixem algú que té algun problema amb l'habitatge.
7: Però vull dir, el que no es pot generalitzar d'aquesta manera, dient que clar, que tothom està en la mateixa situació,
5: no?
7: Perquè clar, no tothom té problemes amb un fons voltor, des que a vegades hi ha gent que jo que sé, que li demanen que marxi perquè simplement necessita la vivenda pel seu fill.
8: Bueno, és diferent, eh?
7: Bueno, no, escolta.
5: Sí, sí, però igualment, encara que jo conec un cas, que la propietària diu que necessita la vivenda i la llogatera ha seguit el pis pagant perquè no pot marxar tampoc, perquè no troba alternativa.
7: No.
5: Clar, vale, jo entenc que tu tens aquesta necessitat, però jo haig de viure a algun lloc, sí, i no em puc permetre, o sigui, els preus que estan demanant de lloguer no me'ls puc permetre. Llavors, què faig?
7: Bueno, però vull dir que no tothom, diguéssim, està a la mateixa situació i amb aquest argument han fet passar tothom pel brot gros, no? I no tothom està a la mateixa situació.
8: No,
7: que evidentment hi ha casos, sobretot en ciutats, d'aquest fons voltor que compren edificis sencers, etc. Però també hi ha molts altres casos que diguéssim que estan totalment justificats i el propietari que potser només té aquell pis i el necessita pel que sigui.
8: Sí, home, sí, sí, sí.
7: O simplement perquè és un edifici molt antic, una renta molt antiga, perquè també hi ha casos d'aquests i avui dia els edificis necessiten un manteniment, la gent s'ha de gastar diners per mantenir els edificis
5: i tenint en compte l'augment de preus dels materials.
7: Clar, no, per això t'he dit que avui dia, a veure, qualsevol edifici necessiten, diguéssim, una ITE, que se'n diu, que és la inspecció tècnica dels edificis, que tenen que passar-la per poder passar aquest ITE, diguéssim, s'han de fer una sèrie d'obres importants i, clar, i potser tu tens allà un pis que diguéssim, que t'has de gastar, anem a suposar, un moment donat, jo que sé, 15, 10 o 10.000 euros, el que sigui, per tenir aquell edifici en condicions, i resulta que estàs cobrant una renda, d'això que estem dient, molt antiga, de 500 euros. Mm. Bueno,
8: clar, però llavors hi ha propietaris que... les obres els fan fer en els inquilins, diguéssim, o sigui...
7: No.
5: Però hi ha maneres,
7: quan
5: també.
7: Quan són de dintre la vivienda, ja. Però quan són estructurals d'exteriors...
9: Estructurals, sí. Tot és del propietari.
7: I penseu que, clar, que això s'està trobant totes les ciutats, això. Que tots els edificis han d'haver passat aquesta inflació tècnica. Jo no sé, això aquí a Catalunya, jo no sé, allà a Madrid o la resta de
5: l'estat.
9: El que passa que hi ha una cosa, tots ens queixem de tot això, i és molt trist perquè la joventut des del 25 al 35 anys ho té ara molt malament per sortir de casa. A part d'aquí, en aquestes zones rurals que aquí encara tenim, que tenen prop llocs de treball a prop i poden encara accedir a contractes de lloguer barats o comprar habitatge o accedir, o tenir un habitatge familiar. Però en capitals grans això ja no existeix.
5: Ja.
9: O sigui, hi ha l'habitatge dels pares, que els fills ja han crescut i se'ns acabó, punt. No hi ha res més. Aquell fill surt amb uns jornals. Ara, a part de que tingui una titulació molt alta i tingui molta sort,
5: i a vegades,
9: el 80% surt amb uns jornals de
5: 1.000 euros o poc més.
9: Sí, a 2.000 ja és un privilegiat. Uh-huh. Llavors, esclar, no pot assumir ni a comprar ni a llogar. I aquí és on hi ha el malestar. Hi ha un gruix de gent d'aquests, diguéssim, entre 25 i 35, que és terrible, és que estan ofegats totalment.
7: Sí, sí.
9: I de 35 pel món també comencen a estar ofegats, uns perquè no arriben amb les hipoteques, perquè al principi els anaven bé, anaven fent, però els jornals han quedat pràcticament estancats. Les hipoteques s'estan apujant cada dia més.
7: Clar,
9: sí. I esclar, i bueno, hi ha un malestar terrible. I una altra, després, això és per una part, i per l'altra part l'estat espanyol ha sigut un ganso. Ha sigut un ganso, tant el PP com el PSOE, com tots.
8: Ancestralment, sí, sí.
9: Perquè no han fet vivenda social. No n'han fet.
5: Perquè els interessava més.
9: Han deixat que el fons voltor...
8: No solament no n'han fet, sinó que la Ayuso se'n va vendre.
9: Mm. Exacte, no, la Ayuso no, l'altra, la dona
8: no,
9: la botella. De l'Aznar.
8: Ah, la de l'Aznar, sí.
5: Anava a dir l'ampolla.
9: I llavors, esclar, això, tot això, pesa molt. Pesa molt, perquè l'altre dia Paulí mateix deies aquí, Figueres, quantes vivendes s'han fet noves?
7: Mm-hmm. Res.
9: I quanta gent ha vingut? No. Si hem passat del 30 al 50 i tenim les mateixes vivendes.
5: Aquí a Vilafant s'han fet aquestes d'aquí a l'altre costat de la carretera, amb la gràcies a la permuta del Bisbat, i s'han emplenat rapidíssimament.
9: Home, esclar.
5: De protecció oficial. I em sembla que eren 600 al mes de lloguer, em sembla, que està molt bé per una casa, no? Vull dir que no és ni molt ni poc, vull dir que no són 100 euros, no està regalat tampoc.
9: La meitat d'aquests fons voltor estan alimentats per uns bancs que nosaltres els hi vàrem pagar el deutes.
7: No és clar, no és clar.
9: Que nosaltres els hi vàrem pagar el deutes.
7: Sí, sí, no.
9: Compte, que ells no varen perdre res amb allò. Varen fer allò, aquell banc dolent que ara t'hi foten d'explotadors,
7: sí, sí.
9: I van deixar caure molta gent. I varen deixar...
7: I en el fons són els mateixos,
9: No, és el mateix, Joan, és el mateix.
7: O sigui, aquests fons voltor i el banc dolent i tot plegat, diguéssim,
9: és tot el mateix. Tots estan ficats allà mateix.
7: Sí.
9: Tu veus les cares, que aquest any estan aquí, l'altre any estan allà i l'altre estan allà. L'únic que falta per estar davant d'una cosa d'aquestes és tenir un estómac com un guarda-roba.
5: Però...
9: perquè, esclar, com veus tot això, tens de tenir un estómac molt dur per poder...
5: Però a nivell d'estat, amb aquests bancs no, tampoc s'hi pot lluitar, perquè estan agafats de peus i mans, perquè una mica és el que dibuixàvem altres dies, no? Qui financia els partits? Quan estan al poder no poden anar en contra del qui els ha deixat els diners per la campanya, no?
7: Bueno,
5: i així successivament.
7: Sí, sí, no.
5: Llavors no hi ha res a fer.
9: Perdona, l'Arrimada ja treballa en una empresa elèctrica allà per
8: sí,
9: allà baix, a Extremadura,
8: sí.
9: Que s'ha anat altra vegada cap a casa seu. bueno, ja,
8: i en Montilla i a l'altre i l'altre i l'altre tots.
9: Montilla va ser president de
8: estaven en els consells d'administració d'elèctriques o de gasístiques o
9: no sé si és Red Elèctrica, un sí, bueno, sí, sí.
7: Ostres,
9: que no hi entenia ben res, digues tu.
5: Sabia el que era un electró i poc més, no?
8: I què, que no hi entengués? Era igual,
5: no passa res, no, per ser president.
8: Cobrava i ja,
9: ja
8: està.
9: Ja tenia el tècnic que li feien la feina.
8: No, hi cobrava i s'ha acabat.
7: És molt evident que, diguéssim, que està tot molt mal muntat, bàsicament, per aquestes grans corporacions i aquests fons que estan ja muntats expressament per això, i que es fan un negoci brutal. Però, insisteixo, no s'ha de tractar tothom
5: igual,
7: val? Perquè, ja dic, de gent que s'ha passat tota la seva vida estalviant per tindre un segon pis, per tindre una jubilació, diguéssim, que l'ajudi amb la seva pensió.
5: També aquí està el problema, que la vivenda ha sigut una inversió durant molt de temps.
7: No, esclar, perquè n'hi havia
8: cap...
7: Bueno, esclar, perquè era l'únic, sí, la manera de tenir un fons més o menys garantit, que un altre dia puguis ajudar-te a tindre, jo que sé, una jubilació digna, no? Uh-huh. I quants n'hi ha d'aquests? Moltíssims. I se'ls està tractant, diguéssim, igual.
5: Igual que els fons voltors.
7: Sí, exactament, sí. Igual.
9: Per no, tant, aquest pitjor, perquè no tenen com defensar-se.
7: I fan les lleis, diguéssim, que serveixen igual per aquests... aquest petit inversor o aquest petit, o que, inclús jubilat, el que sigui, que per aquell que en té 500 pisos o que en té 1.000, o sigui, la llei la fan igual, i llavors, clar, si no es fa si no es legisla de manera diferent per, diguéssim, aquests grans fons que pel privat aquell que té que arreglar una casa perquè és tot el seu patrimoni i, bueno, i no té els ingressos necessaris. Ara, aquí hem parlat moltes vegades, diguéssim, de ciutats com Girona o Vic, per posar un exemple, i n'hem parlat moltíssimes vegades, que s'han aconseguit rehabilitar edificis molt antics gràcies a que els preus s'han apujat i amb aquelles expectatives la gent ha pogut rehabilitar aquells edificis que estaven caient a trossos. Val? Bueno, ara aquella gent que tenia unes expectatives, per exemple, el que parlàvem abans, no? dels lloguers turístics, que tenia unes expectatives de poder amortitzar aquella inversió tan gran que ha hagut de fer en aquell edifici de, jo que sé, del casc antic de Girona, per posar un exemple, que té unes expectatives d'amortitzar-ho en 10 anys, i ara se diu, no, això ara pues, tindràs un lloguer normal... I llavors dius, home, doncs aquesta persona que tenia unes expectatives d'amortitzar aquella inversió tan gran perquè aquell edifici estava caient a trossos.
5: Clar, perquè el problema és que s'ha permès jugar econòmicament, perquè s'ha jugat, i faig servir aquesta paraula, econòmicament amb la vivenda, amb l'habitatge.
7: Però llavors què havíem de...
5: Sí, clar, s'han generat aquestes expectatives arrel de que s'ha permès aquest lloc.
7: Llavors, què teníem? A les ciutats, els cascs antics de Vic, per exemple, o Girona, que són els més propers que tenim aquí, que tothom sabem com estaven fa 25 o 30 anys. Bueno, i com estaven ara? I com estan ara? Doncs clar, ha sigut gràcies a això. Si no, no s'haguessin rehabilitat.
8: De totes maneres, tu dius que es tracta igual als petits propietaris, als grans, bueno, als fons aquests voltor, no és pas ben bé així, en aquesta llei que han fet ara.
5: El decret aquest.
8: Sí.
9: Jo ara volia dir sí. Això. Sí.
8: Es distingeix perquè es posa com a tope per considerar el gran, diguéssim, es posa un tope, no sé si són de... No me'n recordo, eh?
9: Sí, set
8: edificis que tinguis o així, llavors ja és un altre d'allò. O sigui, ja fan la distinció,
9: sí,
8: eh?
9: Sí,
8: o sigui, ja s'han adonat. S'han adonat perquè és lògic,
9: La lletra petita ho contemplava, sí.
5: Clar, és que...
9: És que es troba que aquesta gent...
8: I s'aprovarà aquesta llei, eh? O sigui, ja està, vaig aprovar.
9: Sí, aquesta gent tenen molta defensa perquè tenen molt de diners a darrere. Diners que són els nostres diners, sí, que tu deixis els diners al banc que cobres, aquells 15 dies estan ficats en aquests fons voltors, eh? Vull dir que això és aquest diner que volta, aquest diner que volta així.
5: Llavors què hem de fer, treure tots els diners del banc?
9: No.
8: Escolta'm, però, abans esclar, els bancs tenien clients.
5: Ara el client...
8: El client és el banc, ara.
5: Sí.
8: Sí, abans el banc et tractaven així perquè eres un client. Entraves allà i et feien reverències, quasi, eh? No vas ben bé, però bueno, d'allòs. I ara no, ara, hòstia, per entrar en el banc necessites empenyos.
5: Bueno, sí, si perquè vols fer qualsevol tràmit, t'has de demanar hores.
9: Perquè s'ha entrat la careta.
8: Sí,
9: sempre ha sigut igual, eh?
8: No, però abans no
5: era tant. Perdona,
9: sí, exactament, sempre ha sigut igual. El que passa que abans el tracte era diferent.
8: Oh, i tant.
9: I ara no, ara el tracte és bé, l'explotació pura i dura.
6: I ja, perdoneu, i avui el tracte és diferent, sí, perquè jo tinc un amic que té molts calés, que és empresari, i el conviden a exposicions, cada dos per tres fan unes xerrades no sé què a Barcelona, i li paguen la nit d'hotel i no sé què. A la resta d'usuaris bancaris ni et truquen,
8: no et deixen ni entrar, no, banc? Has de demanar permís.
5: No.
7: Perquè abans guanyaven els diners, diguéssim, amb cèntims, i ara els guanyen
5: amb productes,
7: amb paguen assegurances, paguen no sé què...
9: No, això és un... Déu-n'hi-do.

0: les exigències que tenen des de dalt
1: vol dir que hi guanyen diners,
0: les exigències que tenen des de dalt és en les treballadores fer tantes comptes, tantes pòlisses, tantes assegurances, tantes...
2: Els apreten molt els treballadors.
0: Exactament. A més, ara estan rebent, la gran banca està rebent tot el producte, i més rebarà, perquè el treball, abans era un lloc atractiu. Quan jo aquella època meva que treballava a la banca, doncs podies mantenir bé una família i visquies bé. Tenies un jornal, si tu feies el que havies de fer, tenies un jornal...
1: incentius també, no?
0: Tenies incentius i tenies un jornal digne. Digne al... Avui, el treballador de banca no hi aguanta ni 2 anys. La gent jove van allà, si està un parell d'anys, per poder tenir un currículum, perquè dia que treballa de banca gent... ja fuita. Sí. Perquè se'n van a 1.200 euros.
3: Clar, hi ha gent que plega del banc, i se'n va al Mercadona a treballar.
2: Home, perquè potser cobrarà
3: guanya més el Mercadona que el banc. Sí. Quan abans d'això no era així.
2: Tindran menys responsabilitat.
0: Dono per segur. Tenen menys exigència, el que dir, menys responsabilitat, i cobren més. Esclar, això també això també repercuteix amb els clients, perquè el tant se m'enfotisme és molt cada vegada és més en els bancs ho notes més.
2: Mira, un cas.
4: Jo m'estimaria més treballar al Mercadona que al banc, perquè de remenar calés a remenar préssecs, m'estimo més remenar préssecs jo, tota la vida.
2: Un familiar meu que estava, bueno, es va venir a veure i se'n va tornar cap al seu poble i havia de fer una operació gran, i em va dir, mira, quan arribi, com que arribaré d'hora, doncs m'hi passaré. No la van deixar ni entrar.
4: No, és el que et dic jo, que no deixen entrar,
2: Perquè no tenia cita prèvia i que per aquests per fer aquests temes. Havia d'anar-hi a determinada hora.
4: I tant que sí.
2: Ostres!
1: Però proveu de trucar al banc.
2: Sí, ja.
1: Proveu de trucar amb una oficina bancària.
2: Sí.
1: Proveu-ho.
2: Jo sé que...
1: Ho heu provat?
2: Sí, ho he provat.
0: Sempre el comptador automàtic, després ja et truquen ells.
1: O et surt un contestador, un operador de no sé on,
0: Després et truquen ells,
2: per vendre't coses.
0: No, normalment no sempre.
2: Depèn.
1: Si tens sort de tenir un gestor, el telèfon evidentment no te l'agafen, perquè no te l'agafaran, però si tens la sort de tenir un gestor, podem enviar-te-li un correu, en màxim una setmana potser et contestarà, vale? Comptant que...
2: Bueno. Jo haig de dir que he tingut molta sort en el banc o les circumstàncies, el que sigui, amb el tema de la meva hipoteca, que al final vaig acabar fent una hipoteca, que això és una altra. Que com pot ser que et surti més rendible fer-te una hipoteca si tens algun estalvi o t'ajuden, que és el meu cas, que em van ajudar, que pagar un lloguer, perquè jo vaig fer-me la hipoteca perquè em sortia més rendible.
0: Interès fixe,
2: sí.
0: No variable.
2: No. No, això ho tenia claríssim. No perquè... hi entenc res, però era l'única cosa que sabia.
0: Si vas a negociar una hipoteca, es passaran 3 hores
2: explicant-te el tipus d'interès,
0: el variable, i et voldran sempre fer entrar per allà. Perquè esclar, a ells els és molt més bo.
2: Clar, perquè ells hi guanyen més.
0: No, si puja una dècima
2: el
0: diner, i en tot pugen un duro.
2: Bueno. Clar, no, però que com pot ser això? Vull dir, que no sé, jo poder sóc il·lusa, o quan era més joveneta pensava, no? Quan ets més jovenet, que no tens feina fixa, el que sigui, doncs mira, vas a un lloguer perquè el lloguer és més econòmic i després ja, com que ja podràs més... parlaves d'expectatives abans tu, Paulí, no? Amb el tema de les persones que han invertit en pisos, però quina expectativa social s'ha donat a la ciutadania, no? Als nanos joves, o com jo quan era jove, no? Que pensava, mira, treballaré acabaré la carrera, primer estaré de lloguer uns anys, llavors quan vulgui formar una família doncs podré fer una hipoteca.
1: Però llavors,
2: i aquestes expectatives també s'han vist trucades.
0: Això s'ha acabat.
1: Oi tant.
2: Sí,
0: acabat.
2: Però clar, són unes expectatives i unes frustracions.
0: Perdona,
2: com fa
0: que t'has comprat la casa?
2: Jo ara, sí, més o menys.
0: Val. Llavors encara hi havia un preu assequible.
2: Sí.
0: Amb 5 anys, t'ho imagina't.
2: No, ara, ja ho sé, que jo vaig comprar en el moment que...
0: Tu ara mateix.

0: Sí, perquè vius aquí, treballes aquí mateix, però tu estàs a Barcelona, que així sí, sí, comprar sí, un pis, llavors no sé com era anat, però vols comprar ara, que és la gent molt encara de la teva edat, que estan encara penjats, és que és impossible.
1: No, que ja ho sé, que hi ha gent de la meva edat que, bueno, no, home, que estan visquent a casa dels pares.
0: Sí, sí.
2: Ha canviat molt. Nosaltres a la nostra edat, quan et casaves, ni pensaves comprar un pis. T'anaves a lloguer, segur.
1: Però
2: això, anaves a lloguer, clar. I al cap d'uns anys, doncs llavors compraves alguna cosa. Però... però anava així,
1: a casa meu sempre m'expliquen que quan jo vaig néixer estàvem de lloguer mentre s'estava fent la casa, o sigui que es podien permetre pagar el lloguer i pagar l'hipoteca o el que fos per fer la casa. Lloguers, ara és impossible això.
2: Els lloguers d'aleshores no eren, evidentment no eren tan alts com ara, però a més eren per mi més serios, sí. Perquè sabies que llogaves un pis i que el tenies per temps, vull dir, no era això dels 5 anys.
3: Però clar, però
0: sí, i el lloguer se menjava un 30% dels ingressos.
2: Sí, sí, sí.
0: Un 30 màxim.
4: Jo me'n recordo, que això del lloguer també ha anat molt a l'alça. Sí. Jo me'n recordo, els meus pares vivien de lloguer al carrer Pere III, el meu pare en aquell temps devia guanyar de paleta pues uns 38.000, 35.000 pessetes al mes, però és que el lloguer eren 2.200 pessetes. I de llum i d'aigua es pagaven misèries. O sigui, de llum, és que la llum era...
1: És que s'ha pujat tot molt.
4: A l'IBI de les cases, jo me'n recordo que la meva sogra aquí a Vilafant pagava 22.000 pessetes i es queixava que era caríssim. Oi, 22.000 pessetes a l'any. I ara s'està pagant per una casa normal aquí a Vilafant, una casa aquestes adossades i tot això, prop dels 1.300 euros.
3: I tant.
2: Ah, veus, o sigui, que és més barat ara, doncs. 2.300 està bé, no?
4: En euros.
1: Depèn de si fas el canvi.
4: Per tant, tu estàs pagant un lloguer de 100 euros al mes a l'Ajuntament per viure a casa teva, aproximadament.
3: I tant.
0: Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.
2: És així. Sí que sí, home.
0: És així, és així.
1: Clar, però és que és l'únic ingrés que té un ajuntament, també, no? És que, és clar, és un peix que es mossega la cua. Tothom necessita ingressos.
2: No és l'únic ingrés que té un ajuntament.
1: Bueno, però perdona, és el gruixut.
2: També tenim
3: sí, els vehicles. Més. Aquest i els vehicles són els dos més importants.
1: Clar, són els més gruixuts.
3: Els dos sí, més importants és...
0: I vehicles.
3: I els IBIs.
2: Sí.
0: Però també hi ha una cosa. Els ajuntaments són, potser, els més mal finançats. És la primera, primera estructura que ens trobem,
2: la primera administració,
0: ciutadans, és la primera infraestructura que ens trobem de l'administració. Sí. És el més proper que tenim. És allà on tenim a suplujar-nos.
2: Sí,
0: i llavors és la més mal finançada de l'administració.
4: I cada vegada li donen més coses per fer als ajuntaments.
0: Sí.
4: No, si estàvem parlant de l'habitatge. Fa 30 anys cobraven l'aigua, l'Ajuntament cobrava l'aigua, et cobrava l'IBI, no sé què. Aquí a Vilafant de Guals es paga una misèria, no és com a Figueres. La gent dirà, no, es paga molt. No, perdona, compareu amb altres pobles i veureu el que es paga de Guals, no? Però cada vegada els ajuntaments els van carregant de coses que abans poder feia l'administració i ara toca als ajuntaments.
1: Bueno, estem parlant d'habitatge i estem dient que potser hauria de ser l'ajuntament que hauria de fer habitatges de protecció oficial o quants habitatges té l'ajuntament tal.
4: Però anem a veure, l'ajuntament amb els seus ingressos està molt bé que tots volem el carrer net, volem que la brigada treballi tallant les herbes, que ens deixi el carrer de seguir, tot això, tots els serveis, l'aigua, tot això, els carrers ben macos i tot això. Però la pregunta aquella és, amb els meus impostos han de fer cases de protecció oficial i tot això per altra gent al poble, mentre jo estic pagant un IBI molt car, o si sobren diners m'haurien de baixar els impostos a mi, que visc al poble?
0: És que si baixen els impostos no em poden ajudar.
1: Els
0: impostos són per això, eh?
1: És pel bé comú.
0: Els impostos són pel bé comú. Els impostos és perquè tinguis una bona xarxa de carreteres.
4: Sí, vale, això sí.
0: Tinguis una bona sanitat, tinguis una bona...
1: Però perquè tu ara tens una casa i ho tens, però imagina't que pel que sigui, el dia de demà doncs no en tens. Què t'agradaria que l'Ajuntament tingués a disposició i que tu poguessis accedir-hi? Clar, tu no saps mai a la vida què et passarà, no? Jo crec que ha d'haver-hi un benestar per tots, perquè no saps mai què pot tocar.
0: Els impostos són per això, eh?
4: Clar, sí, per cobrir, els impostos són per això, però fins a un cert punt, eh?
0: Necessitats.
4: Fins a un cert punt, eh? O sigui, el que no podem pretendre és que una persona que viu i que paga els seus impostos hagi de pagar més i més i més perquè altres es beneficin, perquè jo entenc que els que es beneficien són els altres que els entregaràs el pis a un preu baix.
2: Sí, bueno, sí.
1: Jo crec que, perdona, que els impostos han de servir perquè tots puguem viure millor.
0: Perdona, l'Ajuntament amb aquests lloguers ja irà recuperant i amortitzant. Si poden fer un ja irà amortitzant-ho, això. Ja enterrarà aquests diners. Mm. No hi ha problema.
1: Perquè no els donen pas gratis, aquestes cases.
4: Clar, bueno,
0: no,
4: sí,
0: no, no, no li diuen, mira, oi, ja hem fet aquestes cases, aneu a viure. No.
4: Quan faltin diners, t'apujaran els impostos.
0: Com?
4: Així de fàcil, quan els hi faltin diners t'apujaran els impostos. O sigui, jo,
1: però aquestes
4: jo
1: persones que vindran a viure aquí també pagaran impostos.
4: Hi ha d'haver-hi una manera de dir, bueno, fem això perquè tenim diners de més, però no per carregar els, que,
0: mira,
4: els impostos
0: dels
4: ciutadans.
0: Mira, els d'altres països, com són Àustria, com són, hi ha d'altres països a Europa, que es va, i després alguns lands alemanys, perquè l'Alemanya cada land va pel seu compte, i alguns lands alemanys que han fet molta vivenda pública i ara es troben que no tenen aquests problemes. Que no tenen aquests problemes. No, aquests problemes ja no hi són. París té problemes perquè va agafar i va fer com
4: i Berlín,
0: ho va fotre tot a sal.
4: I Berlín,
0: en ells, París ho van fotre tot en les Berlín i a tot voltant, i en allà tenen uns problemes acollonants perquè aquella gent no els han pogut controlar ni els han pogut
4: exigir. Però escolta'm una cosa, que aquí s'ha de posar una mica de seny, perquè ni una part és tan bona ni l'altra part és tan dolenta. En el sentit que jo faig cases perquè aquí a Catalunya, per exemple, hem passat de 6 milions a quasi 10 milions. Falta vivenda perquè no se n'ha construït i és molt cara. Però si jo començo a fer vivenda dojo, no et preocupis. Faig vivenda dojo de protecció oficial, preus baratos, econòmics i no sé què. Molt bé. Encara que facis molta, te'n faltarà més. Perquè la gent vindrà igualment. I més quan sàpiga, no, és que jo he anat allà a Catalunya i m'han donat una casa per 200 euros. Oh! Escolta'm.
0: Però no una casa, Toni, no es donen.
1: No és així, això.
0: No es donen cases per 200 euros, I a més, perquè en vinguin més, falta treball,
1: Sí, clar, perquè han de poder pagar aquests 200 o 300.
3: Aquest és el discurs de l'Aliança Catalana,
0: Sí. Exactament, l'Oriols.
4: No, perdona.
1: És en Toni Oriols.
4: Sí, no, perquè l'Oriols està a la meva esquerra molt lluny. Ja us ho dic així de clar. O sigui que...
1: Bueno, diuen que havia sigut d'esquerres, bueno, és igual, deixem-ho estar. És complicat, perquè un preu assequible, l'habitatge, no vol dir 200 euros, o sigui, vol dir el 30% del salari,
0: sí.
1: I es mira segons el teu salari. Si jo cobro 1.500 euros, doncs es farà el 30% dels meus 1.500 euros, i a l'igual el meu veí, que només en guanya 800, pues pagarà menys.
3: És un fet que...
1: Però pagarà la mateixa proporció del seu sou.
3: El que és un fet és que falta habitatge. Val?
4: Sí.
3: I quan hi hagi...
1: La qüestió és qui l'ha de fer.
3: D'acord, però vull dir que en falta, això és un fet.
1: Qui l'ha de fer i qui l'ha de pagar.
5: No, i qui l'ha de controlar.
3: Bueno, és igual, però que en falta...
1: Controlar...
3: En el moment que hi hagi més habitatge, els preus...
1: Baixaran.
3: O baixaran, o no pujaran com pugen...
1: per l'oferta i la demanda,
0: que l'altre dia en van parlar d'això,
3: sí.
0: I perquè hi hagi més habitatge hi hauria d'haver una altra agilitat de construir. És impossible avui que algú construeixi a 5 anys vista, perquè o són aquests grans fons que es van fotent això, on un normal, que és el que, per exemple, en totes aquestes ciutats havien anat fent les vivendes, perquè eren paletes que s'havien convertit en empresaris amb un grup d'arquitectes a darrere, vull dir, i això era el que havien anat construint.
3: Sí.
0: Ara això és impossible, ningú es pot posar a fer un edifici amb tot el que necessita per arribar a l'hora de la venda i pagant unes hipoteques et deixen un banc, perquè el banc s'ho cobran des del primer dia.
3: I les exigències de la construcció d'avui dia. Imprescindible tenir placa solar, imprescindible no sé què, imprescindible... Bueno, clar.
0: Bueno, encara aquestes exigències, molt bé, però si aquest papereig que necessiten...
3: No, però això fan carir.
0: Si tu aquell planos que et dona l'arquitecte, el portes a l'Ajuntament, diuen, això on se senten aquí, està bé, val, vinga, feu. Però esclar, la Iglesia mos topa de Sancho.
1: Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem, perquè hem de parlar de més temes. Va, vinga, fins ara mateix.
6: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
7: Uau! Quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer. A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Només avui, dijous 8 d'octubre, tens un 15% de descompte en alimentació. No inclou begudes, drogueria i perfumeria. Descompte en cupó bescanviable del 9 al 15 d'octubre. Màxim 75 euros per cupó. Sempre les millors promos. Carrefour.
10: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
11: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
10: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
11: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
10: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
12: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Anem a començar de nou, arrenquem de nou el ruedo aquí després d'haver disseccionat tot el tema de l'habitatge. I la meva vivenda, és que clar, s'ha posat amb mi en Toni perquè li he portat la contrària, però no té raó. Estàvem parlant de la vivenda i de l'habitatge i de tots els problemes arrel de la Mari Carmen. Sí, sí, la veritat és que sí, és per bufar.
2: No,
1: era per això. I una altra cosa que hi ha sobre la taula que és conseqüència potser també de la del tema de la crisi de l'habitatge, és el tema de la vaga general, que sembla que hi haurà una vaga general ara al novembre. A més, hi ha unes eleccions a final de novembre, unes generals. Bueno, déu-n'hi-do, estarem entretinguts. Creieu que en bona mesura aquesta vaga general és pel tema de l'habitatge?
2: No. És perquè feia molts anys que no hi havia una vaga general i ara, aprofitant la vinentesa, doncs mira...
3: Vau veure la roda de premsa que convocaven?
2: No.
3: El paper dels sindicats, el paper dels...
2: Diguéssim,
3: dels sindicalistes, que feien el paper de la trista figura. No sabien ni què dir ni com justificar-ho.
2: Ja.
0: No, mira,
1: el problema és que els sindicats
0: pinten molt poca cosa.
1: Se'ls hi pot dir sindicats, la pregunta?
0: Pinten molt poca cosa. El senyor d'UGT deu tenir ara ja cap a 80 anys. Fa 50 anys que va jubilar el Metal·lúrgia a Barcelona i sempre més ha estat allà enxufat d'això i deu cobrar un altre escollonant. Vull dir que aquest home no és sindicalista ni res per mi ara, avui en dia, a més desfassat de tot.
3: I l'altre?
0: L'altre és una altra història, perquè s'ha anat canviant més sovint. Hi ha hagut una roda més forta, més potente. El que passa que el PSOE han tingut la santa sort que han pogut bufar i xuclar, perquè que és molt difícil fer això. Vull dir, doncs, si és veritat, els anava tot en contra i de cop i volta han sabut aprofitar el cas d'aquesta dona, l'han aprofitat molt bé, tot lo de Sol, després a Barcelona, Màlaga, València,
1: aquests campaments.
0: Ho han sabut, suposo que per darrere ho han sabut apretar-ho molt bé, i llavors a davant hi tenen un senyor que si el tenim de president del govern, agafeu-se, perquè no és simplement perquè porti unes altres polítiques, sinó perquè té un nivell molt trist i molt baix, i han sabut aprofitar-ho, i llavors ja veurem el que passarà. Ara sí que està tot a l'aire, tot.
1: Home, i més tenint en ara compte sí que tenim les eleccions.
0: No, però t'ho dic per això. Ah. Dic, per això té les, per això convocar les eleccions i ho tenim tot a l'aire.
3: Però és que, és que fan una vaga en contra, diguéssim, del govern, per dir alguna cosa,
0: quan el govern va antes de convocar la vaga ja l'han girada. No fan una vaga contra el govern, fan una vaga contra la patronal perquè no puja els salaris, i contra l'especulació amb les immobiliàries. El govern s'ha salvat perquè tenia un decret
1: que sobre, la taula.
0: Sobre la taula, llavors, que aquesta dreta li va fombre enrere i que ara el farà entrar en calçador per un altre sistema.
1: Dreta catalana. Però, també,
0: com?
1: Que Junts tampoc no,
0: no el va votar. No, és... ja et dic la dreta, home, Junts és dreta.
1: Sí.
4: Escolteu-me.
0: I més dreta del que es pensem.
4: És un país de pandereta. És una vaga.
1: Poder per això que... la gent farà, vol fer vaga. Perquè,
4: és
1: clar...
4: un país de pandereta. És una vaga que ningú la vol. És que els mateixos sindicats, jo crec que els han obligat a fer-la.
3: De més, vies de veure les cares.
4: Sí. I que només, escolta'm, es pensen que tallant l'AP7, perquè és l'únic que faran, els que cobren del sindicat, els que estan no sé, assalariados del sindicat, els diran, aneu a tallar l'AP7, aneu a tallar els trens, i aquell dia l'únic mar de qui haurà serà aquest, que per als ciutadans, estem tan acostumats que Renfe no funcioni, que l'AP7 estigui tallada, serà un dia normal.
3: No, i la pregunta de sempre, i aquesta vaga qui la pagarà? Qui pagarà els costos d'aquesta vaga? Perquè clar, si les empreses que han tingut prou problemes ara entre el transport...
1: La pagaran els ciutadans, aquesta és la resposta.
13: Exacte, la pagarà tothom.
0: Però ha sigut una... Ja et dic, han sapigut bufar i xuclar. I és clar, això és...
13: Veurem també quin seguiment té la vaga aquesta.
1: Exacte.
0: És igual.
13: No és igual.
0: No, tingui el seguiment...
3: Bueno, dels sindicats, ja
0: sí,
3: està.
0: Exactament. Sí,
3: exactament. El que deia en Toni...
1: Però una vaga general jo tenia entès que era per al país.
3: Sí, però aquí estira.
0: No l'ha parat mai, eh? Una vaga general no l'ha parat mai.
1: Evidentment del tot no, perquè hi ha serveis mínims.
0: No. N'hem viscut des 3 o 4, eh?
1: Algunes jo era molt petita.
0: Clar, anem viscut des 3 o 4 i no ha parat mai el país. Sempre ha sigut el que ha dit en Toni. Sempre ha sigut els enllaços sindicals i jo, un petit grup de gent que estan a l'atur, molt d'ells, unes necessitats.
3: Sí. Jo l'únic que recordo de vaga així una mica en sèrio va ser el dia 3 d'octubre, devia ser, del 2017.
1: És la que tinc més present, jo, també.
3: Allò sí que va ser un atur total, una vaga...
1: Una aturada general.
3: I, diguéssim, i que la gent, diguéssim, l'apoyava.
0: Allò era una altra història.
3: L'apoyava i tothom s'hi va posar allà. Llavors sí, però l'altre, les altres vagues, és que ens servirà perquè quatre empreses grans tanquin per no tenir problemes, perquè els sindicats a més allà dintre hi tenen bastant de poder i res més i les altres.
0: Però això fa això.
3: Per als transports públics,
0: quan han convocat la vaga, ho tenen.
13: Bueno, però això ja no, encara que no hi hagi vaga general, ja.
0: Ho tenen molt ben
13: preparat. Rodalies i tot això ja estan acostumats.
0: Ho tenen molt ben preparat. Jo crec que no ha sigut perquè sí. Jo crec que és tot estudiat. Inclús està estudiat que ja sabien que això no els hi entraria i que irien amb aquest d'això i
4: tindrien, sí, però aquesta mobilització
0: en el país. Necessitaven aquest cop,
4: sí,
0: de força.
4: Sí, però aquesta mobilització de l'esquerra...
0: 200 escons.
4: Aquesta mobilització de l'esquerra de fer treure la gent al carrer i que la gent estigui allà emprenyada i no sé què, no es transforma en vots després, eh? Això no vol dir que l'esquerra pugi molt i molt de vot. Vull dir que la gent quan va votar, el vot és secret. Llavors la gent, hi ha gent que et pot estar a tu dient, perquè jo... I vota a la dreta, o Vox, o el que sigui. Vull dir que, per sort, el vot és secret. Però caldrà veure, perquè també les estadístiques, fixeu-vos quan fan aquestes enquestes i no sé què, i després resulta que les enquestes... Hòstia, aquí a Catalunya va guanyar Ciutadans i ningú s'ho esperava, eh? I va guanyar les eleccions Ciutadans. Mm-hmm. Vull dir que, al tanto que això ja podem anar fent aquí la gent al carrer perquè ens a l'esquerra...
0: Això
4: ja ho veurem.
0: Això és històric.
1: Sí.
0: La gent estava, a França la gent estava al carrer fa molts anys. Estava al carrer, hi havia barricades, hi havia de tot, fan eleccions i de volta a guanyar. Va durar 4 dies, però igual, però va guanyar. Clar, això no...
1: Però...
0: Això no... De totes formes, si es guanyen després de tot això, guanya el que guanya i queda molt debilitat. Sempre, això sí. Sempre.
1: Però sempre. Un descontentament com aquest, perquè és molt general, potser tu estàs descontent per una cosa, en Pauli està descontent per una altra i en Pere per una altra, i tots
2: i
1: quatre i tots quatre estem descontents, no? Vull dir, potser jo per l'habitatge potser no, però potser per els preus dels aliments sí. Més o menys és un descontent general. Encara que jo vagi a manifestar-me, que sí que és el meu dret, i evidentment doncs, que hi ha, aquesta situació n'hi ha per manifestar-se i més, però quan vas a les eleccions, vas a votar, penses, i què canviarà això?
3: Pues com que saps
1: que no... I més gent deu pensar com això que jo estic dient, no? Perquè no, de què trec jo de votar si faran exactament el mateix i tots aquests problemes no se solucionaran.
3: Voten en contra de tot, vol dir, no. Voten un extremisme.
2: Hi ha molta gent que vota perquè l'altre no s'hi posi. O sigui, jo voto aquests perquè no vinguin els altres. Això sí que passa.
1: Que vols dir que el vot de la por del cabell llop.
0: Votar la contra, vols
2: sí,
0: dir?
2: Sí, sí, sí.
1: Sí, votaré el PSOE perquè no vull que governi Vox, per exemple.
2: Sí, senyora.
3: Bueno,
2: sí.
1: Una mica és l'estratègia electoral que estan fent servir.
2: Hi ha gent que vota així.
3: Llavors, el que no s'entén, diguéssim, és per què, diguéssim, puja de manera tan descarada l'extrema dreta.
0: Oi tant. Guaita, et donen solucions fàcils i tranquil·les per coses...
2: Sí, bueno, perquè són molt difícils. Sí.
1: Però la gent no sap que això no és possible.
2: No ho sap. La gent no s'entera de res. Perdona, la gent no s'entera de res.
3: Per fer el vot en contra de tot.
2: No, escolta'm, són populistes, són partits populistes que a la que arriben una mica al poder, una mica...
1: Ja canvien.
2: Se'ls hi veu el plovero i s'ha acabat. Mira, Ciutadanos, el que els hi va passar. I altres. Vull dir que, esclar, la gent moltes... No s'entera, la gent. Tu vas pel carrer i demanes d'allòs de política i no en saben absolutament res.
1: Tu preocupant,
2: eh? Perquè ara la gent viu la seva realitat.
1: Però la pregunta és per què la gent no se n'entera de res. Perquè potser...
2: Perquè no els interessa.
1: No els interessa... O potser hem fet perquè no els interessi.
2: Ah, bueno, això és una altra cosa.
1: Perquè aquest bombardeig d'informació que tenim, sobre informació, aquesta manca d'interès per part del govern, que l'educació vagi bé, vull dir, que jo crec que és estratègic per tenir-nos tots com a ignorants, no? I ens donen molt de circ, no? Pa i circ, i perquè no ens preocupem i no pensem, no?
0: Els que volen, no?
1: Evidentment.
0: Val.
1: Però clar, t'ho posen fàcil perquè vulguis. T'ho posen fàcil perquè no pensis.
4: Hi ha molta gent que no veu els informatius de la tele ni escolta els informatius de la tele.
1: Jo sóc la primera.
0: No cal.
4: Mira sèries, mira Netflix, mira pel·lícules, mira coses així. Són molt feliços. Vull dir que no... Hi ha molta gent que agafa el TikTok i veu un gat ballant i es pensen que el gat... Hòstia, he vist un gat que ballava... No sap que allò és IA i que ho ha fet un tio amb un ordinador i que allò no... O veuen, jo que sé, alguna IA que li fan i es pensen que és veritat, un vídeo d'aquests fet per intel·ligència artificial.
1: Mira que es nota, eh?
4: Hi ha gent que té perdoneu-me, és així, hi ha gent que té el cervell molt curt.
2: La gent no es preocupa.
1: Bueno, però per què té el cervell tan curt? Perquè no l'han exercitat, perquè no se'ls ha donat... O sigui, si ens poden...
2: Quedaria operat si, per exemple, Figueres, i jo ho dic amb raó de causa, perquè d'allòs, preguntéssiu a la gent qui era l'alcalde de Figueres. És que hi havia una quantitat de gent que no sabia absolutament res. Qui era l'alcalde de Figueres?
4: I ja no parlem de regidors.
2: No, bueno.
0: Però tampoc són tan... Tampoc... Cuidado, que la gent tampoc són tan...
1: Jo no crec que siguin tontos, eh?
0: No. Mira com se reflexen les votacions.
2: No, la gent va passar.
0: Mira, a les últimes eleccions a Figueres, ara que parles de l'Ajuntament de Figueres, va guanyar un senyor perquè l'altre no havia fotut res. I va haver una sèrie de grups que van posar allà davant de l'Ajuntament i va ser un caos. Va ser un caos.
4: No, esclar, perquè la gent, viu la seva vida i vol viure la seva vida.
0: Va fer una sèrie de promeses
2: a
0: comprar-les que ha pogut i les que no ha pogut no. I jo, guaita, Convergència a mi és lluny. I en canvi va guanyar. I de moment Figueres tira més bé que no tirava abans. que no és una meravella de ciutat.
2: Figueres
0: no.
2: Ha tingut problemes sempre amb
0: Arcaules. Però guaita com la gent, encara que no conegui l'alcalde, mira
2: Girona,
0: si sabia el que votava.
2: I tothom ho posa com a exemple, Nadal va ser un revulsiu importantíssim.
4: Sí, però es va acabar Nadal, s'ha acabat,
0: Va acabar Nadal. Mortal i not, acabada la citella.
4: Ara. S'ha acabat Nadal, s'ha acabat.
2: Girona ha fotut un canvi.
0: Sí, bueno, però ja el van carregar.
2: Fa 20 anys enrere, Figueres passava la mà a Girona. Els ciutadans de Girona venien a comprar a Figueres
0: 30 anys.
2: Bueno, 30 anys, doncs, és igual, però era aquesta. Jo tenia parents a Girona i venien a comprar Figueres, sí, sí. La roba i tot això venien aquí perquè Girona era un desastre. I ara és al revés.
0: Això no són els partits polítics, això és la persona que està davant.
2: Bueno,
0: mira, a l'escala hi tenen un socialista, i el poble és meravellós. A Roses hi van tenir un senyor que era de Convergència, que era en Páramo, i va donar la volta a Roses. A Castelló, que sempre havia sigut un desastre, hi va haver en
1: Sant Lleí.
0: Com?
1: En Caselles?
0: No,
1: com? En Salvi Güell?
0: En Salvi Güell. En Salvi.
3: Em sap que volies dir en Ripoll, però en
1: Ripoll...
0: Els
1: hem dit tots
0: d'enrere. I en Caselles el senties parlar i era vergonya liana. Però bueno,
1: jo era molt petita, no puc
0: opinar. Però va en Salvi Güell i deixo Castelló, ha canviat com la mitja.
2: Bueno, és el que estic dient, que Figueres no han tingut aquesta sort.
0: Es nota, vull dir, pots agradar o no pot agradar. Però hi han hagut aquests 3 o 4 alcaldes que han canviat els pobles.
2: Bueno,
0: han canviat el poble. Almenys tenien una idea de poble i han fet el que no s'havia fet fins a llavors. I a Figueres, bueno, ara sembla que s'està fent alguna cosa, bueno. Ara ha canviat una mica, però tampoc, ja veurem. Esclar, a Figueres també ha trobat un mort que era abandonat des de l'època franquista, no s'havia fet, bueno, ja estava abandonat a llavors, en una època especulativa,
1: però jo,
0: i no ha fet res més.
1: Jo no crec que diu Antoni que la gent sigui no allargui més.
0: No, crec
1: que ens han fet així, que volen que siguem així, volen que no pensem. Tu pots mostrar-t'hi en contra, jo és que m'hi nego. Jo m'hi nego a ser tonta.
4: Mireu l'abstenció que hi ha a tot arreu. La meitat de la població, el 50% no va votar, ni aquí, ni a França, ni a Alemanya, ni enlloc. El meitat de la població...
1: Bueno, perquè els hi beneficia i per això volen que no pensem.
2: Que bo! Els interès que hi ha amb la política.
1: Però clar que hi ha desinterès si no se solucionen els problemes de la ciutadania.
3: Però llavors quan tens un poc...
2: És al revés, tindria que ser. Si no se solucionen els problemes... A dreta llei tindria que ser, jo m'involucro.
3: Sí, llavors, quan tens un problema, llavors el que tu et sembla que te'l resoldrà és el que votes.
0: Exacte. Sí.
2: Per exemple, segur.
3: Ara posem l'exemple del que deia abans de l'extrema dreta. Tu estàs tip de veure immigració i dius, aquells, perquè aquests estan en contra. Per posar un exemple fàcil. Perquè jo no estic tip de...
4: Home, d'això. És normal, perquè jo a casa meva abans podia tenir 4 o 5 d'aquests cobrant uns sous miserables i sense assegurar-los ni res, i ara volen que els asseguri, que els hi pagui un bon sou, que els hi doni vacances. Bueno, t'hem arribat amb això.
1: S'ha perdut el que no vulguis per tu, no ho vulguis per ningú, perquè...
3: Però bàsicament és això, quan tu tens un problema...
1: Vas a això.
3: Tu vas...
2: Sí, home, sí, segur.
3: Llavors tu vas a votar en aquell que diu que te'l resoldrà.
2: Que aquell, quan el pot resoldre, no el resol, i llavors s'ha acabat.
3: Però d'on menjar l'has votat? Ja.
1: Nosaltres ho hem d'anar deixant aquí, hem de baixar persiana, crec que haureu d'obrir el paraigües, almenys aquí a l'Alt Empordà, perquè està plovent.
2: Ahir va ploure molt, es veu a llançar,
1: Veurem què fa avui. Que passeu molt bon dijous, nosaltres tornarem demà divendres amb més tertúlia amb el suport de Gestoria Fernández. Passeu bon dia, adeu-siau.

0: Assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els sindicats de Comissions Obreres UGT, la CGT, la IAC i el sindicat de llogateres han convocat una vaga general per l'habitatge per a l'11 de novembre, a les portes de la campanya electoral. La convocatòria es va anunciar ahir en una jornada marcada també per la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada a Madrid del pis on havia viscut durant 70 anys. I a Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat comprar el bloc Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu després de 12 hores de mobilització veïnal per evitar el desnonament de 32 persones. La compra es farà a través del nou fons d'emergència habitacional de la Generalitat, dotat amb 25 milions d'euros per adquirir habitatges de persones vulnerables i en risc de desnonament. I en l'àmbit estatal, avui entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures. Entre les principals, de fins a 50.000 euros sense interessos per a la compra del primer habitatge, prorrogar fins al 2028 els contractes dels llogaters i suspendre fins al 2030 els desnonaments de persones vulnerables. I el servei de Rodalies continua recuperant la normalitat després dels aiguats i de l'aturada d'ahir dels maquinistes, però encara hi ha línies amb afectacions. A la R2 Nord es manté el servei alternatiu d'autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que els trens circulen en direcció a l'aeroport de Barcelona amb retards. Els usuaris denuncien els problemes per arribar a la feina i la incertesa sobre el funcionament del servei. Mentrestant, l'històric portaveu i exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a DIF, com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana amb funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I Catalunya ha registrat aquest estiu els nivells més alts d'ozó troposfèric des de 2019 a causa de les onades de calor. Segons el Departament de Territori, s'han superat 115 vegades els llindars de protecció de la població, sobretot durant el juliol. Les zones més afectades han estat la plana de Vic i l'àrea de Barcelona. L'ozó troposfèric és un contaminant que es forma quan la radiació solar reacciona amb altres contaminants pesants a l'aire. El govern alerta que l'augment de les onades de calor agreuja aquest problema de salut pública. I atenció al temps, perquè Protecció Civil manté activat l'Inuncat en fase d'emergència. Aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral de Barcelona i Girona, amb xàfecs que poden arribar al prelitoral al migdia. També hi ha avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als dos extrems del país. Els equips d'emergència demanen precaució pels efectes de les pluges també en els darrers dies. I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
2: I quan arriba la faràndula... Reggaeton, rock and roll, rumbes, cúmbies, el que vulguis. Tenim tota la música a la teva disposició.

Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres. Què deu ser, una fira de cotxes?
1: Expocasió, home.
0: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
2: Torna Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

no siguis així, recomana la nostra sintonia als teus amics, als teus coneguts. Digue'ls on poden escoltar i trobar la millor música i la millor companyia. 107.3, exacte, la nostra.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
2: Són els 31 FAM amb la col·laboració de Flying Ice Cream. Aquí tens Dora Yakis.

Ràdio Vilafant, 107.3 FM. Això és Ràdio Vilafant, on la música no s'atura. Estan passant coses al

vull que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Bon dia, en aquest dijous 8 d'octubre arrenquem aquí una nova edició de l'informatiu i aquests són els titulars més destacats. Els Mossos investiguen un cotxe que ha circulat en direcció contrària per la Nacional 2 a Pont de Molins. La suspensió de Rodalies provoca retards, incertesa i indignació entre els passatgers de Figueres. Una forta tempesta deixa 50 litres per metre quadrat a Llançà i es desplaça cap al Cap de Creus. I el Festival de les Aus torna aquest dissabte als Aiguamolls de l'Empordà amb una trentena d'activitats. I com sempre, tancarem aquesta edició de l'informatiu fent un repàs i un cop d'ull a la previsió meteorològica des de la xarxa de comunicació local i amb el suport i patrocini de Llenyes Empordà.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen un vehicle que la passada matinada de dimecres va ser enregistrat circulant en direcció contrària per la Nacional 2 a l'alçada de Pont de Molins. Els fets van passar cap a 2:15 de la matinada. Segons testimonis, el cotxe procedia de la Jonquera i hauria continuat en sentit contrari fins a Figueres, on hauria corregit finalment la trajectòria. Durant el recorregut, diversos conductors van intentar alertar-lo, fent-li canvis de llums i tocs de clàxon. El cas està ara en mans dels agents de trànsit dels Mossos d'Esquadra.
1: Les pluges intenses van tornar a afectar dimecres l'Alt Empordà amb una forta tempesta que va descarregar fins a 50 litres per metre quadrat a Llançà abans de desplaçar-se cap al Cap de Creus. El Servei Meteorològic de Catalunya havia activat un avís groc de perill de nivell 2 sobre 6 davant la previsió de ruixats dispersos que localment podien anar acompanyats de calamar-se. Des del Meteocat advertien que si les tempestes quedaven estacionàries en algun punt del territori es podria emetre nous avisos per intensitat de pluja.
3: La suspensió del servei de Rodalies ahir va tornar a complicar la mobilitat dels usuaris de Figueres després que els maquinistes decidissin no circular fins a disposar de garanties de seguretat arran del temporal. Es van habilitar autobusos alternatius cap a Girona, Barcelona i diferents estacions de l'R11, però els passatgers denuncien retards i manca d'horaris clars. Alguns usuaris asseguren també arribar tard, més d'una hora, a la feina i lamenten que el cotxe tampoc sigui una alternativa assumible pel cost del combustible. Ahir els trens AVE i Avant sí que van continuar circulant, mentre que durant el matí es va anunciar l'inici progressiu de la represa de Rodalies.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: El Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà acollirà des d'aquest dissabte i fins dilluns 12 d'octubre una nova edició del Festival de les Aus, amb una trentena d'activitats per descobrir la biodiversitat del territori. La programació inclou visites guiades, tallers a familiars, observació d'ocells i anellament científic, a més de propostes per als més petits. Entre les novetats destaquen un taller dedicat als sons dels ocells i un escape room. El festival vol acostar la natura a tots els públics i donar a conèixer la riquesa ornitològica dels aiguamolls de l'Empordà.
4: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
6: Bon dia, una situació que no fa net a les comarques de Girona i, de fet, a més, amb l'entrada de vent de tramuntana, que anirà, a més, amb el pas de les hores, i això farà baixar la temperatura. Després de les molt fortes tempestes que ahir descarregaven, sobretot al voltant del Cap de Creus, avui hem d'estar pendents de la meteo, en el cas ja de la comarca del Baix Empordà, de la Selva i del sud del Gironès. Aquí, ja des d'aquest matí, s'aniran congriant alguns ruixats, que sobretot a la costa salvatana i del Baix Empordà cauran amb molta més intensitat, però és que acabarà plovent també una mica, per exemple, cap al sud de la Garrotxa, al sud del Fluvià, aproximadament cap a l'Alt Pirineu, núvols arrapats, sobretot a l'Alt Ripollès, amb alguns flocs de neu a la banda del Puigmal, molt poca cosa, temperatura que tira cap avall, i ja aquesta tarda, el que deia, molta més tramuntana, compta a l'Alt Empordà i ja al vespre i nit, amb forta maró o maregassa a la costa. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
4: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: I la informació continua a empordà.info. A
7: Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.

Va, vinga, no us adormiu, que el dia s'ha posat una mica tristot amb aquests núvols, aquesta pluja i... aquest una mica de mal temps, baixaran les temperatures, bufó tramuntana... Diana Mur també vol estar amb nosaltres.

0: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
1: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a skoda.es.
2: Autopodium Skoda.
3: Skoda.

son. Oferta de feina. Atenció, es necessita expenedora, cambrera, parc gasolinera. Interessades, truqueu al telèfon 653 79 32 71. Repetim, 653 79 32 71. I aquí la tens, una nova cançó de Vico, aquest

0: torna a la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Ayer la vi, Juan Magán, Omar Montes, amb aquesta peça que, déu-n'hi-do, que s'ha escoltat aquest estiu i que continua sonant. 8 minuts i arribarem a les 11 del matí aquí al teu costat des de Ràdio Vilafant FM.
1: Si vols fer la compra bé,
2: vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Només avui, dijous 8 d'octubre, tens un 15% de descompte en alimentació. No inclou begudes, drogueria i perfumeria. Descompte en cupó bescanviable del 9 al 15 d'octubre. Màxim 75 euros per cupó. Sempre les millors promos. Carrefour.
0: Una cançó magnètica. És aquest tema de Bauza, Magnetic.

0: Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres. Una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la Dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.
1: Senzillament era això. És la

Tens un negoci i dediques massa temps a tasques repetitives? Ara pots aprendre a automatitzar-les amb intel·ligència artificial. Empordà Actiu organitza una nova píndola informativa. Automatització de tasques amb intel·ligència artificial. Per aprendre a identificar i automatitzar tasques del teu negoci amb eines d'intel·ligència artificial senzilles i a l'abast de tothom. Aquest divendres 9 d'octubre, de 9 del matí a 11 del matí, al Casal d'Avis de Vilafant, amb Rafa Aguilera. Activitat adreçada a pimes i autònoms. Inscripcions a empordactiu.cat. Empordà Actiu, formació per fer créixer el teu negoci.

0: notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els sindicats Comissions Obreres UGT, CGT i AC i el sindicat de Llogaterres han convocat una vaga general per l'habitatge per l'11 de novembre a les portes de la campanya electoral. La convocatòria es va anunciar ahir en una jornada marcada també per la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada a Madrid del pis on havia viscut durant 70 anys. La seva mort ha intensificat les protestes i centenars de persones s'han sumat també a l'acampada de la Puerta del Sol per homenatjar-la. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat comprar el bloc Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu després de 12 hores de mobilització veïnal per evitar el desnonament de 32 persones. La compra es farà a través del nou fons d'emergència habitacional de la Generalitat dotat amb 25 milions d'euros per adquirir habitatges de persones vulnerables en risc de desnonament. Avui també hi ha pendent un altre desnonament d'un local autogestionat a Girona. I en l'àmbit estatal, avui entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures. Entre les principals, préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per la compra del primer habitatge, prorrogar fins al 2028 els contractes dels llogaters i suspendre fins al 2030 els desnonaments de persones vulnerables. I el servei de Rodalies continua recuperant la normalitat després dels aiguats i de l'aturada d'ahir dels maquinistes, però encara hi ha línies amb afectacions. A l'R del Nord es manté el servei alternatiu d'autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que els trens circulen en direcció a l'aeroport de Barcelona amb alguns retards. Els usuaris denuncien els problemes per arribar a la feina i la incertesa sobre el funcionament del servei. La portaveu de Dignitat a les Vies, l'Anna Gómez, ha justificat avui a la xarxa el malestar entre els usuaris i ha reclamat una bona gestió de les incidències que inclogui precisament una bona comunicació amb els afectats.
2: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
1: Mentrestant, l'històric portaveu i exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a DIF com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana amb funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I pel que fa a la resta d'afectacions en mobilitat, un accident a l'LP 2015 a Belianes obliga a circular per pas alternatiu. A banda, encara ara hi ha afectacions per les pluges dels darrers dies a la GI-682 a Tossa, a la C-1415 a Argentona i també a la C-352 a Franqueses del Vallès.
0: Notícies en xarxa.
3: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
4: Entre hores amb Mercè Munt a Ràdio Vilafant.
3: Són les 11. Apugem el volum. Comença Entre Hores a Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
5: Molt bon dia, aquí estem preparats un dia més per compartir doncs una hora farcida de molt de contingut, almenys aquesta és la nostra intenció a través de Ràdio Vilafant i a través del 107.3 d'aquest punt del dial del vostre en directe i a més en aquest dia de pluja, que ja tocava una miqueta aquesta neteja. Així que si esteu preparats i preparades, avui arrencarem amb la nostra protagonista musical, que és Olivia Rodrigo. Posem música a aquesta hora amb un artista que tot i la seva joventut ha aconseguit connectar amb tota una generació i també amb aquells que potser ja fa temps que vam deixar enrere l'adolescència. També ens fa molta il·lusió recuperar avui una veu que ja coneixem molt bé però que fa molt de temps que no passa pels nostres estudis, com és la terapeuta Natàlia Alonso, que avui ens proposa un exercici tan senzill com difícil: treure'ns les ulleres d'adult i intentar mirar el món amb ulls d'infant. I com cada setmana també estarà, avui no als nostres estudis, però sí que via telemàtica, en Jaume Alsina, que ens porta la seva selecció de propostes teatrals de la comarca, que sempre hi ha algun escenari a prop que ens espera. Així que, si us sembla, pugem el volum, obrim bé els ulls, els adults, i si podem també els infants, i comencem.
3: Entre hores, entre el que passa i el que ens passa, d'11 a 12 a Ràdio Vilafant.
5: I avui, com dèiem, posem la mirada en una de les grans...

Estrelles de la nova generació del pop. Olivia Rodrigo va irrompre amb força l'any 2021 amb Driver's License, una cançó que es va convertir en un fenomen mundial i que va batre diversos rècords de reproduccions. Una balada sobre el desamor que va demostrar també que un artista molt jove podia connectar a milions de persones. Així que, si us sembla, comencem amb ella, amb Olivia Rodrigo i aquest Driver's License.

0: La vida passa entre hores. Nosaltres en parlem. Entre hores d'11 a 12.
1: Gairebé passen 10 minutets de les 11 d'aquest matí. Com dèiem, avui ens fa molta il·lusió recuperar una veu que ja ens ha acompanyat en altres ocasions, com és Natàlia Alonso, terapeuta, que avui ens proposa una idea que d'entrada sembla molt senzilla, però que potser ens costa més del que pensem. Però abans de tot plegat, la volem conèixer una miqueta més. Natàlia Alonso, molt bon dia, benvinguda.
2: Molt bon dia.
1: Quan feia que no passaves pels estudis?
2: 6 anys,
1: potser? Tant?
2: Sí,
1: no.
2: Abans de pandèmia, no?
1: Doncs no ho sé, això sí, ho sabeu millor sí, vosaltres sí. Que no pas nosaltres.
2: Abans de pandèmia.
1: Els anys passen molt i molt ràpid.
2: Sí, sí, sí.
1: Per la gent que no et coneix, Natàlia, qui és Natàlia Alonso, terapeuta?
2: Doncs jo sóc Natàlia, sóc terapeuta i la meva trajectòria professional se centra en l'acompanyament terapèutic des d'una mirada integradora.
1: Uh-huh.
2: I en especial atenció a la relació entre les emocions, el cos, la conducta i les experiències que vivim. Fa molts anys que estic fent tot aquesta... Bueno, que m'agrada molt, no? Llegir. Llegir, pues, el que és les nostres emocions, com ens afecten, no? I al llarg de tots aquests anys l'experiència m'ha acompanyat, d'alguna certa manera, acompanyada de la mà a altres persones que m'han portat a aprofundir, no?, aquesta manera de llenguatge i com ens relacionem amb allò que vivim i en com aquesta experiència es pot expressar de maneres molt diferents. Per exemple, doncs, com ens sentim, del que fem, del que ens passa en el cos i dels nostres vincles, no només amb nosaltres mateixos, sinó amb el nostre entorn. De fet, bueno, el que estàvem parlant, no?, que durant tot aquest temps m'he plantejat moltes idees i una d'elles, doncs, és aquest llenguatge, no?, psicosomàtic amb el qual ens trobem, que arrel de moltes situacions que podem viure al llarg de la nostra dia a dia o de les nostres circumstàncies del nostre dia a dia, de certa manera, si no ho sabem gestionar i amb el temps no podem buscar una solució, ens pot afectar. Ens pot afectar d'una manera psicosomàtica, no se li diu, somatitzant, diguéssim,
1: en el cos,
2: en el nostre cos. I realment aquesta sempre ha sigut la línia que m'ha interessat, no? No, o sigui, m'ha interessat tot, però en concret la psicosomatització. Llavors d'aquí neix la teoria de l'adaptació psicosomàtica, que és la TAS. Parteix d'una idea molt senzilla, i bueno, és una idea que jo vaig fer de fa 2 anys, l'he estat treballant, i aquesta idea, és que abans d'intentar corregir allò que veiem, no podem corregir alguna cosa sense comprendre què està passant. Crec que això és molt important. I això és el que ens porta a fer-me aquesta pregunta durant molt de temps de què pot estar vivint la persona perquè el seu cos, les seves emocions i la seva conducta s'estiguin expressant d'aquesta determinada manera. I precisament aquesta és la idea que volia portar-vos aquí, d'entendre i acompanyar la persona des de la infància. Perquè això també, d'alguna manera, certa manera, quan nosaltres doncs, no estem bé, a l'hora d'acompanyar l'infant, també pot portar, no?, a situacions que no sapiguem gestionar en aquell moment, no?
1: Uh-huh.
2: Llavors és molt important comprendre'ns. La base de tot és, la idea és comprendre'ns, què està passant. I aquesta seria la idea. Llavors, tal com t'he dit, al final potser no es tracta, no?, només d'allò que estem mirant, sinó també de les ulleres amb la que ho mirem. I avui proposo que per una estona ens traiem aquestes ulleres d'adult, no?, i intentem mirar des de la infància.
1: Uh-huh.
2: I bueno, vull fer una pregunta, no? Mercè?
1: Tira la pregunta.
2: Quantes decisions prenem aquesta setmana sobre el nen i nena sense preguntar-li com ho està vivint, per exemple?
1: Jo t'anava a preguntar, Natàlia, clar, tot això no ho hem après, per tant la tasca és dels adults, no?, per treure'ns precisament aquestes ulleres. Això, clar, com es fa? I què vol dir exactament que ens traiem aquestes ulleres d'adult per poder comprendre, per veure l'infant i per poder tenir una mica més d'empatia cap a ells? Perquè si arrosseguem tota la nostra història infantil, juvenil i adult, aquí hi ha una càrrega que ens pot estar condicionant moltíssim a l'hora de veure'l de tractar-lo i d'acompanyar-lo. No sé si ho veus així.
2: Tot cert. Fixa't que si ens imaginem, no? Imaginem que un nen que últimament no vol anar a l'escola, ara que estem amb tot, que hem començat l'escola, els extraescolars, no? Que vulguis o no, hem canviat tots els hàbits, venim d'un estiu, eh? Llavors imaginem que el nen que últimament no vol anar a l'escola i cada matí que la mamà o el papà el porta a l'escola, el nen plora. Es posa molt nerviós, diu que li fa mal la panxa, que cada dia li costa més que sortir de casa, eh? Què és el primer que podem pensar els adults? Doncs que no vol anar a l'escola, que està fent una rebequeria, que està buscant una excusa, o que s'ha acostumat a aquest tarannà, no? Per aconseguir el que vol, no? Hi ha moltes persones que poden pensar, en certa manera, quan ja és un hàbit habitual, no? Llavors, és el que volia proposar-vos, no? Canviar les ulleres vol dir que la pregunta no és altra que què està vivint el nen o què està intentant expressar o què li està passant o què necessita de nosaltres, no? Perquè mirar des de la infància no significa que els nens deixin tot i ni que haguem d'acceptar sempre el que demanen, vull dir, no vol dir això, significa reconèixer-los com a persones amb una experiència pròpia, tenir en compte la seva edat, la seva maduresa, donar valor a això que expressen. I escoltar també és preguntar, és comprendre, és considerar que la seva perspectiva abans de prendre decisions que els hi afecten, és important. I per escoltar un infant no vol dir renunciar a la nostra responsabilitat adulta, perdona, sinó exercir-la també i tenir-la en compte. Llavors, fixa't que moltes vegades, no? Doncs ens plantegem doncs, això, no? De què pot estar passant quan un nen es posa d'aquesta manera, no?
1: Tenint en compte, Natàlia, que els infants viuen molt en el present, no? I ens poden donar una informació molt vàlida que hem d'aprendre d'ells, no? Perquè sempre estem pensant en què hem fet, el que no hem fet, que ens costa simplement moltíssim estar com estan ells, en el present.
2: Bueno, és que el nen està en el present, no pensa en el futur, no pensa en el passat, sí que li venen, sobretot estic parlant de nens d'infant i infant, eh? Vull dir, jo per exemple tinc una nena de 3 anys i parlo, puc tindre la constància perquè estic amb ella, no? Llavors jo m'adono compte que per exemple el sentit, diguéssim, de l'espai-temps encara no el controlen, llavors clar, ells estan constantment en el present.
1: Sí, per exemple, tu no li pots dir, bueno, això ho farem d'aquí una hora, perquè ells no saben.
2: No saben quin temps és, no?
1: Quan és una hora per ells.
2: Però sí que és veritat que ho repeteixen. Mama, quan farem això? Mama, han recordat què? Mama, no? Perquè és com que aquest, no? És com que necessiten, no? Tindre com un punt de mira, no? Anem aquí, no? I llavors, el que te volia dir, bueno, el que es volia comentar amb el tema aquest de treure'ns les ulleres, no? De l'adult, per mirar per mirar a l'infant, no? Doncs quantes vegades, per exemple, hem dit o hem fet frases com jo sé que et convé, però tinc una responsabilitat d'adult, eh? Sí o no? No? O, per exemple, quan siguis gran ho entendràs, cosetes així, no ploris, no hi ha per tant, no? Clar, a un nen si li dius no ploris, no hi ha per tant,
1: l'estàs invalidant.
2: L'estàs invalidant.
1: Totalment, les seves emocions i els seus sentiments.
2: Clar, llavors no t'estàs posant les ulleres de l'infant.
1: Com ens les hauríem de posar en aquest cas,
2: doncs,
1: Natàlia?
2: Doncs, per exemple, quan se li diu al nen no ploris, no és important el que estàs sentint o el que estàs fent o no és per tant, no? Pues, doncs una de les coses que se li ha de dir, perquè és molt important tindre un llenguatge amb l'infant, perquè a vegades pensem que l'infant és infant, però no, l'infant té sensacions, té emocions, té un cos, té una vivència, té una memòria, vull dir...
1: I tot això li pot marcar i molt en el futur.
2: Home, i tant.
1: Tot i que nosaltres pensem, no s'entera de res, és petit o és petita.
2: Quan nosaltres invalidem les seves emocions, els seus sentiments...
1: Queden invalidades.
2: Queden invalidats. Llavors, a llarg plaç, el nen pot entendre que el que ell sent, el que ell pensa o el que ell viu no és important. I això és molt dur.
1: No, perquè això ho trasllada en la vida adulta i llavors com ens sentim? Doncs aquí tenim el resultat.
2: Totalment.
1: De molts adults immadurs, amb molta falta d'autoestima, de seguretat i tot això... Pot venir d'allà, Natàlia?
2: Totalment. Vull dir, tot això, diguéssim, aquests comportaments que nosaltres creem al llarg de la nostra vida
1: són impromptes.
2: Fan que després, en el moment que nosaltres siguem papàs, sense donar-nos compte, en moltes ocasions sí que ens donem compte, però d'altres no, és inconscient i automàtic, nosaltres inconscientment traslladem aquests patrons. I clar, què passa? Que amb el temps el nen va creixent i va creant personatges diferents per poder sobreviure al nostre entorn. Per què? Perquè el que ell sent, el que ell viu no és important, perquè això és el que li han dit els seus referents. Llavors, com el que sent, viu i percep no és important, queda anul·lat, i llavors va creant comportaments i es van creant una història d'una persona que no és, que està dissociada completament. Llavors, crec que és molt important que, per exemple, quan un nen està plorant i se li diu no ploris, no és tant el no ploris, sinó potser també és millor dir-li pues, potser jo ho veig diferent que tu, potser després no ens entendrem, però t'escolto, per exemple.
1: O estic aquí.
2: O jo sé què et convé. Aquí no li estem donant cap opció a que aquest nen pugui expressar què és el que li convé. Però si es pot dir com a adult, tinc una responsabilitat adulta, però vull saber com ho estàs vivint. És a dir, sempre donant aquesta opció de donar un valor, de donar un espai a aquest nen que d'alguna manera ens està dient alguna cosa. Perquè sense donar-nos compte, per les presses, per el dia a dia que tenim, per la nostra feina, per les nostres circumstàncies completes, no ens donem compte que quan nosaltres estem al costat d'un infant no som conscients de que a vegades l'infant, aquesta rebequeria, aquest plor o aquesta situació que no s'està adaptant a la situació que tu vols, és causat simplement perquè ell viu la seva experiència en un món diferent al nostre. Uh-huh. Llavors és molt important donar veu i espai a el que ells necessiten.
1: Perquè ara vaig una miqueta un pas més enllà, Natàlia, quan uh-huh. arriba l'etapa preadolescent o adolescent, no? Voldrem que hi hagi aquesta comunicació en relació, però si ja no l'hem atès de petit o petita,
2: doncs mira,
1: això acaba repercutint també, no? Després ja estem reclamant coses que ell ens ha reclamat i no li hem sabut donar, i ara, doncs, quan arriba tenim un
2: de
1: problema.
2: De fet, he estat parlant amb, bueno, al llarg del coneixement que tinc de fa molts anys de feina, i ara que des que soc mamà, doncs te vas relacionant, no?, amb altres mares i altres pares que no només tenen fills de la teva edat, sinó d'altres més adolescents, no? I he arribat a un punt, perquè jo m'agrada molt escoltar i reflexiono molt, no? Llavors he arribat a un punt de donar-me compte que hi ha diverses mares que m'han dit el mateix, que és que els fills se comportaven en adolescència. Que rius? Rius perquè és veritat?
1: Sí, sí, perquè és així. Sí, ho he sentit i ho he corroborat, sí. També.
2: A veus?
1: Que lo que das els, recibes, no?
2: Sí, els nens arribaran a l'adolescència i es comportaran tal com tu els has ensenyat o el que han viscut en la infància.
1: Mm-hmm. Per això és tan important la infància,
2: és
1: per
2: molt
1: tot,
2: important.
1: Perquè és la base.
2: És la base i l'estructura de que la persona, després que sigui el dia de demà, pugui tindre una seguretat, una autoestima,
1: una confiança,
2: una llibertat a l'hora de decidir la seva vida, que si no es treballa des de la infància no serà possible. I no vol dir això que li donem el sí a tot, que no li posem límits, això no vol dir. Simplement el que vull dir de, pues això, que li donem aquest espai, no? Que puguem també fer no un nen, diguéssim, amb una... d'una imatge del que és un nen infantil, no? De que, bueno, doncs anem al col·le, anem a fer extraescolars, anem a fer les feines, que tot això està molt bé perquè els comportaments han de tenir unes rutines i s'ha de fer, sinó també donar molt d'espai, que aquest és el meu camp, donar molt d'espai a el que són les emocions, els sentiments i el cos, perquè el cos expressa moltíssim. Moltes vegades no sabem què li està passant al nen i només observant el que està fent amb el seu cos ja podem saber què està passant, no? Vull dir, és molt important donar-se compte d'això.
1: Natàlia, qui vulgui treballar aquest tema o altres com a terapeuta i amb aquest nou projecte en què estàs tornant a arrencar ara des d'una altra mirada i des d'un altre vessant, a on et podem trobar?
2: Doncs em poden trobar a l'Instagram, al Facebook, com Natàlia Alonso Terrades, i també es pot contactar en el meu telèfon 647 11 95 53. He de dir que ara mateix estem acabant de construir la nova pàgina uh-huh. web, que esperem tenir disponible el més aviat possible, i allà es podrà consultar tota la informació i concertar també les cites d'una manera online i bueno, que estaré encantada d'acompanyar-vos i que gràcies per donar-me aquest espai, que m'agrada molt de tornar-vos a veure.
1: Gràcies a tu, Natàlia Alonso, després de tant de temps, després d'aquest parèntesis que hagis tornat a Ràdio Vilafant ja entre hores. Fins a la propera, bon dia.
2: Bon dia.
3: Connecta amb nosaltres, connecta amb Entre Hores, a Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
4: Uau, quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer. A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
5: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
0: No és una hora més. És Entre Hores.
1: I ara canviem completament de registre. Good for You ens mostra la faceta més enèrgica i rockera d'Olivia Rodrigo. Va ser publicada també l'any 2021. La cançó parla d'una ruptura des de la ràbia i la ironia. Mentre una persona continua patint, l'altra sembla haver passat pàgina sense cap mena de problema. Un tema potent que es va convertir en un dels grans èxits de la nova generació del pop.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Només avui, dijous 8 d'octubre, tens un 15% de descompte en alimentació. No inclou begudes, drogueria i perfumeria. Descompte en cupó bescanviable del 9 al 15 d'octubre. Màxim 75 euros per cupó. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Entre les 11 i les 12, passa de tot. Entre hores... a Ràdio Vilafant.
6: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
7: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. La poesia sempre ens ensenya que cada paraula és important. I aquest poema, tot i ser molt curtet, ens recorda que cada pas que fem va dibuixant el nostre camí. Un camí ple d'experiències, de jocs i d'amics. El sentim?
8: Hola, sóc Dylan Rubio. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cosetans. El poema que he escollit es diu Peus. He escollit aquest poema, parla de caminar. Peus, caminant o corrent, transportant tota la gent.
7: Moltíssimes gràcies per participar al nostre programa, Dylan. Fins al proper Embaladits. Adeu.
8: Adeu, Embaladits.
6: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
9: Una hora sense manual d'instruccions. Això és Entre Hores.
10: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de...
11: Expocasió, home.
10: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
12: Torna Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
13: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
14: I fem ara un salt fins al 2023 amb Vampire, el primer single del segon àlbum d'Olivia Rodrigo Goetz. La cançó utilitza la figura d'un vampir com a metàfora d'una persona que et consumeix emocionalment i s'aprofita de tu. Així que un tema intens que també mostra l'evolució musical de l'artista i una producció que va creixent fins a arribar a un final explosiu.

0: una hora per descobrir, compartir i gaudir. Entre hores d'11 a 12.
1: Doncs em sembla, i molt, que ja el tenim a punt, perquè no el tenim al carrer Figueres número 5 de Vilafant, sinó que el tenim, si no vaig equivocada, a Llançà. Jaume, bon dia.
2: A Llançà, sí, sí, al carrer de la Farella.
1: Escolta'm una cosa, ahir què? Em vas quedar enmig de tots aquests aiguats i tempesta, i tot, jo, vas poder nedar una miqueta pel carrer, o no, com anar la cosa?
2: Jo, com que no paro quiet, ahir era Figueres en el moment de la tormenta, i com vaig arribar a Llançà i ja no plovia.
1: És que molta gent preguntava, ostres, quan va ser? Perquè jo vaig marxar de Llançà i feia sol, i després veig aquestes imatges, sí, i doni-do, doni-do. Sí, si no te va enganxar, ja, millor, Jaume.
2: No em vaig enterar de res. Em vaig enterar perquè això, les notícies corren, no?
1: Clar,
2: però
1: clar.
2: Vaig arribar aquí, sí, els carrers eren molls, però no, ja no plovia ni res, vull dir que...
1: Déu-n'hi-do, les imatges dels carrers de Llançà i a la tarda.
2: Jo crec que el problema va ser precisament això, que va ser molt poc temps...
1: Però intens.
2: Exacte, d'una hora i mig o així, però intens, i és quan s'acumula, perquè no té temps a córrer ni d'allò.
1: Molt bé. Dit això, Jaume Alsina, suposo que ja sí, tens tota l'agenda preparada per aquest cap de setmana i els propers dies.
2: Sí, seguim aquí en núvols i vent ja, perquè ja s'ha aixecat la tramuntana, però bueno, ja anem per aquest cap de setmana llarg, ple de propostes, i començarem pel divendres a les 8 del vespre al Teatre El Jardí, i tenim Les Mares, en Feixer de Genxuriguera, ex de Teatre de Garrilla, fan un homenatge a les mares amb aquesta comèdia. És sobre aquestes mares que ho salven tot, que són omnipresents i multifeines, doncs fan una comèdia parlant d'aquestes mares que tots hem tingut, i que eren multifeines i servien per tot, i ells ho han traslladat en una comèdia on es divideixen, perquè tant fan de mares com de fills, i bueno, és un espectacle per petar-nos a riure. I el diumenge, el dia 11, ara ens anem a la Cate, a les 11:30, organitzat per la Cate, i tenim Titelles, amb Pujols i Gaudí, de la companyia El Gran Mogol. És una obra que consta aquests dos personatges, en Pujols i en Gaudí, aquests dos personatges, els més petits, amb el llagardaix en Güell, del Parc Güell, com a element que juga, amb música i humor. És un espectacle, doncs, dedicat als petitons. I ens en tornem al Jardí, que a les 6 de la tarda, el mateix diumenge 11, hi tenim El Retrat de Dorian Gray. És una peça de teatre musical on Àngels Gullalons es posa en la pell de l'Oscar Wilde per defensar la seva obra, l'obra de White, d'aquesta, el Retrat de Dorian Gray, dels atacs rebuts pels crítics de la seva època. És una obra que parla de l'obsessió de l'imatge i de la joventut, i cal destacar que amb la gran actuació que fa Gullalons d'aquest Oscar Wilde, que ens defensa la seva obra davant les crítiques que hi va haver-hi. Val a dir que queden molt poques entrades, tant de Les Mares com del Retrat. Vull dir que si algú vol anar a veure, que espavili, perquè en queden realment poques. Per exemple, del Retrat de Dorian Gray, la platea està ja plena. Suposo que haureu d'anar a primer o segon pis, però és una obra que ha tingut gran d'èxit, i que estic segur que quan es donin el Premi X-Max, algun Max s'emportarà. I ens anem ja al dilluns 12, perquè ho hem dit, és un cap de setmana llarg, perquè el dilluns és festa, i tornem a la Cata, i en aquest cas tenim Passejant amb Santiago Rusiñol, i una peça interpretada per l'Àlex Casanova. És una obra que ens porta a redescobrir aquest personatge polifacètic que era Rusiñol, que era articulista, autor teatral, pintor, sempre molt crític en la societat burgesa de la seva època, de la qual ell formava part, a més, per tant parlava amb criteri, amb saber coneixent com era, i és un gran referent de la cultura catalana. Per tant, és una obra que també és molt interessant que la gaudiu. I abans de marxar cap a Figueres, vull fer esmena al cap de setmana passat, perquè el cap de setmana passat, degut a les pluges i les grans tormentes, es varen suspendre dos espectacles. Un de públic familiar, que era Molar, que el recuperem pel 15 de novembre a les 6 de la tarda a la CATE. O sigui, l'espectacle que es va suspendre es farà el 15 de novembre a les 6 de la tarda a la CATE. I l'altre espectacle era la Nit de Reis de T4, que de les tres funcions només en van poder fer la del divendres, que la recuperem el dia 26 de novembre a les 8, també a la CATE, en lloc del jardí que era on es feia dalt de l'escenari del jardí, ara la faran a la CATE, només un dia perquè hi cap més gent. I per tant, els que us vareu quedar doncs amb les ganes de veure-ho i que teniu entrada, ja ho sabeu, allà us esperen aquests dos dies, un que és el 15 de novembre i l'altre el 26 de novembre, poc abans de les famoses eleccions que ens esperen i que veurem què passa.
1: Doncs sí.
2: I ara sí que ens anem a la comarca i ens anem al Teatre del Sindicat de Lledó, que el dissabte 10, que no hi ha res a Figueres, doncs mira, podeu anar cap a Lledó, que a les 21:30 hi tenim la comèdia al parc, de Miquel Sitjà. Són dos pares que porten els seus fills al parc i entre gronxadors, tobogans i entrepans aquests pares comparteixen confidències i frustracions. És una comèdia per no parar de riure, és totalment divertidíssima. Vull dir que si teniu ganes de riure, aneu-hi perquè també us ho passareu bé. O sigui, teniu dos dies per riure, que un és el divendres amb les mares i l'altre aquest amb el parc aquest. I d'aquí ens anem a Navata, que a Navata tenen la Setmana Cultural. I el dissabte, dia 10, a les 21:00, hi podem veure Pla per Roig, de Ferran Utzet. És una obra basada en una entrevista que va fer Montserrat Roig a Josep Pla i on descobrim els pensaments i les opinions d'aquests dos grans escriptors dels nostres temps. També és una obra interessant i que la recomano, ja ho sabeu, i col·laborareu o participareu de la Setmana Cultural de Navata. I el dilluns, dia 12, a les 10:30, i pels més petits de tots, també a Navata, i tenen el Carro de Contes amb la Diana Ketbel, per acabar de fer aquesta Setmana Cultural, que no acaba fins a la setmana que ve, que ja en parlarem si hi ha alguna altra cosa. A l'Escala, en aquest cas, hi tenim el dia 12 la Festa de l'Anxova, que ja és la seva 36a edició. I en parlem perquè hi ha una cantada de veneres a les 12:30 a la Riba amb el grup Orells de Mar. I això és tot de moment, i no és poc, i que ja teniu per feina per fer aquest cap de setmana.
1: Una miqueta, haurem de triar a veure quines opcions ens convencen més per fer alguna cosa aquest llarg cap de setmana.
2: Sí, si voleu, sí, tenim teatre, divendres teatre, dissabte teatre, diumenge teatre, vull dir que hi ha teatre per anar a veure, i de diferents tipus, diguéssim, perquè hi ha comèdia, hi ha, no direm tragèdia, però sí que obres més sèries, per tant hi ha una mica per tots els gustos.
1: Jaume Alsina, doncs moltíssimes gràcies per oferir-nos tota aquesta agenda i tota aquesta varietat d'opcions per aquest llarg cap de setmana, com dèiem, sí. I una miqueta més la propera setmana.
2: I ja estem a la tardor, perquè ja aquest temps, ja, encara que no hi hàgim entrat oficialment, ja és temps de tardor,
1: Jo, ja tocava,
2: No sé, sí, però jo volia anar alguns dies més a la platja i no sé si podré, perquè,
1: home, em sembla que sí, encara algun dia. Bueno,
2: espero que algun dia faci sol, però l'aigua amb aquestes pluges es refreda molt ràpid,
1: Bastant, no sé. Bastant, però sí, l'aigua fresca també va bé. Jaume, i tu que la tens tan a prop?
2: Em sembla que hi hauré de posar valor per posar-m'hi.
1: O un neoprè.
2: Bueno, també.
1: També seria una altra opció.
2: Sí, també seria una altra opció.
1: Jaume Alsina, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui també a Entre Hores de Ràdio Vilafant. Bon dia i fins a la propera.
2: Fins la propera. Adéu.
3: Entre Hores, on passen les coses que importen. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
4: Torna la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fi de wall diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
5: Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres. Una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la Dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.
4: Tens un negoci i dediques massa temps a tasques repetitives? Ara pots aprendre a automatitzar-les amb intel·ligència artificial. Empordà Actiu organitza una nova píndola informativa. Automatització de tasques amb intel·ligència artificial. Per aprendre a identificar i automatitzar tasques del teu negoci amb eines d'intel·ligència artificial senzilles i a l'abast de tothom. Aquest divendres 9 d'octubre, de 9 del matí a 11 del matí, al Casal d'Avis de Vilafant, amb Rafa Aguilera. Activitat adreçada a pimes i autònoms. Inscripcions a empordactiu.cat. Empordà Actiu, formació per fer créixer el teu negoci.
0: Entre hores, entre el que passa i el que ens passa. D'11 a 12 a Ràdio Vilafant.
6: Ferran, com estàs?
7: Jaume, molt bé, amb ganes de cuinar.
6: Sí, jo també.
7: Li he agafat una afició a cuinar.
6: Jo també, escolta, l'altre dia vaig fer aquell plat per picar que em vas dir, que hi havia diversos plats per picar,
7: sí?
6: I diumenge faré un primer plat de picar, tot de picar.
7: Ah, estupendo.
6: Però què podia fer?
7: Un primer plat de picar, són moltes coses de picar o una cosa moltes vegades repetida?
6: No, diverses coses de picar, sí.
7: Doncs mira, per picar, per exemple, avui podríem fer bunyols de carbassó.
6: No, puc fer-ho, senyor.
7: Són lletjos de beure, però fantàstics de menjar.
6: Jo això no ho podré fer.
7: Sí que ho podràs fer, ja veuràs.
6: Que és fàcil, això.
7: Sí, a més, amb els ingredients que us donarem avui, més o menys surten un parell de dotzenes.
6: Ah, mira.
7: Petitons.
6: 24 bunyols.
7: 24 bunyols, depèn de la mida, tampoc no són molt grans.
6: Per picar, perquè llavors, si són molt grans, ja són primer plat.
7: Aquí està, va. Molt bé. Doncs necessitarem dos carbassons, perquè són bunyols de carbassó.
6: Evidentment.
7: Dos ous. Sis cullerades de farina.
6: Una, dos, tres, quatre, cinc...
7: Aquí està.
6: Sis, molt bé.
7: Oli de girassol, ja veureu per què és girassol i no d'oliva.
6: Segur, girassol, agafo girassol, molt bé.
7: Formatge ratllat.
6: Ja el tinc ratllat de l'altre dia.
7: Vale, molt bé. Sal i pebre.
6: Sí.
7: Sal amb pepper.
6: Amb pepper.
7: Amb pepper i, opcional, nou moscada. Jo no anem... No,
6: deixa-la, no en tinc ni vull, ni
7: no, a qui li agradi em pot posar.
6: Vinga.
7: D'acord? Primer tallem el carbassó a daus.
6: Espera, que vaig fent, eh?
7: Deixem la pell.
6: Ah, deixo la pell?
7: Sí, perquè és molt gustosa.
6: Sort que m'ho has dit, perquè mira, tenia el carbassó a la mà.
7: No, deixeu la pell, perquè de fet de gust és bona i a més li dona aquest color verdós que serà maco de veure.
6: Ah, molt bé.
7: I el bullim durant 5 minuts.
6: 5 minutets. Espera, 5 minutets. Vinga,
7: ja. Va passar el temps com per art d'encanteri i triturem aquest carbassó i el barregem amb dos ous.
6: Espera, vaig fent.
7: 6 cullerades de farina.
6: Ja les tenia preparades.
7: I una mica de formatge ratllat perquè li donin més bon gust. Vinga. Que seria el parmesà que ens agrada tant.
6: Aquesta pasta que m'ha quedat aquí, és normal?
7: És normal, és normal.
6: A veure.
7: També li podem posar sal, pebre i, si voleu, la nou moscada.
6: No. Però li poso el sal, li poso el pebre, vinga, ja està això.
7: Molt bé, la cosa està ja prou espessa.
6: Home, sí, de fet, sí.
7: Si no us agrada prou espessa, li podeu afegir una mica més de sal. De farina.
6: Tu creus que està espessa?
7: Jo crec que sí, però ja sé gent que no li ha quedat tan espessa.
6: Vinga,
7: doncs. Poseu farina a culleradetes, no poseu 6 cullerades de farina de cop, perquè és una animalada, eh?
6: 6 culleradetes.

0: papeu amb el
1: cubi.
0: Doncs quan tinguem això, amb aquest oli, el posem a calentar i quan estigui bullint, tirem a cullerades la pasta del bunyol.
1: A veure si ho faig bé, això, espera, aquí, ala, vinga.
0: Molt bé, depèn de la cullera, quedaran sí. bunyols més grans o més petits.
1: Aquest quedarà petit.
0: Seria, sí, aquest estaria bé, una cullerada sí. De cafè.
1: De cafè, de cafè, de postre.
0: De postre, de postre.
1: No posem una, ni el cullerot, ni no. una de sopa, ni de postre, no. ni de no. cafè.
0: Una de postre.
1: Postres, postres.
0: D'acord, els anem tirant i els retirem al poc temps perquè es fa molt ràpid.
1: Sí, sí, mira, ja
0: si no estan. Si no allò negre que
1: no,
0: serà...
1: No, no, mira, ja està.
0: Serà per tirar la xamanella perquè serà carbó. De forma, ja us hem dit que no queda molt espectacular.
1: Ara t'ho anava a dir, això, no queda no, queda... maco, no,
0: no. No, però aquí ve la frase, t'ha quedat com un bunyol.
1: Ah!
0: Ingeniós. Doncs, per acompanyar-ho, podem fer una miqueta de pesto vermell.
1: Ah, mira, pesto vermell, clar.
0: Pesto vermell o pesto normal, que podem comprar ja en passat.
1: I
0: ja...
1: si no ho acompanyem, tampoc passa res.
0: No passa res, perquè de gust està boníssim. I ja està. És molt fàcil, molt, molt fàcil.
1: Mare Déu.
0: Ja està fet.
1: Perfecte.
0: Els bunyols de carbassó.
1: 24 bunyolets. Vinga, molt bé, Ferran. Doncs mira, diumenge quedaré com un senyor. Apa, que vagi bé.
0: Vinga, adiós.
1: Adéu. Adéu.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Oferta de feina. Atenció, es necessita expenedora cambrera per gasolinera. Interessades, truqueu al telèfon 653 79 32 71. Repetim, 653 79 32 71.
2: Atenció, famílies, ja podeu sol·licitar la targeta T16 gratuïta per a infants i joves d'entre 4 i 16 anys. La targeta permet utilitzar el transport públic dins la zona de residència. Sol·licita-la a través del formulari de l'ATM de Girona. Per a més informació, entreu a atmgirona.cat. T16 gratuïta, multa en transport públic.
3: Connecta amb nosaltres. Connecta amb Entre Hores, a Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
4: I només uns 4 minutets per arribar ja a migdia i donar pas al nostre company Ivan Yerpes, que ha estat una vegada més el control tècnic d'Entre Hores, com cada dia. Gràcies, Ivan. Estàs preparat ja per la següent hora?
5: Esperem que sí. Els continguts ho estan i espero que l'audiència també.
4: Què és el que tindrem avui, ho saps més o menys, amb els companys de Girona i de l'Escala?
5: Doncs mira, sí, tindrem doncs una entrevista musical al voltant del Black Music Festival, parlarem de Crims amb en Xavi Gorro i també parlarem doncs d'altres cosetes interessants.
4: Doncs aquí ens quedarem al 107.3 de la FM, acaba Entre Hores i comença doncs aquesta producció que també és bastant nova. I ho farem amb Déjà Vu, una de les cançons que va consolidar Olivia Rodrigo com una de les grans veus de la seva generació. Un tema que parla d'aquella estranya sensació de veure una exparella repetir amb una altra persona les mateixes coses que feia amb tu. Una història de desamor explicada amb molta ironia i una producció pop molt cuidada. Amb Olivia Rodrigo us deixem fins demà a les 11 del matí. Salutacions cordials.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada a Madrid del pis on havia viscut durant 70 anys, no deixa ningú indiferent i reclama una resposta contundent

0: Mari Carmen i la seva família, la seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: La seva mort ha intensificat les mobilitzacions amb una acampada a la Puerta del Sol i arriba en plena convocatòria de la vaga general de l'habitatge l'11 de novembre impulsada per Comissions Obreres, UGT, CGT i AC i el Sindicat de Llogateres a les portes també de la campanya electoral. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat comprar el bloc del carrer Llenguadoc 74 Sant Andreu després de 12 hores de mobilització veïnal per evitar el desnonament de 32 persones. L'operació es farà a través del nou fons d'emergència habitacional dotat amb 25 milions d'euros per adquirir habitatges de persones vulnerables en risc de desnonament. Avui també hi ha pendent un altre desnonament d'un local autogestionat a Girona. I en l'àmbit estatal entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures, entre les quals préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge, la pròrroga de contractes del lloguer fins al 2028 i la suspensió fins al 2030 dels desnonaments de persones vulnerables. I el servei de Rodalies continua recuperant la normalitat després dels aiguats i de l'aturada d'ahir dels maquinistes, però encara hi ha línies amb afectacions. Tot plegat mentre l'històric portaveu i exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a DIF com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana amb funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I de fet, la recerca del menor desaparegut a Granollers el diumenge passat enmig d'aquest episodi de pluges torrencials s'ha ampliat als termes municipals de la Roca i Parets del Vallès. Així ho ha detallat avui la cap de l'operatiu dels bombers, la Montse Díaz, que ha explicat que la recerca s'està fent de manera més tecnificada amb drons i unitats canines i també subaquàtiques. Ahir a la tarda el radi de recerca ja es va ampliar fins a Canovelles i Llerona, Vall d'Orriol i també els municipis de Montornès i Montmeló. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Parlem de territori. Parlem de comarques de Girona. Benvinguts al punt de trobada.

0: Molt bon migdia. Tot just passen 3 minuts de les 12 d'aquest dijous, dia 8 d'octubre, que comença el punt de trobada. Va, que ja falta molt menys per un cap de setmana llarg, però abans us hem de presentar el menú que us tenim preparats per avui. Engegarem el programa amb una entrevista molt musical al voltant del Black Music Festival. Es celebra aquests dies a Girona. Tot seguit ens relaxarem i ens calçarem les botes i sortirem de ruta pel Montgrí amb en Jaume Salvat. En Xavi Gorro, el nostre Carles Porta particular, ens endissarà el famós cas de Puerto Urraco. I per acabar, entrevistarem en Lluís Roura, un pintor empordanès que ha posat color als paisatges d'aquesta terra. Qui us parla, Sergi Corral, dels estudis de Ràdio L'Escala, amb vistes ara mateix al Golf de Roses, amb pluja i a punt d'entrar la tramuntana. I també és hora de saludar els meus companys de programa, començant per en Saïd Espai, de Girona FM. Saïd, molt bon migdia.
1: Bon migdia i bona hora, Sergi, com estàs?
0: Doncs aquí estem prop de bé. Com dèiem, una mica ennuvolats, una mica ha plogut, fa a baixar la temperatura, però en general les últimes escorrialles d'aquest canvi de temps.
1: Aquí a Girona en plou.
0: Doncs de Girona passem a Vilafant, saludant a l'Ivan. Ivan, molt bon dia.
2: Bon dia, ho deies, Sergi, hem passat d'un sol fantàstic, no?, de tenir temperatures estiuenques, de poder portar pantaló curt, a haver de canviar l'armari un altre cop, i pendents una miqueta, Sergi, d'aquests temporals que estan apareguent darrerament, perquè ens deixen una miqueta sorpresos, no?, que veiem una previsió del temps i al cap d'una hora o poc ens canvia radicalment, i mira com estem avui, no?, aquest núvol, amb aquestes temperatures més baixes, però bueno, s'està bé, s'ha de dir.
0: S'està bé, sí, aquests canvis. Ahir, per exemple, no sé si Ivan des de Figueres ho veu poder veure, una nuvolada brutal que hi havia cap al nord de l'Alt Empordà, que després va afectar, evidentment, tota la zona de Cap de Creus i Cap de Norfeu, fins a Cadaqués i fins a Llançà. Des d'aquí l'escala era absolutament espectacular, o sigui,

0: vam quedar, com deia aquell, apostoflat.
1: Bueno, jo vaig estar a punt de parar-me, Sergi, a fer una foto, perquè la veritat és que sortíem d'aquí dels estudis de Ràdio Vilafant i anàvem direcció Figueres, i allà a la zona del pont de l'autopista, que és una zona alta, es veia doncs aquest contrast de colors, i començaven a caure aquelles gotes gruixudes, que penses, d'aquí res ha de caure una bona tempesta d'aigua, i això és el que va passar a la zona de Llançà. Després vam veure les imatges, i és això el que vull dir, no? Que aquestes tempestes a vegades t'agafen desprevingut, i depèn d'on t'estiguis, és perillós, eh?
0: Mhm. Doncs va, nois, quan arribem al punt, o gairebé passen 7 minutets de les 12, engeguem el programa, li donem una miqueta de corda i ens anem amb la primera secció. Amb aquesta entrevista ja parlar una miqueta d'aquesta música negra.

0: I primer de tot, com hem dit, ens volem aturar a Girona per parlar de música negra, d'aquest Black Music Festival. Said, com és tot això? Explica'ns una miqueta i crec que tens algun dels protagonistes aquí a l'estudi.
1: Vinga, va, anem per parts. A Salt, de moment, que acull un concert doble amb dos noms internacionals. Artista a procurar Tima Funk, per una banda, tres vegades nominat als Grammy, també a la guitarrista Anna Popovic, número 1 de la llista Billboard Blues, amb el disc Power. Concert, en aquest cas, en clau...
0: Seguit, si em permets un moment, si us plau, tenim un so una miqueta dolent que ens arriba de Girona, no sé si per tema de cobertura o per tema d'alguna cosa amb les connexions. Fem un momentet, et sembla bé que posem una miqueta mentre intenta de solucionar-ho o de mirar si sona una miqueta millor, i mentrestant potser una miqueta de música abans de donar pas a l'entrevista, perquè que acabi de sonar una miqueta bé tot plegat. Anem amb una mica de la fúmiga, ja. I aquest fotosíntesi. Som-hi.

0: Doncs aviam si en aquest impàs hem solucionat aquests problemes de connexió, aquests problemes de cobertura amb Girona FM. Saïd, tornem-hi.
1: A més, ho intentem en aquesta 26a edició del Black Music Festival, com hem comentat abans, el festival que va néixer en aquest cas l'any 2002, quan es va crear la sala La Minora de Sal i que s'ha acabat de consolidar com un referent de la música negra a Catalunya. I amb probablement una de les persones que més manen del festival, el seu director, Pol Marquès, que ja aprofito per donar la benvinguda. Bon dia, bon dia.
2: Hola, bon dia, bon dia.
1: Primer de tot, doneu el dret de sortida ja aquest dissabte, la 26a edició, amb la Sima Funk i també amb l'Anna Popovic a la Mirona. Primer de tot, ja vull dir, cartell de luxe, aquesta 26a edició.
2: Sí, en principi, per no. Nosaltres sí que ho és. Val, un cartell de luxe, ara falta veure si pel públic respon igual, no? Estem parlant que és un gènere, la black music, la música d'arrel afroamericana, que té... no són coses mainstream. Però nosaltres és aquesta la feina que volem fer, i llavors de portar aquestes formacions... Si no, és que no els atendrien mai aquí. Poder a Barcelona...
0: N'arribaria
2: algun, però no crec que aquí arribessin. Llavors nosaltres el que intentem és aproximar aquestes primeres espases d'aquest estil musical, doncs poder-los aportar aquí, no?
1: Doncs... Vaja...
0: No, sí, comento, sí, que continuem tenint aquests problemes de cobertura, aquests problemes de qualitat de so. Mira...
1: He tingut una idea. Seguim amb el programa, cada 15 instants parlem amb el Pau Puig més tard.
0: D'acord, perfecte. Doncs continuem amb el programa i ara us volíem fer d'anar amb les rutes. Us hem promès que aniríem a passejar pel Montgrí i ho farem amb en Jaume Salvat, gran excursionista d'aquí a l'Escala, que avui... ens porta aquesta ruta. Amb aquesta sintonia que ja dona ganes de sortir a passejar, de sortir a veure terreny, de sortir al camp, ens anem en aquesta secció de rutes i avui deixeu-me començar per prop de casa, ja que us presentarem una ruta pel voltant o dintre del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Tinc aquí al costat meu en Jaume Salvat, un molt bon coneixedor d'aquesta zona, un gran excursionista i que té apamada aquesta muntanya metre a metre i quilòmetre a quilòmetre. Jaume, sigues benvingut.
3: Moltes gràcies a tu i a tothom que ens escolta.
0: Jaume, avui ens proposes una ruta que l'anomenes Ruta de Palau.
3: Efectivament, avui farem una excursió al Palau.
0: Uh-huh. On ho hem de situar, això?
3: Mira, això està just, està al límit del terme municipal de l'Escala, entre l'Escala i Torroella de Montgrí. El punt de sortida, precisament, el farem des de... just al límit del terme, o sigui, el terme de l'Escala, on s'acaben les cases, i a partir d'allà començarem a caminar.
0: Uh-huh. És una excursió que podríem dir lineal, és una excursió circular, o circular?
3: Sí, efectivament. O sigui, sortirem d'un punt allà on deixem el cotxe i arribarem al mateix lloc de sortida.
0: Uh-huh.
3: Té una llargada aproximada d'uns 2 quilòmetres i crec que el temps depèn del que ens anem entretinguent, no? O sigui, normalment podem estar-hi 1 hora i mitja, 2.
0: Doncs tenint en compte això, comencem a caminar, comencem aquesta ruta allà on ens has dit, en el camí dels termes, i explica'ns una miqueta en els primers quilòmetres o tot a l'inici de la ruta, introduir que ens hi trobarem, però suposo que amb especial importància quan arribem ja a Palau, però els primers quilòmetres, per on anirem a transitar?
3: Efectivament, mira, o sigui, podem aparcar el vehicle al final del carrer aquest, el carrer Termes, o sigui, el carrer Palau, bàsicament, i d'allà ja trobem el camí del Termes, que sortosament vam recuperar el 2003, i que encara es manté. Agafem direcció Montgó, sempre direcció est, i a partir d'aquí trobarem una fita, una pedra, vull dir que marca el límit entre l'Escala i Torroella Montgrí. Aquesta fita, doncs, hi posa any 1703, que és quan es va fer córrer el terme, perquè antigament el terme estava entre el Cap Castell i la Torre Ferran, aproximadament. Uh-huh. A partir d'aquí anem pujant. la primera corba hi ha un lloc que jo dic que és fantàstic, perquè hi ha uns roures martinencs que amb unes fulles, si s'hi va a la tardor, doncs aquell color daurat de les fulles de tardor, i també hi ha bastants de alzines sureres. Això és una zona que, si quan les finques aquestes van abandonar no s'haguessin plantat pins, segurament doncs la planta dominant hauria sigut roures i alzines. A partir d'aquí seguirem pujant i arribarem a trobar doncs uns primers olivans. Només n'hi ha, en total podríem dir que són 5 propietaris que mantenim d'alguna manera aquest conreu d'olivera doncs en aquesta zona, eh? No hi ha ningú més guata, tots són finques abandonades. I a partir d'aquí ja arribem a una zona una mica més planera, i aquesta zona planera doncs ens porta a una cruïlla de 4 cantons on ja comencem a tenir una vista, jo diria, magnífica del Montgrí, del que és tot el massís del Montgrí. Girarem a l'esquerra i a uns 20 metres arribem a la capella, vull dir, o sigui, les restes del que seria el palau.
0: Arribats a les restes del palau, aquest conjunt, explica'm una miqueta quin conjunt és i la importància que
3: té. Efectivament, mira, si entrem al palau, o sigui, són el que queda ara actualment, doncs, bueno, que a més fa uns 3 anys o així es varen, diguem, restaurar i consolidar, trobem, doncs, bueno, la façana de ponent que ha desaparegut completament. Hi ha la volta, que és una volta apuntada del segle XIII aproximadament, i en aquí podem dir que aquesta església doncs estava edificada sobre un antic castrum romà, bueno, una masia, podríem dir, romana, d'alguna manera, no?, amb restes romanes. Per què? Doncs perquè allà s'hi troben moltes restes de ceràmica romana, i després també té una lògica, perquè era el camí d'Empúries a Ullestret. No podia passar aquest camí per baix per la plana perquè eren aigamolls. Llavors, el lògic és que passessin per el Coll d'Empúries, el coll de les Dunes o el Coll d'Empúries, per anar després ja anar cap a Torroella, a travessar el Ter, etc., el Daró i així. A partir d'aquí, doncs, com he dit, fa uns 3 anys, es va excavar i es va consolidar aquesta ruïna. La feina va consistir bàsicament en un desbrossat i una neteja de l'entorn i una consolidació de les parets, sobretot de la Galilea, perquè allà hi havia parets que vull dir que amenaçaven ruïna, perillós. A partir d'aquí, curiosament, al fer aquesta excavació, va sortir a la part de llevant restes d'una paret semicircular que, bueno, segons la meva opinió, sembla que serien restes de l'absis antic, diguem, de l'església anterior al segle XII, o sigui, església romànica. També s'ha de dir que es va netejar doncs una petita edificació lateral adossada del segle XVIII aproximadament, doncs que era la residència, allà on vivien els pastors transhumans que venien amb les seves ramades en aquí de l'hivern, des de la muntanya, des de la zona del Pirineu, diguem, a pasturar aquí al Montgrí. Hem de dir això, doncs, que o sigui, aquesta església, que era sufragària de Sant Joan de Bellcaire, de l'església de Sant Joan de Bellcaire, va estar pràcticament, diguem, funcionant, podríem dir, fins allà al segle XVI. A partir d'aquí, doncs, bueno, va entrar en decadència i per el que et diuen els documents que s'han trobat, doncs va estar funcionant, o encara va estar, diguem-ne, en culte, a través dels frares servites que hi havia en el mateix convent d'Empúries, fins que va arribar, evidentment, la desamortització de Mendizábal, que llavors els béns de l'Iglésia varen passar, doncs, a l'Estat, i a partir d'aquí doncs el monjo va marxar definitivament i va entrar en decadència.
0: Un cop hem arribat aquí a Palau, ens has dit abans que era una ruta circular, i suposo que haurem d'emprendre el camí de tornada.
3: Efectivament, continuarem la nostra ruta sempre en direcció est, irem seguint la carena fins a la part més alta de la muntanya, on trobarem un corriol a l'esquerra que ens baixarà fins al que nosaltres en diem el Còrrec de Sant Briu. O sigui, Sant Briu és un altre paratge que va paral·lel al palau i també més cap a l'est, que forma com una Y d'alguna manera, no? Hi ha el Còrrec Llarg, el Còrrec Curt, i a la part, diguem-ne, de baix, i veurem que hi ha feixes, i aquestes feixes doncs són antigues, bueno, hi havia vinyes en aquí bàsicament, perquè és un terreny molt sorrós, fins que arribem ben bé a la part més baixa, que en època de pluja s'hi forma hasta un petit estany. O sigui, és una zona que bueno, recollia les aigues de tot el còrrec, i suposem, doncs, bueno, perquè com que són, o sigui, bàsicament hi ha una concentració de margues i argiles, això feia una mica d'impermeabilització, diguem, del sol, i l'aigua quedava retinguda, podríem dir, en aquest espai. A partir d'aquí continuarem avall fins a trobar el camí del Termes.
0: I Jaume, quina és la millor època per fer aquesta ruta? Quina època tu aconselles?
3: Mira, jo diria que menys a l'estiu.
0: Massa calor.
3: Primer massa calor i després el risc d'incendi que hi ha, perquè és una zona molt sensible, vull dir, perquè ha quedat, ja hi va haver un incendi important l'any 2001 que ens va cremar unes 300 hectàrees en aquí, i és clar, jo no recomano doncs que la gent hi pugi, vull dir, en aquesta època. Ara, tant la tardor i sobretot l'hivern i una part de la primavera fins allà, jo diria el mes de maig, és una època meravellosa per poder veure els diferents colors, i sobretot de la part de dalt, de quan arribem al punt més alt, veure doncs aquella vista de l'Empordà, tant de l'alt com del baix Empordà, amb el Canigó, diguem, nevat al fons, quan encara hi ha aquelles restes de neu de l'hivern.
0: Doncs, Jaume, ens has fet moltes ganes d'anar-hi, moltes ganes de posar-nos les botes i pujar avui fins a Palau a descobrir aquest raconet del Montgrí. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres per escoltar-nos. Fins la propera.
4: Gina amb accent gironí.
0: I mentre ens recuperem d'aquesta ruta, d'aquesta caminada que ens ha portat en Jaume Salvat, moment per endinsar-nos en la crònica més fosca dels nostres pobles i ciutats. Ho fem amb el nostre, com hem dit a la presentació del programa, amb el nostre Carles Porta particular, en Xavi Gorro, que avui ens transporta en aquest reportatge el famós crim del cas de Puerto Rico.
5: Hi ha odis que no moren mai i que s'alimenten amb el pas de les dècades fins a explotar amb una fúria incontenible. I precisament això és del que parlarem avui. D'un terror real i tangible. Un terror que va tenyir de sang els carrers d'un petit poble de Badajoz anomenat Puerto Rico. La història d'una herència de sang i de venjança que es va anar cuinant a foc lent durant més de 20 anys i que es va acabar convertint en la massacre més gran de l'Espanya rural del segle XX. Benvinguts a la nit més fosca.
6: La nit més fosca.
5: Per entendre el que va passar la nit del 26 d'agost de l'any 1990, hem de viatjar enrere en el temps. En concret, ho hem de fer fins a l'any 1967. Puerto Rico era, i és encara, una petita pedania de poc més d'uns 100 habitants que pertany al municipi de Benquerencia de la Serena, a la província de Badajoz, a Extremadura. Allà, dues famílies, els Cabanillas, coneguts amb el sobrenom de Los Amadeos, i els Izquierdo, anomenats Los Patas Pelas, mantenien una disputa per uns límits territorials de les seves finques. Però en realitat hi havia alguna cosa més. I tot i que diferents fonts ho acaben negant, encara és força acceptat que darrere d'aquesta tragèdia també hi havia una història d'amor no correspost. En concret, Amadeo Cabanillas havia començat una relació sentimental amb Luciana Izquierdo i va decidir trencar amb ella i rebutjar la seva oferta de matrimoni que ja estava en marxa. Aquest gest, però, va ser vist com una ofensa imperdonable per a la família Izquierdo. I pocs dies després, Jerónimo, el germà gran de la Luciana, va assassinar a Amadeo a garibatades i va ser condemnat a 14 anys de presó. Però aquest fet no acabaria amb l'odi de la seva família contra els Cabanillas, sinó tot el contrari, l'acabaria fent més gran. I en concret això passaria a l'any 1984, quan la seva mare, Isabel Izquierdo Caballero, va morir en un incendi a casa seva que, tot i que la policia va dir que s'havia produït de manera fortuïta, els Izquierdo van dir estar completament convençuts que aquest havia estat provocat pels seus rivals, els Cabanillas. En sortir en llibertat a l'any 1986, Jerónimo va tornar al poble amb una única intenció: venjar, en aquesta ocasió, a la seva mare, ja que estava convençut que Antonio Cabanillas era el culpable de l'incendi, motiu pel qual va anar cap a ell i va intentar assassinar-lo apunyalant-lo amb un ganivet i, tot i que el va ferir de gravetat, no el va acabar de matar. Arran d'aquest nou intent d'assassinat, Jerónimo va ser ingressat aquesta vegada, el 8 d'agost de 1986, en un hospital psiquiàtric, on va morir només 9 dies després. Això va provocar en la seva família un clima de ressentiment i d'odi que es va anar fent cada vegada més gran amb el pas del temps, fins que el diumenge 26 d'agost de 1990, aproximadament cap a les 22:15 de la nit, mentre el poble gaudia de la frescor d'aquell vespre, els germans petits de Jerónimo, Emilio i Antonio Izquierdo, que en aquells moments tenien 56 i 52 anys, es van vestir de caçadors i van dir a les seves germanes, la Ángela i la Luciana, que anaven a caçar tórtoles. Però en realitat, aquelles preses que anaven a buscar no tenien ales. Armats amb escopetes, es van amagar en un carreró de Puerto Rico amb un pla molt concret: dirigir-se al carrer principal del poble, que en aquell moment estava ple de gent, en un principi per anar a buscar i assassinar a Antonio Cabanillas, l'home a qui culpaven de la mort de la seva mare. Però ràpidament el seu pla va canviar i van començar a disparar contra qualsevol persona que es creués en el seu camí. Les primeres víctimes van ser dues nenes de la família Cabanillas, Encarnación i Antonia, de 13 i 14 anys, que estaven jugant al carrer quan els germans Izquierdo les van disparar a boca de canó. A partir d'aquí, els trets van anar de manera indiscriminada contra qualsevol veí del poble que passés per davant dels dos germans o que s'acostés a mirar què estava passant. En total, van matar a 9 persones, 7 d'elles van morir a l'acte i 2 més a l'hospital el dia següent, i van ferir greument a 12 persones més, entre elles un nen de 6 anys, anomenat Guillermo Ojeda Sánchez, que va rebre un impacte de bala al crani que el va deixar diversos dies en coma i que, tot i recuperar-se, acabaria tetraplègic. Però la venjança dels Izquierdo no només va anar dirigida contra els veïns de Puerto Rico que, aterroritzats, intentaven fugir amagant-se en qualsevol racó del poble. Una patrulla de la Guàrdia Civil de Monterrubio de la Serena, que va arribar al lloc dels fets pocs minuts després, ja que va ser alertada per diferents veïns, va ser víctima dels trets dels dos germans Izquierdo, que, lluny de rendir-se, van emboscar els agents i van disparar contra el cotxe, ferint greument els dos policies abans que aquests poguessin actuar. Així doncs, amb el poble sumit en el caos i el terror, els dos assassins van aprofitar el seu coneixement del terreny per fugir cap a Sierra del Oro, una zona d'oliveres a les afores del municipi, i allà, en plena muntanya, es van amagar mentre diferents patrulles de la Guàrdia Civil van iniciar una recerca contra la llotja durant tota la nit. Finalment, 9 hores després de l'inici de la tragèdia, Emilio i Antonio Izquierdo van ser trobats mentre estaven dormint tranquil·lament sota unes oliveres i van ser detinguts sense oposar resistència. Va ser en aquest moment quan un dels germans, Emilio en concret, va pronunciar una frase que els testimonis encara recorden a la seva memòria: ara que pateixi el poble com jo he patit durant tot aquest temps. Ja a comissaria, els Izquierdo van confessar que el seu pla no havia acabat i que, si no haguessin estat detinguts, tenien pensat tornar al poble a l'endemà per disparar contra els assistents als funerals de les seves víctimes. El judici, celebrat l'any 1994, va ser un reflex d'una Espanya profunda i aïllada. Els dos germans van ser condemnats a 684 anys de presó i al pagament d'una indemnització de 300 milions de pessetes. I segurament, per sort pel poble i perquè no es tornessin a repetir actes de violència relacionats amb la rivalitat entre les dues famílies, tots els germans Izquierdo van acabar morint sense descendència. Emilio ho va fer a la seva cel·la per causes naturals el 13 de desembre de l'any 2006, a l'edat de 72 anys. Antonio va poder assistir a l'enterrament del seu germà i, davant de la seva tomba, va pronunciar la frase: «Germà, te'n vas amb la satisfacció que la teva mare ha estat venjada». Antonio es va acabar suïcidant a la presó el 25 d'abril del 2010, també amb 72 anys, penjant-se amb uns llençols de la seva cel·la del mòdul d'infermeria. Es va treure la vida el mateix dia que hauria hagut de sortir en llibertat, un fet que no va ocórrer perquè se li va aplicar la doctrina Parot, una interpretació del Tribunal Suprem espanyol que feia que les reduccions de pena s'apliquessin sobre cadascuna de les condemnes i no sobre el màxim legal de compliment efectiu, allargant així la permanència a la presó dels condemnats per múltiples delictes. Una decisió que va afectar directament a la condemna d'Antonio, allargant-la. Pel que fa a les germanes Luciana i Ángela Izquierdo, la situació va ser diferent. Tot i que inicialment la fiscalia les va imputar com a inductores del crim, ja que es va creure que havien estat elles les instigadores de la venjança, alimentant durant anys l'odi que va acabar amb l'execució que van realitzar els seus germans, el jutge finalment les va exculpar a l'any 1992 per falta de proves directes. No obstant això, van ser ingressades a l'Hospital Psiquiàtric de Mèrida per recomanació mèdica, ja que se'ls va diagnosticar un procés paranoide i un trastorn delirant compartit centrat en la venjança de la mort de la seva mare. Luciana va morir en aquest psiquiàtric l'1 de febrer del 2005, als 77 anys, i actualment se la considera com la verdadera instigadora dels crims a causa del ressentiment pel seu rebuig amorós. La seva germana, Ángela, va morir a la mateixa institució mental només 10 mesos després, al novembre del 2005, als 64 anys. Però la fi de la saga Izquierdo no va acabar amb la llegenda que hi ha darrere del cas de Puerto Rico. Aquest fet ha inspirat llibres i cançons, com per exemple la de Defcon 2, Veranea en Puerto Rico, i també la pel·lícula El séptimo día, dirigida per Carlos Saura, o el documental Puerto Rico 202. I fins aquí aquest cas d'avui. Si no coneixeu La nit més fosca, som el programa de crònica negra i divulgació històrica de confiança que trobareu a diferents plataformes de podcast com iVoox, Spotify o Apple Podcast, a les vostres ràdios locals i també a les xarxes socials. Fins la propera.
6: La nit més fosca. Punt de trobada. Fem parada i fonda a la teva ràdio local.
0: I després d'escoltar aquesta crònica tan macabra, calmem-nos, anem a parlar d'una cosa molt més plàcida, molt més amable, molt més agradable, com és la pintura. Al punt de trobada ens disposem, com sempre, d'una veu a persones de comarques gironines que tenen molt a dir. Avui ens aturarem aquí a l'Escala i farem un tomb per la vida, com aquell programa d'en Pujal, a l'obra d'un pintor 100% empordanès, en Lluís Roura. Lluís, sigues molt benvingut al punt de trobada.
7: Doncs moltes gràcies i gràcies per convidar-me. A veure què podem explicar de la vida. Explicarem.
0: Lluís, aviam, potser m'he passat una mica amb l'empordanès perquè tu has nascut al Pla de l'Estany, oi?
7: Clar, clar, clar. Jo sóc el 100%. No sóc el 100% empordanès. No és tant... Fixa't el que és el destí de les coses, que quan mor la meva mare, que jo tenia 8 anys, el 1952... El meu pare tenia una colla de germans i germanes que vivien a Banyoles. El més lògic és que hagués portat a Banyoles per estar els dimecres al mercat per venir-me a veure amb la meva tia o el meu oncle. Doncs no, me va portar amb la germana que vivia més lluny. Aquella època era anar a l'altre costat, era anar als Estats Units. Era a Sant Pere Pescador, eh? A Sant Pere Pescador vaig passar-me l'estiu del 1952 amb un record extraordinari. I aquest destí... I aquesta motivitat l'he viscut tota la vida, perquè tinc records. Jo vaig ser conscient de que canviava el paisatge de on vivia, de Sant Miquel de Campmajor, de la comarca del Pla de l'Estany. Hi ha les muntanyes que baixen, aquells quasi penya-segats. I jo deia a la meva tia, amb els 8 anys, deia, dic, aquí sí que m'agrada de viure, perquè les muntanyes són lluny i no em fan mal als ulls. Jo ja observava aquest paisatge i des de llavors m'ha agafat de cor i ànima.
0: Com t'ha marcat aquell paisatge d'infància en els treballs, la teva obra, o com has interpretat l'entorn en aquests anys?
7: A veure, jo crec que me va fer un favor immens el meu pare enviar-me al lloc més lluny que tenia aquell moment la família, perquè en aquí jo ara, quan, de curs dels anys, sempre Sant Pere Pescador, Castelló d'Empúries, jo era sempre que he passat per allà, com passo per allà, és com si tornés a casa meva. Tot és tan, recordo dels anys, aquelles èpoques les carreteres estaven sense asfaltar, engravades, la que anava a Sant Pere Pescador era quasi un camí de carros aviat, i era tot una natura i un espai diferent. Jo veia els camps d'arròs que allà dalt no n'hi havia, vaig veure tota una natura que m'encantava, estava, m'ha estirat molt i m'ha... Mira, només diré una cosa, i precisament hi ha aquelles casualitats, com vinc un viatge a l'Empordà, ja tenia els meus 14 anys, que jo anava a l'escola de Banyoles, de l'Escola d'Arts i Oficis, doncs vàrem fer la sortida, i el primer dibuix que vaig fer de l'Empordà va ser el port de l'Escala. Era això, va ser pel 61-62, encara la barca, i la platja era plena de barques, i tinc un dibuix força innocent. No els dibuixava gaire bé perquè jo no les coneixia, i en canvi sí que dibuixava bé el bous, les vaques, perquè jo talaiava, feia de buel pel bosc, i per no avorrir-me, doncs començava a dibuixar el meu entorn. I si hagués hagut mòbil, jo no seria pintor. Tenia totes les hores del dia, segur.
0: Jo crec que molt segur que tampoc ho serien. Lluís, així és aquesta edat, no? Quan tu comences a tenir una mica de consciència, o que t'agrada això del dibuix, t'agrada això del món de la... de fins i tot més endavant de la pintura, però com va evolucionant una mica tot plegat des d'aquests dibuixos de l'inici fins que ja passes a fer obres de més gran format, no?
7: Correcte. Jo, què passa és que aleshores jo dibuixava, però és clar, al meu poble la gent no sabia de què feien, i jo no ho sé, anava dibuixant per matar l'estona, perquè jo fet de buer tenia 9, 10, 11, 12 anys, i per matar les estones doncs dibuixava el gos, la vaca, la casa veïna, tot el meu entorn. I recordo llavors la meva germana Antònia es va fer nòvio d'un bon senyor bas nòvio seu que tenia carrera universitària, i quan sempre que arriba una persona forastera en una casa, ara els nens els ensenyen l'últim model del mòbil, els ensenyen tot el que han tingut. Llavors jo el que tenia era els dibuixos, li vaig ensenyar els dibuixos. I s'ho mira amb sorpresa i em diu, ostres, diu, aquests dibuixos estan molt bé, diu, saps que podria ser pintor? Jo pensava que els pintors havien acabat amb Goya i Velázquez, que estudiava al col·legi. Però Murri devia ser, perquè li vaig preguntar, quan guanya un pintor? I em diu, passaràs molta gana. I efectivament, jo a Barcelona, després del temps, vaig passar gana, va, els vespres no podia sopar durant un any, bueno, una sèrie de circumstàncies que queda com una anècdota, no?, d'alguna manera. Però sí, va anar començant així, fins que llavors ell me va guiar els passos, doncs, de Banyoles a Ben Joan de Palau. I en aquí hi ha un punt que jo, tal de no fer de pagès, m'agafava el que fos, i llavors el dibuix, doncs, veia una sortida, perquè jo el que tenia era una veu molt bona per cantar. Jo tenia una vegada el dia de Sau, em va fer unes proves i tinc veu de tenor, no? I jo cantava, jo quan guardava les vaques el dissabte em posava allà les parts més alt, més properes al poble, i cantava cançons, Granada i totes aquelles cançons, i així és com el diumenge anava a missa, la gent deia, heu sentit en Lluís de la Casota? La Casota era casa meva. Com refilava i com cantava? I jo em posava cofó i em posava, i llavors vam fer teatre al poble, havia fet teatre, també vaig cantar els mitges parts i anàvem fent una activitat de cultural, curiosament, cosa que l'escola aquella època no ensenyava ni una sola paraula en català, tot era en castellà. En canvi, fèiem teatre i el catecisme, el rector, tot era en català. Fixa't que el recordatori de la meva mare, que guardo, el 1952, està escrit en català. Una sorpresa que m'he donat compte amb els anys, no, ni m'hi havia fixat, no? Però vam mantenir aquest clau i aquest punt cultural del teatre a mossèn Pere Puig.
0: Lluís, els artistes això sovint se'ls hi pregunta, bueno, els futbolistes també, però quin és el teu referent per tu? Quin pintor és el que t'ha marcat o el que t'ha suposat més, o inspirat, o no sé com li dieu això ben bé?
7: Bé, per més un petit incís en el tendent d'acabar, doncs quan acabo jo la tema de pagès, vam veure oportú que jo anés a Barcelona, vàrem trobar l'influència del doctor Miquel Verdaguer, doncs que ell doncs va intercedir, que era l'home influent del poble, perquè a les cases de pagès faltaven braços per treballar. I llavors al final vam lograr anar a Barcelona, l'octubre del 1963 vaig arribar a la ciutat, aquells dibuixos que jo portava no servien per gran cosa, em vaig emplear en una fàbrica de dissenyar patrons de modistes i tot això, i bueno, vaig entrar a l'entorn i vam anar ascendint a poc, i allà vaig trobar mestres com el Rebello de Toro, com el Frederic Marès, l'escultor, i gent important, doncs, que vaig anar ascendint. I els dos cursos que vaig fer a Llotja, cada curs vaig tenir el premi del millor alumne, però jo crec que era més com una caritat, perquè veien que jo estava o passava dificultós, que era molt aplicat, i bueno, allò que corresponia 500 pessetes i el curs gratuït de la matrícula. I recordo que em va donar el premi, me'n recordo que hi havia el senyor Lora Tamayo, era el ministre de Cultura del govern Franco, i jo tot, me'n recordo que allà com van entregar aquelles casaques blanques amb les medalles, les cintes. Llàstima no tenir una foto d'aquell moment, però bé, en tot cas era aquí. I llavors, quan ja entré, conec a Barcelona i vaig entrant amb diferents estils de pintura i tot, vaig anar coneguent pintors, vaig anar coneguent gent, i llavors trobes referents de pintors catalans, com pot ser el Joaquim Mir, com poden ser tants, va dir, després va venir més tard en Dalí, va venir més tard, però els referents com a paisatgista, jo sóc un enamorat dels impressionistes, que és Monet i Van Gogh.
0: Tu et defineixes com a paisatgista.
7: Sí, jo sóc un paisatgista. Jo més que pintor sóc paisatgista, perquè els pintors són molt més complets. Jo tinc un ofici relativament limitat. Hi ha gent que fa gravat, que fa bodegons, que fa figura. Jo m'he quedat amb el paisatge, per tant sóc paisatgista.
0: Però el paisatge sempre canvia, un bodegó no?
7: Oh, no, evidentment que el paisatge té una força. Mira, jo quan, precisament el 63, quan jo arribo a Barcelona, jo llegiu sempre La Vanguardia, i aquell dia llegeixo La Vanguardia i veig que posa: ha mort el pintor empordanès Ramon Reig. Mira, em va quedar com una cosa... Saps com que una mort a primera vista, alguna cosa especial? Que dic, m'agradaria un dia ser un pintor empordanès. Jo ni pensava ni el meu futur ni quin seria. Però me va agafar aquesta dèria poder pensant en aquella infància que vaig passar aquell estiu aquí a les Closes, al prop del Mas al Matà. Sí, sí.
0: Què té el paisatge de l'Empordà?
7: El paisatge de l'Empordà són tantes coses. Jo crec que un paisatge necessites a vegades l'emotivitat, l'emoció que t'agafi. Jo a vegades A veure, pot haver un pintor de la Cerdanya que pot trobar una estimació en aquell paisatge de la Cerdanya que veurà tots els valors, tots els, tota la força que, de la natura que aquell capta. I jo el paisatge de l'Empordà, esclar, té una plenitud, el rigor redundància, una plenitud plana d'uns espais immensos, grans. Jo m'agrada veure les postes del sol, i les postes del sol la pots veure amb grans perspectives, com per exemple la Manxa també hi passa, no? Però aquí hi ha unes llunyanies, tenim un Pirineu, l'hivern veiem aquesta trena blanca del Pirineu amb el Canigolfons, tenim una plana plena de cada estació amb uns colors diferents. És un mai acabar, és un ofec realment de que no acaba. Jo, mira, quan preparava la meva primera exposició important a Madrid, el 1974, resulta que el 73 vam llogar amb la família un apartament aquí a Cadaqués per poder fer obra determinada. Jo pintava llavors amb textura, molta matèria, i preparava aquella exposició a Madrid, i recordo que llavors estàvem pintant a Cadaqués i ja portava uns dies una mica cansat de pintar mar i cases blanques, fins que vaig trobar un pintor i em diu, escolta, diu, si estàs dient, però el mes d'octubre, diu, ves cap aquí baix a Vilajuïga i Garriguella, tu veuràs quins camps de vinyes et trobaràs. Mira, va ser espectacular. Jo vaig anar aquell dia, encara recordo, i vaig parar just al pas nivell del tren de Vilajuïga, mirant cap a Garriguella. Mira, hi havia una bellesa tan gran dintre meu, que aquelles muntanyes com de Farigola, jo tenia una energia i una potència i una emotivitat que em varen baixar llàgrimes als ulls, perquè era incapaç de traslladar a la tela tota aquella força viva de colors, de natura, de vivacitat. Aquell dia se'm va empaltar a l'Empordà i va ser una meravella, i jo recordo aquella exposició, m'ha dit, va ser un èxit rotund, i a partir de llavors va arribar la plenitud, sí.
0: Volíem acabar, ja saps que en mitjans de comunicacions, com deia aquell, el tiempo Pos Oro, Lluís, i se'ns ha fet molt curt, la veritat, i tornarem. Recordar que la Can Lluís Roura és Creu de Sant Jordi, evidentment, sí. Té molts reconeixements. No sé ben bé el número de quadres, tens comptats els números de quadres que has fet?
7: No ho sé, la veritat no ho sé, però jo crec que va ser el 46 per sobre, com 6 o 7 mil, segur que són, i tot això s'hi va portar. Jo sóc un home de molta sort de la meva ofici, de la meva carrera, i portar amb tots aquests llocs que he trobat, doncs, de premis, reconeixements, que he estat un afortunat que altres pintors també ho mereixerien, i jo he tingut la sort d'haver-ho viscut plenament fins avui, que tinc prop de 83 anys.
0: Doncs, Lluís, moltíssimes gràcies per passar pel punt de trobada, per tenir aquesta conversa sobre els paisatges, sobre la pintura de l'Empordà, i un plaer tenir-te aquí.
7: Moltes gràcies, molt agraït per convidar-me.
0: Nosaltres el que fem és recuperar l'entrevista aquella que hem deixat a mitja sobre el Black Music Festival de Girona FM.
8: Vinga, va, que em sembla que ja ens hem refet una miqueta dels problemes tècnics, i ara sí, reubiquem-nos. I és que aquest dissabte, 10 d'octubre, a 9:15, a la sala La Mirona de Salt, acull un concert doble amb dos noms internacionals de la música negra: l'artista afrocubà Thema Funk, tres vegades nominat als Grammy, i també la guitarrista Anna Popovic, número 1 de la llista Billboard Blues amb el disc Power. El concert, de fet, serveix per donar el tret de sortida a la 26a edició del Black Music Festival, i precisament, si hem de parlar del Black Music Festival, parlem amb el seu director, en aquest cas el Pau Marquès, a qui ja aprofito per donar la benvinguda. Bon dia, bona hora.
9: Hola, bon dia, Seid, bon dia.
8: Vinga, va, que ara ja funciona, sí. Això, vull dir, cap problema. Escolta, el que t'anava a dir, coses del directe, però vosaltres heu marcat un cartell, si més no, bastant interessant per poder donar el tret de sortir d'aquesta 26a edició.
9: Sí, així ho intentem cada any, eh? Hi ha anys que enganxes més un perfil i altres anys un altre, però sempre intentem que siguin propostes a descobrir molt interessants de lo que es cou per tot el món a primer nivell en el que, pel que fa a músiques d'arrel afroamericana, vale? Que no són, no és la tendència mainstream actual, diguéssim, però sí que és la que ens agrada a nosaltres, la que trobem interessant, i llavors aconseguim fer venir a Girona i a Catalunya, doncs, artistes que realment són punters en aquest gènere.
8: A més, t'anava a dir, Pau, o sigui, a vegades hi ha aquesta voluntat de sacsejar una mica les coses, t'ho dic perquè jo a tu t'ubicava per Primavera, que era quan ens venies a veure aquí a Girona, sí. FM, i estem tenint concert a l'octubre. No sé si és també una miqueta una voluntat de que tot això vagi a més.
9: Sí, aquesta és una aposta de canvi, pel que fa al Black Music, que ens estem plantejant, estem fent com una mica de transició. L'idea és que durant els mesos tradicionals del Black Music, que és febrer, març, i continuarà havent-hi el gruix principal de la programació del festival, val? Llavors el que farem és durant tot l'any, menys estiu, estiu intentarem no ja està, l'estiu està prou ocupat, diguéssim, però sí que intentarem anar fent petites càpsules, petits concerts, un al mes, una cosa així, poder algun mes no n'hi haurà, l'altre poder n'hi haurà dos, però una cosa així fàcil de concerts al voltant de Black Music, perquè això ens permeti, doncs, precisament poder tenir abast de propostes. És a dir, si tu fas molt acotat en el temps i hi ha tota una sèrie d'apostes, sobretot estrangeres, que és amb les que ens basem molt també, que si no els enganxes de gira és molt complicat, vull dir, has de tenir una mica de marge, tenir aquest marge ens permetrà poder accedir a molts altres artistes que fins ara no podíem accedir, no?
8: És el que t'anava a dir, vull dir, també 25 edicions després, entenc que el reinventar-se passa precisament per això, no? Vull dir, per tocar potser sí. Coses que abans eren preestablertes, de dir, vinga, va, fem-ho diferent.
9: Sí, aquesta és la idea. També perquè hi passa una altra cosa, que és que si ho fas molt acotat en el temps i molt intens, i amb moltes activitats, que és com ho estàvem fent fins ara, tu com a públic, per més que t'agradi, acaba saturat. És a dir, jo difícilment, per més que m'agradi, no vindré durant 4 o 6 divendres dissabte a tots els concerts, saps? Llavors, l'idea és esponjar-ho una mica i donar una mica de relax en aquest sentit, i de que si tu ets molt aficionat a aquest estil, doncs puguis venir com a més millor.
8: T'ho dic perquè al final suposo que és adaptar-se una miqueta al tipus de públic que podem tenir ara mateix el 2026.
9: Sí, o sigui, el nostre treball és tant adaptar-nos com intentar fer una mica de prescriptors i anar aconseguint públic de mica en mica, eh? És una feina de formigueta, val? A més en el nostre camp, però la nostra idea és aquesta, adaptar-nos una mica, però sí també anar fent prescriptors, que és el que hem anat fent durant aquests 25 anys, eh?
8: Us esteu posant a l'alçada de Coachella, t'ho dic perquè el Cimafang, si no m'equivoco, és el primer artista nascut a Cuba que va anar al cartell, o que va al cartell de Coachella, amb aquest àlbum Te Toca. No sé si és el que podrem escoltar.
9: Va, el repertori no el tinc.
8: El repertori no el tens, val?
9: El repertori, que el seu list encara no ens l'han enviat, per tant, tampoc sé el que faran. Però, bueno, és una aposta que vam fer, que vam dir, hòstia, quan ens va arribar aquesta proposta, tant aquesta com la de l'Anna Popovic. Sí que és estrany que són dos figures que segurament haguessin pogut estar per elles mateixes en un sol dia, vale? O sigui, aquí ens estem tirant pedres una mica nosaltres mateixos de desaprofitar dos concerts que podíem, però bé, per coses d'agendes, l'única data que quadrava pels dos artistes que volien portar era aquesta, doncs van dir, doncs va, fem un concert doble.
8: Experience Hendrix, en aquest cas, t'ho dic perquè Anna Popovic és una de les guitarristes de blues contemporani més destacades, i de fet va ser l'única dona en aquest cas d'aquesta gira. Per què us interessava tant portar-la cap aquí?
9: Bueno, perquè és un artista una mica referència en el gènere, i com que estem amatents, com et deia, tot el que sigui de referència, i que, tot i que aquesta ja és veterana, eh? Aquesta dona, l'Anna Popovic, és... Vull dir, fa anys que s'hi dedica, el cas de Cimafang poder no tant, ara no recordo quants anys fa, però no tant, i és un artista que ja havíem seguit des de feia anys, i bueno, a vegades s'han d'ajuntar una mica els astres de gira, el que et deia, no?, per poder-la fer venir.
8: Ha canviat tot molt, no?, el tema d'agendar artistes, t'ho dic perquè abans potser era més fàcil, no sé si fàcil, però ara has d'anar amb una previsió de gairebé un any.
9: Sí,
8: potser.
9: I tot i així hi ha artistes que no, és a dir, sobretot els que són els que tu podries dir que fem servir com a més de cap de cartell, això costa molt. És a dir, els festivals d'estiu, no de Catalunya, sinó de tota Europa, això és una tendència d'Europa, inclús mundial, però com que estem parlant de que bàsicament molts d'aquests són americans, per tant els has de fer venir cap aquí, això ha fet molt de mal a la resta de l'any, perquè estan acostumats a girar l'estiu amb un paston que els hi paguen, que demanen unes bestieses que no són rentables per ells mateixos, no ho són, saps? Llavors això t'ha tret tota una sèrie d'artistes, els atreu de les possibilitats de tu poder-los fer venir precisament per això, no? I això ha canviat molt i és... Llavors t'has de centrar una mica en artistes, trobar artistes d'aquells que estan en el seu moment de creixement, val? I a veure, bueno, si els pots enganxar o no. Ja et dic, hi ha anys que poder va millor, hi ha anys que no va tant per aquest, no? Aquest dels astres s'alinin bàsicament amb les disponibilitats i amb les exigències de preu, eh?
8: Clar, t'ho dic perquè a vegades és que sembla una miqueta com és jugar-te-la també portar un artista
9: a, sí, sí, és clar.
8: O sigui, programar és jugar-te-la, és dir, bueno, sí. Aviam com va.
9: Sí, sí, és clar, el que funciona. Si fos tan fàcil com dir, no, és que sé que aquest m'emporta 5.000, me cobra això, m'emporta 5.000, per tant, això llavors ho faria a tothom.
8: Clar.
9: Val? No, hi ha un risc absolut.
8: Per això el gran èxit de sumar més de mig segle, ai, d'un quart de segle, amb el Black Music.
9: Sí, sí, però també t'he de dir que això funciona perquè hi ha també un ajut, tant en aquest cas com del nostre patrocinador principal, que és Estrella Damm, com de les administracions, que donen subvencions. Sense això no es podria fer, nosaltres i tants altres festivals, perquè no són, hi ha molts artistes que no són rendibles per ells mateixos. Rendibles vull dir que si valen 10, doncs et generin entrades per 10. Això n'hi ha molts, però bueno, per això la cultura està subvencionada, perquè és que hi ha tota una part. Llavors hi ha els altres que es mouen amb uns altres nivells, saps? Però els que es mouen a nivells molt, ja molt grossos, ja s'ho munten ells tot. Saps? Vull dir, mira, que es grasses, pues això saps que generen, s'ho munten ells, ja, vull dir, no cal pas que vagis, no? Si han tingut la sort de poder arribar a aquest nivell, doncs ja està.
8: Heu parlat, de fet, de més noms que s'anunciaran aviat, en aquest sentit. No seré tan poca vergonya de preguntar-te pels noms directament, però sí que, vaja, vull dir, tindrem un anunci més aviat que tard?
9: No, tindreu un anunci i jo ja te'ls puc dir, eh? No passa res,
8: doncs perquè endavant.
9: Això surt, no sé si això surt avui o vull dir que... No, tenim, de moment fem un... O sigui, a diferència d'anys enrere, que t'esperaves a tenir tot el festival tancat, a la que sí d'uns anys cap aquí el que sí hem anat fent és, a mesura que tenim 2-3 artistes per anunciar, doncs vinga, anunciar a la venda. Clar. I com més temps la gent tingui per pensar-s'ho o per veure-ho, doncs millor, no? Per tant, hem optat per aquesta estratègia. I ara mateix presentem avui, si no s'ha presentat, és ara imminent, una sèrie d'artistes, en aquest cas en Luis Cato, que és un artista... també nominat als Grammy, és un multiinstrumentista que tindrem per primer cop a Catalunya, inclús a l'estat espanyol, no havia vingut mai. Aquesta és una cosa que jo m'havia posat entre cella i cella. Aquest artista a mi m'agrada molt, vaig dir que l'hem d'aconseguir portar. Fa infinitat de col·laboracions, o sigui, Estats Units és un top, té molt i molt de prestigi. Lidera una banda d'un late show, que ara no em facis dir el nom del late show, però és un late show d'aquest de prime time des de fa molts anys. I a Luis Cato el portarem en aquest cas a Girona, portem també a Barcelona i a Lleida també. Vale. Farem 3 actuacions. Després tindrem la Rudy Foster, que és l'actual, va guanyar el Grammy al millor àlbum de blues contemporani, un artista que fa molts i molts anys que no ve per aquí. I la Rudy Foster també la tindrem a Barcelona, Girona i a Lleida, en aquest cas juntament amb el MUT, amb el Festival MUT farem una coproducció. Llavors aquí a Girona també tindrem els Cenelli Brothers, que són una banda també de blues que des del 24 al 26 són la millor banda de blues anglesa. En aquest cas també els tindrem. Farem una cosa amb el Funky Power Station, que és una banda de funk de gironina, de comarca gironina, que tocaran també a la Mirona. I llavors per Nadal, una mica abans de Nadal, farem una cosa a la Mercè, que és un espectacle que es diu Soulful Christmas, un espectacle amb la Coco Jean i en Lalo López, que tenen un espectacle al voltant de músiques de nadalenques.
8: Escolta, entretant, el que sí que sabem és que aquest dissabte, si no m'equivoco, et veurem a la Mirona.
9: Sí, sí.
8: Tu hi seràs.
9: Jo hi seré.
8: Quin sisplau, remei, no?
9: Jo hi soc a tot. Sí, sí, sí.
8: Pau Marquès, moltíssimes gràcies i gràcies també per donar-nos aquest tret de sortida a la 26a edició del Black Music Festival. Que vagi molt i molt bé. I escolta, d'aquí a primavera i una miqueta més.
9: Som-hi, a tope.
6: Punt de trobada. Fem parada i fonda a la teva ràdio local.
0: Doncs al final ho hem aconseguit. Ja heu vist que hem pogut escoltar aquesta entrevista que en Saïd li feia a en Pau Marquès, el director del Black Music Festival. I falta tot just 2 minutets per acabar el programa i tornem a establir connexió amb Ràdio Vilafant. L'Ivan. Ivan, bones.
10: Hola, bones, Sergi. Doncs escolta'm, al final, doncs mira, hem pogut establir aquesta comunicació amb en Saïd i també hem de dir que aquí a la nostra comarca ha sortit el sol, cosa que parlàvem fa una estoneta a l'inici del programa, que era un contrast total, feia fresca i ara fa calor. Què hem de fer amb això?
0: Doncs aquí també va sortint el solet. Bueno, li obrirem les portes a la tramuntana aquesta tarda, que ja va bé que ventili. No, no
10: una sé mica si
0: sí. Però aquí tenim ganes que faci alguna escombrada ja de... fins fa 4 dies encara hi havia l'ambient aquell d'estiu, la xafogó, la gent...
10: Ara és fantàstic per obrir finestres, però el que passa és que ja sabem, la gent d'aquí de l'Empordà, Sergi, que hem d'obrir les finestres amb molta cura, perquè quan bufa fort, escolta'm, una cosa és que
0: ventilem... Que no voli res, que no voli res.
10: Correcte, ja ens entenem.
0: Ivan, ho deixem aquí, us emplacem demà a la feina per poder tenir l'entrevista que ha fet avui. Esperem tenir resolts els problemes i demà que el punt de trobada vingui amb tota normalitat. Molt bona tarda a tothom. Que vagi molt i molt bé. A reveure'm.

0: 9 lletres, firen més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, què deu ser una fira de cotxes?
1: Expocasió, home.
0: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Uau! Quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
5: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
6: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
7: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 54 6020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
8: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
9: El Club del Country. Bring home the teardrops.
10: Notícies en xarxa.
11: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada a Madrid, del pis on havia viscut durant 70 anys, no deixa ningú indiferent i reclama una resposta contundent de les administracions en matèria d'habitatge, tot i advertir que la crisi no es resoldrà la setmana que ve i que cal afrontar-la amb polítiques realistes. També ha traslladat el condol a familiars i amics de la Mari Carmen. Ho ha dit avui en una jornada organitzada pel BBVA al Palau de Pedralbes.
12: Podria per això que les meves primeres paraules avui siguin per la Mari Carmen i la seva família. La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament.

0: General per l'habitatge de l'11 de novembre. Una vaga impulsada per Comissions Obreres, UGT, CGT, IAC i el Sindicat de Llogateres, i a la que avui s'hi ha sumat també Dignitat a les vies. I en l'àmbit estatal entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures, entre les quals préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge, la pròrroga també del contracte de lloguer fins al 2028 i la suspensió fins al 2030 dels desnonaments de persones vulnerables. I Protecció Civil manté avui el pla Inuncat en fase d'emergència per les afectacions de les pluges d'aquests darrers dies i per la previsió de nous xàfecs fins la matinada al litoral i prelitoral central i també de Girona. El Meteocat avisa que es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts amb tempestes, però sense previsió de pluges torrencials. També hi ha avisos per fort vent a l'Empordà, al Baix Ebre, al Montsià i al Baix Camp amb ratxes de més de 90 km per hora. I l'històric i exdirector portaveu de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a DIF com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana amb funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I un home de 67 anys i veí de Belianes ha mort aquest matí en un accident a la carretera LP 2015 al terme municipal de Belianes, a l'Urgell. Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha produït en sentit Bellpuig amb una col·lisió frontal entre un camió i un turisme per causes que encara s'investiguen. El conductor del cotxe ha quedat atrapat i ha estat escarcerat pels bombers, però finalment ha mort. Amb aquesta víctima ja són 96 les persones que han perdut la vida en les carreteres aquest any.
1: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Torna a la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Només avui, dijous 8 d'octubre, tens un 15% de descompte en alimentació. No inclou begudes, drogueria i perfumeria. Descompte en cupó bescanviable del 9 al 15 d'octubre. Màxim 75 euros per cupó. Sempre les millors promos.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Bon dia, en aquest dijous 8 d'octubre arrenquem aquí una nova edició de l'informatiu i aquests són els titulars més destacats. Els Mossos investiguen un cotxe que ha circulat en direcció contrària per la Nacional 2 a Pont de Molins. La suspensió de Rodalies provoca retards, incertesa i indignació entre els passatgers de Figueres. Una forta tempesta deixa 50 litres per metre quadrat a Llançà i es desplaça cap al Cap de Creus. I el Festival de les Aus torna aquest dissabte als Aiguamolls de l'Empordà amb una trentena d'activitats. I com sempre, tancarem aquesta edició de l'informatiu fent un repàs i un cop d'ull a la previsió meteorològica des de la xarxa de comunicació local i amb el suport i patrocini de Llenyes Empordà.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen un vehicle que la passada matinada de dimecres va ser enregistrat circulant en direcció contrària per la Nacional 2 a l'alçada de Pont de Molins. Els fets van passar cap a 2:15 de la matinada. Segons testimonis, el cotxe procedia de la Jonquera i hauria continuat en sentit contrari fins a Figueres, on hauria corregit finalment la trajectòria. Durant el recorregut, diversos conductors van intentar alertar-lo, fent-li canvis de llums i tocs de clàxon. El cas està ara en mans dels agents de trànsit dels Mossos d'Esquadra.
1: Les pluges intenses van tornar a afectar dimecres a l'Alt Empordà amb una forta tempesta que va descarregar fins a 50 litres per metre quadrat a Llançà abans de desplaçar-se cap al Cap de Creus. El Servei Meteorològic de Catalunya havia activat un avís groc de perill de nivell 2 sobre 6 davant la previsió de ruixats dispersos que localment podien anar acompanyats de calamar-se. Des del Meteocat advertien que si les tempestes quedaven estacionàries en algun punt del territori, es podria emetre nous avisos per intensitat de pluja.
3: La suspensió del servei de Rodalies ahir va tornar a complicar la mobilitat dels usuaris de Figueres després que els maquinistes decidissin no circular fins a disposar de garanties de seguretat arran del temporal. Es van habilitar autobusos alternatius cap a Girona, Barcelona i diferents estacions de l'R11, però els passatgers denuncien retards i manca d'horaris clars. Alguns usuaris asseguren també arribar tard, més d'una hora, a la feina i lamenten que el cotxe tampoc sigui una alternativa assumible pel cost del combustible. Ahir els trens AVE i Avant sí que van continuar circulant, mentre que durant el matí es va anunciar l'inici progressiu de la represa de Rodalies.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: El Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà acollirà des d'aquest dissabte i fins dilluns 12 d'octubre una nova edició del Festival de les Aus, amb una trentena d'activitats per descobrir la biodiversitat del territori. La programació inclou visites guiades, tallers a familiars, observació d'ocells i anellament científic, a més de propostes per als més petits. Entre les novetats destaquen un taller dedicat als sons dels ocells i un escape room. El festival vol acostar la natura a tots els públics i donar a conèixer la riquesa ornitològica dels aiguamolls de l'Empordà.
4: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
6: Bon dia, una situació que no fa net a les comarques de Girona i, de fet, a més, amb l'entrada de vent de tramuntana, que anirà, a més, amb el pas de les hores, i això farà baixar la temperatura. Després de les molt fortes tempestes que ahir descarregaven, sobretot al voltant del Cap de Creus, avui hem d'estar pendents de la meteo, en el cas ja de la comarca del Baix Empordà, de la Selva i del sud del Gironès. Aquí, ja des d'aquest matí, s'aniran congriant alguns ruixats, que sobretot a la costa salvatana i del Baix Empordà cauran amb molta més intensitat, però és que acabarà plovent també una mica, per exemple, cap al sud de la Garrotxa, al sud del Fluvià, aproximadament cap a l'Alt Pirineu, núvols arrapats, sobretot a l'Alt Ripollès, amb alguns flocs de neu a la banda del Puigmal, molt poca cosa, temperatura que tira cap avall, i ja aquesta tarda, el que deia, molta més tramuntana, compta a l'Alt Empordà i ja al vespre i nit amb forta maror o maregassa a la costa. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
4: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
7: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
8: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
9: La teva companyia diària.

0: vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
1: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
2: Autopodium Skoda.
3: Coda.
4: Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres, una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la Dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.
5: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser una fira de cotxes?
6: Expocasió, home.
5: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
7: Torna a Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
8: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Prop del 80% dels espanyols defensa que l'Estat intervingui en el mercat per garantir l'accés a l'habitatge. Ho apunta una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, segons la qual pràcticament tots els espanyols, 9 de cada 10, reclamen més habitatge públic. Són dades que arriben just l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, convertida ja en símbol de la lluita per l'habitatge digne i que també ha tingut impacte en la precampanya electoral. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
2: Recordatòria que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
3: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno, lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda.
0: És dijous 8 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses. Sònia Kerr.
4: Es farà del 13 al 13 i el 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en alimentació. Per això el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
5: El problema de la

0: activada la prealerta del pla Vencat. Pendent, doncs, de la previsió del nostre meteoròleg, Lluïsmi Pérez, bon dia.
1: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població. Mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats que aniran deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota, especialment a la Vall d'Aran. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre es desplaçaran al Vallès Oriental, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat. Aquí, fins i tot, amb algun aiguat, especialment quan es faci de nit. N'estem pendents a la xarxa?
0: Nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja.
2: L'R2 Nord i l'R11, volíem dir, encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que a d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
0: En cultura, la participació popular centra la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
2: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany el focus, fora de les fronteres, mirarà a Flandes.
0: Als esports, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i de la plantilla, Joan Barberà.
3: Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González no se sent qüestionat i no creu que el partit de demà contra el Màlaga sigui un duel decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que més preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del CIS, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Més detalls d'aquest baròmetre del CIS. Carina Bellvé, bon dia.
5: Bon dia. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos a la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
0: Són dades que més ens arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. Una defunció que ha tingut impacte en la precampanya electoral.
2: Com era d'esperar, la veu aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ha considerat tot plegat una manipulació emocional.
6: 97 desahucios diarios durante 6 años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree?

0: y que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda, se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
1: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
2: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i a plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball.
3: I mentrestant, segueixen els intents de desnonament a peu de carrer. Avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon d'aquesta setmana, però finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill per tal de no perdre casa seva. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
4: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Media considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
5: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan el context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
4: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
3: I atenció, perquè el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments d'enguany. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses, famílies que tenen feina però qui l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda per l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
7: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
8: S'atansen el recurs, molt sovint, doncs, amb vergonya, i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
6: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. Però si hi ha incidències a la tarda, es rebaixaria el nivell d'alerta. Si no hi ha incidències a la tarda, volem dir. També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de pluja forta. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
11: Avui el que estem en estar alerta encara hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
10: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xert, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers durant la nit han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir per tal d'evitar que el centre pogués quedar aïllat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des de dimarts al migdia fins avui a les 12, és a dir, en aquestes 48 hores, un total de 921 trucades.
3: Tot plegat mentre encara s'arrosseguen les conseqüències dels darrers aiguats. Desprotegits i indefensos, així s'han mostrat els veïns i veïnes del Pla d'Illes del Dover després de les pluges intenses que van caure dimarts a la comarca del Baix Ebre. De fet, asseguren que els bombers van tenir molts problemes per poder accedir a les finques, ja que els camins estan en molt mal estat. 21 Ebre, Aleida Baz.
12: La presidenta de l'Associació de Veïns, Begoña Tafalla, assegura que els aiguats del passat dimarts a la tarda han tornat a evidenciar un problema que denuncien fa anys.
13: Des de fa temps ja ens estem queixant de que els camins que no estan bé i el que s'ha de fer és arreglar perquè aquesta gent mateix, ahir mateix, ni podien entrar ni podien sortir.
12: És el cas de Noelia Benet o Maria Pilar Mauri, veïnes d'aquest nucli disseminat.
14: M'ha atemoritzat perquè l'aigua va ser monumental en molt poca estona i no tenim accés a entrar i sortir de casa degut al camí com el tenim, i llavors bueno, tenim que avisar els bombers per a veure si ens podien ajudar.
15: És molt difícil, no pots comunicar-te damunt, estem quasi incomunicats perquè estem bastant allunt de la urbanització i bueno, malament perquè no saps com comunicar-te amb els altres.
12: Per tot, asseguren estar desprotegides i indefenses davant d'aquests episodis de pluges torrencials.
3: Dificultats que s'arrosseguen també encara pel que fa a la mobilitat. Avui, nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa de les pluges, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts de mitjana.
1: A l'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general el proper 11 de novembre. La seva portaveu, Ana Gómez, ha lamentat en declaracions a la xarxa que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències.
16: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses.
1: Avui l'estació de Rodalies de Fabra i Puig ha tornat a obrir portes després de més de dues setmanes tancada pel despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul.
3: I encara sobre mobilitat i Barcelona, esperes de fins a 40 minuts aquest matí a causa de la vaga dels conductors d'autobusos. Els sindicats asseguren que l'aturada ha tingut un seguiment del 100%. Els serveis mínims són del 40% i les franges horàries afectades són de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i a partir de les 11 de la nit i fins a la fi del servei.
1: La principal reclamació dels conductors de busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa. Jordi Muñoz és secretari general de Transports de Barcelona del sindicat UGT.
17: Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans. Queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los dos días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos dos días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
1: La tongada d'aturar des de l'octubre arriba després de la protesta que els conductors van fer el passat mes de setembre i que no va servir per avançar en la negociació amb la direcció de l'empresa.
9: Notícies en xarxa.
3: Atenció a la recerca que estan fent la Universitat de Lleida i l'IRTA, que investiguen si l'epigenètica pot ajudar a identificar els porcs més resistents a l'estrès ambiental i a les malalties. El projecte, que du per nom EpiHealth, s'ha presentat aquest matí en una nova sessió del cicle Breakfast for Inno, UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
18: L'objectiu és identificar marques epigenètiques que puguin estar relacionades amb la resiliència dels animals, és a dir, amb la seva capacitat per mantenir el seu rendiment davant de situacions sobrevingudes que poden afectar-los. La resiliència és un factor d'interès creixent en la producció porcina, ja que alguns animals són capaços, de manera natural, de mantenir millor el seu rendiment davant de situacions adverses. Julià Quis Ramalló és investigador en biologia computacional de l'IRTA.
19: Y la idea es utilizar estos biomarcadores para lograr traducir esto a la empresa, por ejemplo, y tener animales que sean más resilientes frente a los retos, al estrés, por ejemplo, que enfrentan cada día en granja, y también entender mejor la respuesta individual de cada uno de ellos a los diferentes factores estresantes que enfrentan durante la vida.
18: El projecte analitza dues poblacions de porcs de raça Duroc proporcionades per Selecció en Bataller, empresa que també participa en la iniciativa i que s'exposen a diferents situacions d'estrès.
3: Anem ara cap a les comarques del Tarragonès. Altafulla ha posat en marxa la primera comunitat energètica de la vila, amb més d'una quarantena de veïns adherits. Les plaques fotovoltaiques instal·lades al terrat d'una escola permetran rebaixar la factura de la llum tant d'habitatges particulars com de diversos equipaments municipals. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
20: Les llars que ja estan consumint energia solar de les instal·lacions de l'escola a la Portalada d'Altafulla són una quarantena, ubicades al centre i al nucli històric, on no està permès instal·lar plaques per la protecció dels edificis. Igualment, les beneficiàries són majoritàriament famílies que presenten una situació socioeconòmica desafavorida. La alcaldessa d'Altafulla, Alba Muntades, destaca que aquestes famílies podran veure sobre paper i a través d'una aplicació mòbil quin és el seu consum i gestionar l'ús que fan dels quilowatts compartits.
21: En les properes factures ja començaran a veure com la seva distribuïdora doncs, té en compte aquest quilowatt o mig quilowatt que tenen d'autoconsum. I això, farem una reunió per informar-los bé d'això de l'aplicació i també de com llegir la nova factura. Segurament serà a finals de novembre.
20: L'autoconsum en aquesta nova comunitat energètica no és exclusiu dels veïns, ja que la mateixa escola on s'ubiquen les plaques se servirà d'aquesta energia verda i encara n'hi haurà per repartir una part entre l'altra escola de la vila, la seu de l'Ajuntament, el camp de futbol i el pavelló poliesportiu.
3: A les comarques de Girona, l'alcalde d'Olot, a la Garrotxa, reclama que la construcció de la variant comenci el més aviat possible, digui el que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat de 40.000 habitants no pot esperar més i necessita aquesta carretera. Olot FM, Gerard Puigdemont.
22: Des de l'Ajuntament d'Olot els preocupen els tres contenciosos administratius presentats contra la Generalitat pel projecte de variant. Agustí Arbós és l'alcalde.
23: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat, i evidentment l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir doncs, si cautelarment això s'atura. Jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Que ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
22: L'alcalde d'Olot diu que independentment del que decideixi la justícia, les obres al tram d'Olot han de començar tant sí com no. Entén que aquells qui no volen la variant intentin defensar els interessos, però diu que és inadmissible que la qüestió de la variant s'allargui en el temps i la capital de la Garrotxa no compti amb una infraestructura com aquesta.
3: I repassem altres notícies d'avui. La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana aplicar l'amnistia al CDR.
1: Es tracta dels 12 membres dels Comitès de Defensa de la República investigats per terrorisme en el marc de l'operació Judes. En un informe, el Ministeri Fiscal ha reclamat el sobreseïment lliure del procediment després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala l'aplicació de l'amnistia als acusats.
3: Desarticulen un grup clau en distribuir cocaïna a d'altres bandes criminals a Barcelona i Lleida.
1: L'operatiu de la Guàrdia Civil, batejat com a Showtime i que ha comptat amb la col·laboració de l'Europol i l'Agència Nord-Americana de Lluita contra les Drogues, ha permès detenir 20 persones, de les quals 16 a la demarcació de Barcelona i 2 a la de Lleida. També s'han decomissat 52 quilos de cocaïna, 3 de metamfetamina i 2 de MDMA.
3: És moment per a la cultura. La participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'operador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà cap a Flandes. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitzen la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous nous camins en la cultura popular.
0: Volem que les arts d'arrel no estigui només en espais que ens dediquem o especialitzats, sinó que també estigui pues, per tots els equipaments i per tots els festivals del país, i actualment ja hi ha més d'un centenar de festivals i equipaments doncs, que estan donant suport a tots aquests artistes, no? I impacta la programació de la fira, perquè més d'una quarta part de la programació d'enguany pues, ha tingut el recolzament i l'acompanyament d'aquest obrador.
24: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
3: A Girona, aquest mes de novembre, el cicle Concerts a Cegues tornarà a portar concerts sorpresa a espais singulars de la ciutat. Es manté l'essència i el format que el converteixen en un projecte únic i cada cop més valorat pel públic i també pels artistes. Girona FM, Natàlia Bonjoc.
2: Els concerts a Cegues tornen aquest mes de novembre a Girona amb 19 concerts sorpresa en 11 ubicacions diferents de la ciutat. Són actuacions de petit format, amb entre 20 i 50 espectadors, sense escenari ni equip de so, i on el públic no sap quin artista escoltarà fins al mateix moment del concert. Amb la sorpresa com a element principal, la fórmula, que arriba ja a la seva 8a edició, manté una essència que l'ha convertit en un cicle de referència, esgotant l'any passat totes les entrades en poc més de 48 hores. Ens en parla Pau Planes, director artístic dels Concerts a Cegues.
4: Aquests dies previs als Concerts a Cegues rebem trucades d'amics, de coneguts, tothom a... Ostres, qui hi ha? Però també és veritat que els últims anys potser ens passa una mica menys, perquè crec que la gent entén que vol venir sense saber qui hi ha.
2: Al llarg de les 7 edicions, 60 artistes han passat pel cicle, amb noms de referència com la Ludwig Van, Judith Nederman, Xavi Sarrià o Alosa. Les entrades pel públic general es posen a la venda a les 7 del vespre.
3: I encara en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
1: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destacava la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen en un diàleg joganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir aquest guardó.
3: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i el de la plantilla.
5: Bon dia, Marta. Demà torna a la Lliga de Primera de Futbol després de dues setmanes sense competició per l'aturada de seleccions. I qui juga demà és l'Espanyol. Tot i les dues derrotes consecutives, l'entrenador blanquiblau Manolo González no se sent qüestionat i no creu que el duel contra el Màlaga a terres andaluses sigui decisiu per la seva continuïtat a la banqueta. L'entrenador català ha estat molt clar.
7: El que passarà no ho sé, no sé si avui jo quan creu un carrer a Màlaga m'atropellarà un cotxe, llavors jo no tinc ni puta idea del que passarà, però realment no ho sé, jo a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també, perquè torno a dir el de sempre, si els jugadors no confien no foto res aquí. Jo vaig dir, quan vaig pujar al primer equip, la primera cosa que vaig dir va ser, quan la primera setmana de xesta vaig veure cara als jugadors als entrenaments si confiaven en el que fèiem o no, i si els jugadors no haguessin confiat i tenia que haver dit bajar-me el filet otra vez i ja està. Jo dia avui no sento això, entenc el debat, però tampoc torno a dir el mateix de sempre, quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això, llavors hòstia, ni tanto ni tan calvo.
5: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha iniciat el llarg viatge cap a Ceuta. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
25: El que hem de fer és anar-nos a anar a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella, i no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret.
5: Les declaracions, les paraules del tècnic del Centre d'Esports Sabadell, Ferran Costa, un conjunt a l'Arlequinat que juga dissabte a l'Alfonso Morube de Ceuta i ara mateix també pendent de diversos jugadors que pateixen un virus. A la Lliga Femenina de Bàsquet destaquem avui segona jornada. L'Espar Girona rep la visita del Mallorca Palma a Fontejau a les 8 del vespre després de quedar fora de l'Eurolliga i de perdre la pista de l'Estudiantes a la primera jornada. També juga avui el Cadí La Seu, que rep la visita del Leganés a les 9 del vespre a la Seu d'Urgell. Mollerussa ho té tot a punt per acollir una nova edició de la mitja marató que enguany arriba a la seva 38a edició amb més participació. La prova se celebrarà diumenge 18 d'octubre, reunirà 750 atletes. Destaquem també que el Barça torna a jugar a la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Els blaugrana reben al Palau Blaugrana el Dinamo de Bucarest a partir de 3 quarts de 9 del vespre.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2 quarts de 3, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El mes. Un mes és una unitat de temps basada en els cicles de la Lluna i el seu moviment orbital al voltant de la Terra. Astronòmicament parlant, el concepte de mes té les seves arrels en l'observació dels canvis regulars de les fases de la Lluna, un patró evident que ha influït profundament en les cultures i en els calendaris que els humans hem creat al llarg de la història. Tot i així, hi ha diferents tipus de mesos definits segons diferents paràmetres astronòmics. Hi ha el mes sinòdic, el mes sideri, el mes dracònic, el mes anomalístic i el mes tropical. No us explicaré exactament com són cada un d'ells, perquè és massa complicat, massa rotllo, no? Però, per exemple, el mes sinòdic és el temps que triga la Lluna a passar per totes les seves fases, des que és Lluna nova fins a que torna a ser Lluna nova. Té una durada aproximada de 29,53 dies. Aquest és el tipus de mes més directament relacionat amb els calendaris lunars o lunisolars, que es diuen, com el calendari islàmic o el xinès. La durada varia lleugerament a causa de les petites variacions en l'òrbita de la Lluna i la influència del Sol. Així doncs, històricament, els mesos es van basar inicialment en cicles lunars visibles, donant lloc a calendaris lunars que ajusten els mesos lunars al cicle solar afegint mesos intercalars, és a dir, l'any comptat amb llunes i l'any comptat amb el sol no ajusten exactament i cada any havien d'afegir dies sueltos perquè quadressin. En conclusió, un mes, astronòmicament parlant, és una expressió dels diferents cicles orbitals de la Lluna en relació amb la Terra, el Sol i les estrelles. Aquestes variacions en la definició del mes reflecteixen la complexitat del sistema Terra-Lluna-Sol i la rica herència cultural dels calendaris humans, que han adaptat aquests cicles per organitzar el temps i la vida diària.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Prop del 80% dels espanyols defensen que l'Estat intervingui en el mercat per garantir l'accés a l'habitatge. Ho apunta una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, segons la qual pràcticament tots els espanyols, 9 de cada 10, reclamen més habitatge públic. Són dades que més arriben l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, convertida ja en símbol de la lluita per l'habitatge digne i que també ha tingut impacte en la precampanya electoral. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijó.
7: Recordatòria que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
8: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno, lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda.
5: És dijous 8 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses. Sònia Kerr.
9: Es farà el 13 i 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en l'alimentació. El president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
10: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
5: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada al litoral de Barcelona i Girona. També està activada la prealerta del pla Bencat, pendent doncs de la previsió del nostre meteoròleg Lluís-Mi Pérez. Bon dia.
11: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població. Mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva, i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats que aniran deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota, especialment a la Vall d'Aran. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre es desplaçaran al Vallès Oriental, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat, aquí fins i tot amb algun aiguat, especialment quan es faci de nit. N'estem pendents a la xarxa.
5: Nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja.
9: L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
5: En cultura, la participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
9: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà a Flandes.
5: Els esports, el tècnic de l'Espanyol Manolo González es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i la de la plantilla, Joan Barberà.
12: Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González se sent qüestionat. No se sent qüestionat i no creu que el partit de demà contra el Màlaga sigui un duel decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
5: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos a la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat Decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
5: Són dades que arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. La defunció ha tingut impacte en la precampanya electoral.
9: Com era d'esperar, l'adeu a aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil. de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen, a la Diputació Permanent del Senat, i també a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional.
8: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
9: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
15: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
9: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i també a la plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball.
5: I tot això mentre al carrer segueixen els intents de desnonament. Avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon d'aquesta setmana, però finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
16: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Media considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
17: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan... pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
16: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
5: I atenció, perquè el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centraran les noves pobreses, famílies que tenen feina però a qui l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida també a participar i busca 17.000 voluntaris. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó és el president del Banc dels Aliments de Barcelona i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
10: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobre, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
19: S'atansen el recurs molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
18: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
5: Es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada, litoral i prelitoral, tant de Barcelona com de Girona. Però si no hi ha incidències, a la tarda rebaixarà el nivell d'alerta. També està activada la prealerta del pla Benkat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de pluja forta. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
21: Avui
1: en estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
20: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xert, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers durant la nit han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir per tal d'evitar que el centre pogués quedar aïllat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des de dimarts al migdia fins avui a les 12, és a dir, en aquestes 48 hores, un total de 921 trucades.
5: Dificultats que encara s'arrosseguen també pel que fa a la mobilitat. Avui, nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
9: A l'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Ana Gómez, ha lamentat en declaracions a la xarxa que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències.
21: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses.
9: Avui l'estació de Rodalies de Fabra i Puig ha tornat a obrir portes després de més de dues setmanes tancada pel despreniment, en aquest cas, d'una part del fals sostre del vestíbul.
5: I problemes de mobilitat també a la ciutat de Barcelona, ja que hi ha hagut esperes de fins a 40 minuts aquest matí a causa de la vaga parcial de conductors d'autobusos de TMB. Els sindicats asseguren que l'aturada ha tingut un seguiment del 100%. Els serveis mínims són del 40% i les franges horàries afectades són de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i a partir de les 11 de la nit fins a la finalització del servei.
9: La principal reclamació dels conductors dels busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa. Jordi Muñoz és secretari general de Transports de Barcelona del sindicat UGT.
22: Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans. Queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter en un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los dos días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso, no tenemos dos días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
9: La tongada d'aturades de l'octubre arriba després de la protesta que els conductors van fer el passat mes de setembre i que no va servir per avançar en la negociació amb la direcció de l'empresa.
5: I encara en relació a les emergències, Protecció Civil ha decidit activar les 119 sirenes de risc químic el pròxim 19 d'octubre. Prèviament enviarà l'activació d'un SOS alerta a la ciutadania.
9: Per primera vegada sonaran tots els dispositius alhora arreu de Catalunya. Això amb l'objectiu que la població es consensiï que s'ha de confinar quan sonen les sirenes i de posar a prova el funcionament i l'estat de manteniment del sistema dels dispositius i els enviaments SOS alert. Els municipis afectats directament amb sirenes seran 47 i afectarà una població total de 930.000 persones aproximadament.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Són 3:15. La vicepresidenta i ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha anunciat fa pocs minuts que el govern apujarà el salari mínim interprofessional el mes de novembre.
23: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
9: No ha detallat en quin percentatge s'apujarà. S'haurà de determinar a la mesa, amb patronal i sindicats. L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre és del 4,9% i, per tant, la pujada podria ser superior. El salari mínim vigent és de 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues.
5: Doncs encara sobre el sector laboral, avui a Manresa, més de 200 persones en situació de vulnerabilitat intenten trobar feina a través de l'Speed Dating Laboral. És una iniciativa que impulsen diverses entitats socials socials i que vol posar en contacte les empreses de la comarca amb persones que busquen feina i a qui normalment els costa trobar oportunitats. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
0: La trobada vol saltar-se les barreres que normalment separen les empreses dels candidats, que en aquest cas són persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat. I com si fossin cites ràpides, cada participant pot fer entrevistes curtes per presentar-se a noves oportunitats laborals. La responsable de formació i inserció de la Fundació Empans, Imma Pallarès, creu que tothom en surt beneficiat.
2: Per moltes d'elles és una, a vegades la única o la porta, no?, de l'oportunitat, perquè són perfils que moltes vegades amb un currículum no passen més enllà ni tenen l'oportunitat d'una entrevista. Aquest contacte humà és un win-win i al final són empreses que busquen perfils i coneixen a persones doncs, que els hi poden cobrir aquesta necessitat. No?
0: És una iniciativa que ja es va fer l'any passat i que sembla que aquest any tornarà a ser un èxit. Han aconseguit un ple de participació i esperen que alguns aspirants surtin ja de la trobada amb algun contracte sota el braç o, si més no, amb la perspectiva de fer una altra entrevista. En total, aquesta nova edició hi han participat més de 200 persones i 20 empreses.
5: Reduir l'estrès dels porcs i fer-los més resistents a les onades de calor, a les malalties respiratòries. Aquest és l'objectiu d'una investigació liderada per la Universitat de Lleida i l'IRTA. S'ha presentat avui i vol donar resposta a una de les principals preocupacions del sector de la producció porcina. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
3: L'objectiu és identificar marques epigenètiques que puguin estar relacionades amb la resiliència dels animals, és a dir, amb la seva capacitat per mantenir el seu rendiment davant de situacions sobrevingudes que poden afectar-los. La resiliència és un factor d'interès creixent en la producció porcina, ja que alguns animals són capaços, de manera natural, de mantenir millor el seu rendiment davant de situacions adverses. Juliakis Ramayo és investigador en biologia computacional de l'IRTA.
4: I la idea és utilitzar aquests biomarcadors para lograr traducir esto a la empresa, por ejemplo, y tener animales que sean más resilientes frente a los retos, al estrés, por ejemplo, que enfrentan cada día en granja, y también entender mejor la respuesta individual de cada uno de ellos a los diferentes factores estresantes que enfrentan durante la vida.
3: El projecte analitza dues poblacions de porcs de raça Duroc proporcionades per Selecció en Bataller, empresa que també participa en la iniciativa i que s'exposen a diferents situacions d'estrès.
5: De les comarques del Segrià, les de Girona, l'alcalde d'Olot, a la Garrotxa, reclama que la construcció de la variant comenci el més aviat possible, digui el que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat de 40.000 habitants no pot esperar més i necessita aquesta carretera. Olot FM, Gerard Puigdemont.
24: Des de l'Ajuntament d'Olot els preocupen els tres contenciosos administratius presentats contra la Generalitat pel projecte de variant. Agustí Arbós és l'alcalde.
25: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat, evidentment l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir, doncs si cautelarment això s'atura, jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Que ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
24: L'alcalde d'Olot diu que independentment del que decideixi la justícia, les obres al tram d'Olot han de començar tant sí com no. Entén que aquells qui no volen la variant intentin defensar els interessos, però diu que és inadmissible que la qüestió de la variant s'allargui en el temps i la capital de la Garrotxa no compti amb una infraestructura com aquesta.
5: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut un quart implicat en el tiroteig a dos agents de la Guàrdia Civil a Terrassa.
9: L'arrest va tenir lloc ahir la tarda davant de l'Ajuntament quan els agents van identificar el sospitós que tenia pendent una ordre de detenció dels Mossos d'Esquadra. Aquesta és la quarta persona detinguda per la seva presumpta vinculació amb els fets.
5: Investigant una sala, un camió que ha deixat ferits lleus dos agents de la policia local de Granollers.
9: Els fets han passat de matinada a la carretera de Montmeló, al terme municipal de Granollers. Segons un avís al 112, un grup de persones havia forçat un camió estacionat al polígon de Can Gordi i estava robant la mercaderia. Els presumptes lladres han impactat contra el vehicle de la policia local, que s'ha presentat al lloc dels fets i han fugit.
5: És moment per la cultura. La participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà cap a Flandes. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitzen la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins en la cultura popular.
7: Volem que les arts d'arrel no estigui només en espais que ens dediquem o especialitzats, sinó que també estigui pues, per tots els equipaments i per tots els festivals del país, i actualment ja hi ha més d'un centenar de festivals i equipaments doncs, que estan donant suport a tots aquests artistes, no? I impacta la programació de la fira, perquè més d'una quarta part de la programació d'enguany pues, ha tingut el recolzament i l'acompanyament d'aquest obrador.
6: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
5: A Sitges, el Festival de Cinema s'inaugura oficialment aquest vespre, però la localitat ja vibra amb la 59a edició, una més internacional que mai per la presència aquests dies d'estrelles com Peter Jackson, Danny DeVito o Alejandro Amenábar. Canal Blau, Carla Lanuza.
8: Father Joe i Her Private Hell han estat les primeres pel·lícules que s'han pogut veure avui a la Sala Tramuntana de l'Hotel Malià i al Cinema Prado de Sitges, respectivament, en les sessions matinals de 8:45 del matí. Durant tot el matí s'han vist arribar nombrosos convidats, entre els que figuren directors com Peter Jackson, Casey Affleck o Alejandro Amenábar. També les primeres cues d'assistents i visitants, com la Blanca, que ve des de Zaragoza per viure per primera vegada al Festival de Sitges.
11: Estamos alojadas en Vilanova porque hemos venido a pasar un 10 días de vacación y teníamos específico interés, mucho interés en venir al Festival de Cine de aquí, y entonces hemos sacado 2 entradas para hoy. Y muy bien, vamos, ya nos hemos comprado el merchandising y todo porque llevamos años como queriendo venir y nunca se daban las circunstancias.
8: El Festival de Sitges tornarà a comptar enguany amb 5 sales de projecció, una zona especialitzada en indústria i l'àrea King Kong, amb una 80 d'activitats paral·leles. Aquesta tarda a 8:45 es farà la gala inaugural oficial, amb la projecció del curtmetratge Homing, produït per J.A. Bayona, i l'estrena mundial de la pel·lícula Found Alive.
5: I encara en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
9: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destaca la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen, en un diàleg juganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir aquest guardó.
5: I arriben els esports. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i la de la plantilla.
12: Bon dia, Marta. Doncs demà torna la Lliga de Primera, després de 2 setmanes sense competició per l'aturada de seleccions, i qui juga és l'Espanyol. Tot i les 2 derrotes consecutives en Lliga, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, no se sent qüestionat i no creu que el duel contra el Màlaga a Terres Andaluses sigui decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
14: Jo també et dic la veritat, des que vaig pujar al primer equip mai he estat tranquil aquí, no t'he enganyat. No, et dic, clar, potser el tram de la primera volta de l'any passat és quan he estat més tranquil amb el que es refereix al soroll de fora, eh? Amb el que és amb el director esportiu la relació és bona, crec que, bueno, al final, que una persona com Monchi, amb la trajectòria que té, que et veu treballar el dia a dia, pues confiï, pues, bueno, penso que és important, que li estic agraït i li dono molt de valor també per venir de la persona que d'aquí ve.
12: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha iniciat avui el llarg viatge cap a Ceuta. L'expedició és la quinada, s'ha trobat però amb un nou contratemps abans del partit de dissabte a l'Alfonso Morubé. Part de la plantilla, alguns jugadors pateixen un virus. Escoltem Ferran Costa, el tècnic arlequinat, parlant clarament de l'objectiu.
26: El que hem de fer és anar-nos a anar a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar, doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella, i no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret.
12: al centre d'esport Sabadell, que ha jugat dissabte contra el Celta. La Lliga Femenina de Bàsquet, avui segona jornada, l'Espart Girona rep la visita del Mallorca Palma a Fontejau a partir de les 8 del vespre, després de quedar fora de l'Eurolliga i perdre la pista de l'Estudiantes en la primera jornada. També juga avui el Cadilaseu, també va perdre en l'estrena de la competició. Avui rep el Leganés a les 9 del vespre a la Seu d'Urgell. Destaquem que Mollerussa ho té tot a punt per acollir una nova edició de la mitja marató. S'ha fet la presentació oficial de la 38a edició, que tindrà lloc el 18 d'octubre i que reunirà 750 atletes. I el Barça torna a jugar la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Els blaugranes reben al Palau Blaugrana el Dinamo de Bucarest a partir de 3:15 del vespre. L'equip dirigit per Carlos Ortega arriba en aquesta cita, buscarà un nou triomf per encaminar la classificació per al Main Round.
5: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Anem a saludar els nostres tertulians, que ja els tenim aquí preparadets. Estem tots. Pauli Fernández, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Joan Cosí, bon dia.
3: Bon dia.
1: I Pere Prats, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Deixeu-me que saludi també a una amiga que sé que m'està escoltant, la setmana passada també...
4: La del País Basc?
1: Exacte.
4: Ah, sí, perquè sí, ja sí. La coneixem, nosaltres.
1: Sí, ja, bueno, no la coneixeu. Ja l'heu saludada, eh?
3: L'heu saludada.
1: Sí. Vam arribar a un tracte ahir que ella m'ensenyarà euskera i jo l'ensenyaré català. És un pacte que hem fet, així que gràcies per escoltar-nos. És que Ràdio Vilafant és internacional.
3: Em farà més aviat que tu, eh?
1: Segur.
3: Perquè per més que t'hi afanyis, el vas de la marinera, eh?
1: Ara, anava a dir, perquè dubtes de la meva intel·ligència.
3: No dubto de la teva intel·ligència. Dubto que és molt difícil.
1: Sí, és molt difícil. A més, no s'assembla a res. No s'assembla a res.
4: Perquè no és llatí.
1: Ja no és indoeuropeu.
3: Conjugant completament diferent.
2: Jo he anat infinitat de vegades i més allà de l'Egonon.
3: Sí, hi ha poca cosa més, no?
1: Sí.
4: I a Bur.
2: Més enllà d'això, costa molt.
1: Sí, és complicat. Anem a entrar en matèria.

0: una cosa no...
1: El seu aspecte no era pas dolent, eh? Vull dir, quan va sortir de casa seu, que va anar a l'hospital, bueno, vull dir, no se la veia pas molt, molt atrafegada de que diguessis, és que està molt fotuda.
2: Aquest altre dia va sortir un seu cosí, que és el familiar més prop que tenia, més proper, i fent unes declaracions, i va dir que estava molt malalta ja feia temps. Ah. Que potser si no haguessin fet medicament que era desaparegut, sí, per això natural. El que passa que, és clar, aquesta dona portava 10 anys de lluita perquè no la, i això
1: sí, crema, sí, gasta.
2: Crema molt, eh?
1: Desgasta, sí, home, esclar que sí.
2: I tampoc pagava un lloguer ridícul, però el que passa que, esclar, ara són abusius.
1: 500 i pico d'euros pagava, no?
2: Sí.
3: Ara...
2: Bueno, però és que a Madrid, jo t'ho puc dir, perquè...
0: T'entén el teu fill, no?
2: El meu fill pagava en el carrer Atocha, en el número 35 o 36, no recordo que ara exactament, en el carrer Atocha, fa 12 anys, pagava 580 o 590 euros, no arribava de 600 euros.
1: Sí, sí.
3: Carai, només?
2: No, sí, no és que llavors es pagava això.
3: És que clar, jo molt cèntric.
2: Val, tenia un pis que feia 60 metres quadrats, tenia dues habitacions, tenia, bueno, un pis que estava molt bé, un bon saló, una cuina, un bany, estava bé, però un solter, estava allò de nassos, i pagava això, i ara pagaria pues, 1.300 o 1.400 segur, o potser més, eh?
3: Jo, sí, segurament que bastant més, perquè ja dic ara les últimes vegades que es va...
2: Sí, ja ho sé.
1: Home, bueno, si en aquesta dona de 500 li volien pujar 2.000 i pico...
0: És que és bestial, aquesta puja.
3: Bueno,
0: que...
3: perquè... Bueno, hi ha l'expectativa aquesta del lloguer turístic, etc, que és el que en aquest sector, diguéssim, deu fer més. El que sap greu és que, o sigui, l'utilització, jo no sé si heu seguit a vegades, que et surt encara que no vulguis a les xarxes, diguéssim, tot tipus de comentaris, diguéssim, de tots costats, no? Perquè, bueno, és que des de dir que, jo què sé, que tenia una casa a la Sierra i que no sé què, fins... l'han... O sigui,
0: bueno, esclar, se l'ha utilitzat mediàticament pels dos costats.
3: És que des d'utilitzar-la a vilipendiar-la
1: a tot,
3: jo no sé si...
0: És que de Mari Carmen n'hi ha moltes, eh?
3: Ja, però vull dir que aquesta...
0: Grans i joves.
3: Sí.
0: Vull dir que de casos... Si ara aquí ens poséssim a parlar, segur que tots coneixem algú que té algun problema amb l'habitatge.
3: Però vull dir, el que no es pot generalitzar d'aquesta manera, dient que clar, que tothom està a la mateixa situació,
0: no?
3: Perquè clar, no tothom té problemes amb un fons voltor. Des que a vegades hi ha gent que jo que sé, que li demanen que marxi perquè simplement necessita la vivenda pel seu fill.
1: Bueno, és diferent, eh?
3: Bueno, no, escolta.
0: Sí, sí, però igualment, encara que jo conec un cas, que la propietària diu que necessita la vivenda i la llogatera ha seguit el pis pagant perquè no pot marxar tampoc, perquè no troba alternativa. Clar, vale, jo entenc que tu tens aquesta necessitat, però jo haig de viure a algun lloc, sí, i no em puc permetre, o sigui, els preus que estan demanant de lloguer no me'ls puc permetre. Llavors, què faig?
3: Bueno, però vull dir que no tothom, diguéssim, està a la mateixa situació i amb aquest argument han fet passar tothom pel brot gros, no? I no tothom està a la mateixa situació.
1: No,
3: que evidentment hi ha casos, sobretot en ciutats, d'aquest fons voltor que compren edificis sencers, etc. Però també hi ha molts altres casos que diguéssim que estan totalment justificats i el propietari que potser només té aquell pis i el necessita pel que sigui.
1: Sí, home, sí, sí, sí.
3: O simplement perquè és un edifici molt antic, una renta molt antiga, perquè també hi ha casos d'aquests i avui dia els edificis necessiten un manteniment, la gent s'ha de gastar diners per mantenir els edificis
0: i tenint en compte l'augment de preus dels materials.
3: Clar, no, per això t'he dit que avui dia, a veure, qualsevol edifici necessiten, diguéssim, una ITE, que se'n diu, que és la inspecció tècnica dels edificis, que tenen que passar-la per poder passar aquest ITE. Diguéssim, s'han de fer una sèrie d'obres importants i clar, i potser tu tens allà un pis que diguéssim, que t'has de gastar, anem a suposar, un moment donat, jo què sé, 15, 10 o...

0: 10.000 euros, el que sigui, per tenir aquell edifici en condicions, i resulta que estàs cobrant una renda, d'això que estem dient, molt antiga, de 500 euros.
1: Mm. Bueno, esclar, però llavors hi han propietaris que... les obres els fan fer en els inquilins, diguéssim, o sigui...
0: Quan són de dintre la vivienda, ja. Però quan són estructurals d'exterior, i penseu que, clar, que això s'està trobant totes les ciutats, això, que tots els edificis han d'haver passat aquesta inflació tècnica. Jo no sé, això aquí a Catalunya, jo no sé, allà a Madrid o la resta
2: de l'Estat.
3: Lo que passa que hi ha una cosa, tots ens queixem de tot això, i és molt trist perquè la joventut des del 25 al 35 anys ho té ara molt malament per sortir de casa. A part d'aquí, en aquestes zones rurals que aquí encara tenim, que tenen prop llocs de treball a prop i poden encara accedir a contractes de lloguer barats o comprar habitatge o accedir, o tenir un habitatge familiar. Però en capitals grans això ja no existeix. Ja. O sigui, hi ha l'habitatge dels pares, que els fills ja han crescut i sense cabó, punt. No hi ha res més. Aquell fill surt amb uns jornals ara, a part de que tingui una titulació molt alta i tingui molta sort,
2: i a vegades,
3: el 80% surt amb uns jornals de
2: 1.000 euros o poc més.
3: Sí, a 2.000 ja és un privilegiat. Uh-huh. Llavors, esclar, no pot assumir ni a comprar ni a llogar. I aquest hi ha el malestar. Hi ha un gruix de gent d'aquests, diguéssim, entre 25 i 35, que és terrible, és que estan ofegats totalment. Sí, sí. I de 35 pel món també comencen a estar ofegats, uns perquè no arriben amb les hipoteques, perquè al principi els anaven fent, però els jornals han quedat pràcticament estancats. Les hipoteques s'estan apujant cada dia més, clar. I és clar, i bueno, hi ha un malestar terrible. I després, això és per una part, i per l'altra part l'Estat espanyol ha sigut un ganso. Ha sigut un ganso, tant el PP com el PSOE, com tots.
1: Ancestralment, sí, sí.
3: Perquè no han fet vivenda social. No n'han fet.
2: Perquè els interessava més.
3: Han deixat que el fons voltor...
1: No solament no n'han fet, sinó que la Ayuso se'n va vendre.
3: Mm. Exacte, no, la Ayuso no, l'altra, la dona,
2: la botella.
3: La de l'Aznar.
1: Ah, la de l'Aznar, sí.
2: Anava a dir l'ampolla.
3: I llavors, esclar, això, tot això, pesa molt. Pesa molt, perquè l'altre dia Paulí mateix deia, aquí Figueres, quantes vivendes s'han fet noves?
0: Mm-hmm. Res.
3: I quanta gent ha vingut? No. Si hem passat del 30 al 50 i tenim les mateixes vivendes.
2: Aquí a Vilafant s'han fet aquestes d'aquí a l'altre costat de la carretera, amb la permut, gràcies a la permuta del Bisbat, i s'han emplenat rapidíssimament.
3: Sí,
2: de protecció oficial. I em sembla que eren 600 al mes de lloguer, em sembla, que està molt bé per una casa, no? Vull dir que no és ni molt ni poc, vull dir que no són 100 euros, no està regalat tampoc.
3: La meitat d'aquests fons voltor estan alimentats per uns bancs que nosaltres els hi vàrem pagar el deutes. Que nosaltres els hi vàrem pagar el deutes.
0: Compte,
3: que ells no vàrem perdre res amb allò. Vàrem fer allò, aquell banc dolent que ara té foten d'explotadors, i van deixar caure molta gent.
0: I en el fons són els mateixos,
3: No, és el mateix.
0: O sigui, aquests fons voltor i el banc dolent i tot plegat, diguéssim,
3: és tot el mateix. Tots estan ficats allà mateix. Tu veus les cares, que aquest any estan aquí, l'altre any estan allà, l'altre estan allà. L'únic que falta per estar davant d'una cosa d'aquestes és tenir un estómac com un guardarrobes. Però, perquè, esclar, com veus tot això, tens de tenir un estómac molt dur per poder...
2: Però a nivell d'estat, amb aquests bancs, no, tampoc s'hi pot lluitar, perquè estan agafats de peus i mans, perquè una mica és el que dibuixàvem altres dies, no? Qui financia els partits? Quan estan al poder no poden anar en contra del qui els hi ha deixat els diners per la campanya, no?
0: Bueno,
2: i així successivament. Llavors no hi ha res a fer.
3: Perdona, l'Arrimadas ja treballa en una empresa elèctrica allà per
1: sí,
3: allà baix, a Extremadura, que s'ha anat altra vegada cap a casa seu.
1: I en Montilla i a l'altre i l'altre i l'altre tots.
3: Montilla va ser president de
1: està en els consells d'administració d'elèctriques o de gasístiques,
3: no sé si és Red Elèctrica, una cosa d'aquestes. Ostres, que no hi entenia ben res, diràs tu.
2: Sabia el que era l'electró i poc més, no vols dir?
1: I què, que no hi entengués? Era igual,
2: no passa res, no, per ser president.
1: Cobrava i ja, està.
3: Ja tenia el tècnic que li feien la feina.
1: No, no, i cobrava i s'ha acabat.
0: És molt evident que, diguéssim, que està tot molt mal muntat, bàsicament, per aquestes grans corporacions i,
3: sí,
0: aquests fons que estan ja muntats expressament per això, i que es fan un negoci brutal. Però, insisteixo, no s'ha de tractar tothom
2: igual.
0: Igual, val? Perquè, ja dic, de gent que s'ha passat tota la seva vida estalviant per tindre un segon pis, per tindre una jubilació, diguéssim, que l'ajudi amb la seva pensió.
2: També aquí està el problema, que la vivenda ha sigut una inversió durant molt de temps.
0: No, no, esclar, perquè n'hi havia
1: cap...
0: Bueno, esclar, perquè era l'únic, sí, la manera de tenir un fons més o menys garantit, que un altre dia puguis ajudar-te a tindre, jo què sé, una jubilació digna, no? Uh-huh. I quants n'hi ha d'aquests? Moltíssims. I se'ls està tractant, diguéssim, igual.
2: Igual que els fons voltors.
0: Sí, sí, exactament, sí. Igual.
3: Per no, tant, aquest pitjor, perquè no tenen com defensar-se.
0: I fan les lleis, diguéssim, que serveixen igual per aquest petit inversor o aquest petit, o que, inclús jubilat, el que sigui, que per aquell que en té 500 pisos o que en té 1.000, o sigui, la llei la fan igual, per dir-ho. Llavors, clar, si no es fa si no es legisla de manera diferent per, diguéssim, aquests grans fons, que pel privat aquell que té que arreglar una casa perquè és tot el seu patrimoni i, bueno, i no té els ingressos necessaris. A veure, aquí hem parlat moltes vegades, diguéssim, de ciutats com Girona o Vic, per posar un exemple, i n'hem parlat moltíssimes vegades, que s'han aconseguit rehabilitar edificis molt antics gràcies a que els preus s'han apujat i amb aquelles expectatives la gent ha pogut rehabilitar aquells edificis que estaven caient a trossos. Val? Bueno, ara aquella gent que tenia unes expectatives, per exemple, el que parlàvem abans, no? dels lloguers turístics, que tenia unes expectatives de poder amortitzar aquella inversió tan gran que ha hagut de fer en aquell edifici del casc antic de Girona, per posar un exemple, que té unes expectatives d'amortitzar-ho en 10 anys, i ara se diu no, això ara tindràs un lloguer normal. I llavors dius, home, doncs aquesta persona que tenia unes expectatives d'amortitzar aquella inversió tan gran perquè aquell edifici estava caient a trossos.
2: Clar, perquè el problema és que s'ha permès jugar econòmicament, perquè s'ha jugat, i faig servir aquesta paraula, econòmicament amb la vivenda. Sí, amb l'habitatge.
0: Però llavors què havíem de...
2: Sí, clar, s'han generat aquestes expectatives arrel de que s'ha permès aquest joc.
0: Llavors, què teníem? A les ciutats, els cascs antics de Vic, per exemple, o Girona, que són els més propers que tenim aquí, que tothom sabem com estaven fa 25 o 30 anys.
2: Bueno,
0: i com estaven ara? I com estan ara? Doncs clar, ha sigut gràcies a això. Si no, no és que és en rehabilitat.
1: De totes maneres, tu dius que es tracta igual als petits propietaris, als grans, bueno, als fons aquests voltor, no és pas ben bé així, en aquesta llei que han fet ara.
2: El decret aquest.
1: Sí.
3: Jo ara volia dir-ho.
1: Sí. Es distingeix perquè es posa com a tope per considerar el gran, diguéssim, es posa un tope, no sé si són de... No me'n recordo,
3: Sí, en 5 o 7.
1: 7 edificis que tinguis o així, llavors ja és un altre d'allò. O sigui, ja fan la distinció,
3: Sí,
1: ja s'han adonat. Perquè és lògic, perquè és lògic.
3: La lletra petit ho contemplava. Sí.
2: Clar, és que...
3: És que es troba que aquesta gent...
1: I s'aprovarà aquesta llei, O sigui, ja està, vaja, aprovada.
3: Sí, aquesta gent tenen molta defensa perquè tenen molt de diners a darrere. Diners que són els nostres diners, sí, com deixes els diners al banc que cobres, aquells 15 dies estan ficats en aquests fons voltors, Vull dir que això és aquest diner que volta, aquest diner que volta així.
2: Llavors què hem de fer, treure tots els diners del banc?
3: No.
1: Escolta'm, abans els bancs tenien clients.
2: Ara el client...
1: El client és el banc, ara.
2: Sí.
3: No.
1: Sí, abans el banc et tractaven així perquè eres un client. entraves allà i et feien reverències quasi, eh? No vas ben bé, però bueno, d'allò. I ara no, ara, hòstia, per entrar en el banc necessites empenyos.
2: Bueno, sí, si perquè vols fer qualsevol tràmit, t'has de demanar hores.
3: Perquè s'han tret la careta.
1: Sí,
3: sempre,
1: bueno.
3: Sempre ha sigut igual, bueno.
1: No, no, però abans no
2: era tant. Un exempleat de banca.
3: Sí, exactament, sempre ha sigut igual. El que passa que abans, el tracte era diferent.
1: Oh, i tant.
3: I ara no, ara el tracte és en bé l'explotació pura i dura.
4: Sí, ja, perdoneu, i avui el tracte és diferent, sí. Perquè jo tinc un amic que té molts calés, que és empresari, i el conviden a exposicions, cada dos per tres fan unes xerrades no sé què a Barcelona i li paguen la nit d'hotel i no sé què. A la resta d'usuaris bancaris ni et truquen,
1: no et deixen ni entrar, no, banc? Has de demanar permís.
2: Bueno, no.
0: Perquè abans guanyaven els diners, diguéssim, amb cèntims, i ara els guanyen
2: amb productes,
0: amb paguen assegurances, paguen no sé què, paguen...
3: No, això és un més a més perquè
0: No, més a més no, és un
2: el gru, és el gruix, home, o si és el gruix.
0: Bueno, jo sé casos de xantatge, de dir-te, "Güera, si vols que et mantingui, jo que sé, una pòlissa, doncs has de fer no sé què, has de fer assegurances."
3: Però per les exigències que tenen des de dalt
0: vol dir que hi guanyen diners.
3: Les exigències que tenen des de dalt és en els treballadors fer tantes comptes, tantes pòlisses, tantes assegurances, tantes...
2: Els apreten molt els treballadors.
3: Exactament. A més, ara estan rebent, la gran banca està rebent tot el producte, i més rebarà, perquè abans era un lloc atractiu. Quan jo aquella època meva que treballava a la banca, doncs podies mantenir bé una família i visquies bé. Tenies un jornal, si tu feies el que havies de fer, tenies un jornal...
0: incentius també, no?
3: Tenies incentius i tenies un jornal digne al... Avui, el treballador de banca no hi aguanta ni dos anys. La gent jove van allà, si estan un parell d'anys, per poder tenir un currículum, perquè dia que treballa de banca, gent... ja fuita. Sí. Perquè se'n van a 1.200 euros.
4: Clar, hi ha gent que plega del banc, i se'n va al Mercadona a treballar.
2: Home, perquè potser cobrarà
4: guanya més el Mercadona que el banc. Sí. Quan abans d'això no era així.
2: Tindran menys responsabilitat.
3: Dono per segur. Tenen menys exigència, el que ha dit, menys responsabilitat, i cobren més. Esclar, això també repercuteix amb els clients, perquè el tant se m'enfotisme és molt, cada vegada és més, en els bancs ho notes més.
2: Mira, un cas.
1: Jo m'estimaria més treballar al Mercadona que al banc, perquè de remenar calés a remenar préssecs, m'estimo més remenar préssecs jo, tota la vida.
2: Un familiar meu que estava, bueno, es va venir a veure i se'n va tornar cap al seu poble i havia de fer una operació gran, i em va dir, mira, quan arribi, com que arribaré d'hora, doncs m'hi passaré. No la van deixar ni entrar.
1: No, és el que et dic jo, que no deixen entrar,
2: Perquè no tenia cita prèvia i que per fer aquests temes. Havia d'anar-hi a determinada hora.
1: I tant que sí.
2: Ostres!
0: Però proveu de trucar al banc.
2: Sí, ja.
0: Proveu de trucar amb una oficina bancària.
2: Sí.
0: Proveu-ho.
2: Jo ho
0: heu provat?
2: Sí, ho he provat.
3: Sempre el contacte automàtic, després et truquen ells.
0: O et surt un contestador, o un operador de no sé on,
3: després et truquen ells, no,
2: per vendre't coses.
3: No sempre.
2: Depèn.
0: Si tens sort de tenir un gestor, el telèfon evidentment no te l'agafen, perquè no te l'agafaran, però si tens la sort de tenir un gestor, podem enviar-te-li un correu, en màxim una setmana potser et contestarà, vale? Comptant que...
2: Bueno. Jo haig de dir que he tingut molta sort en el banc, o les circumstàncies, el que sigui, amb el tema de la meva hipoteca, que al final vaig acabar fent una hipoteca, que això és una altra, que com pot ser que et surti més rendible fer-te una hipoteca si tens algun estalvi o t'ajuden, que és el meu cas, que em van ajudar, que pagar un lloguer, perquè jo vaig fer-me la hipoteca perquè em sortia més rendible.
3: Interès fixe,
2: sí.
3: No variable.
2: No, això ho tenia claríssim. No, perquè... hi entenc res, però era l'única cosa que sabia.
3: si vas a negociar una hipoteca es passaran 3 hores
2: explicant el tipus d'interès,
3: el variable, i et voldran sempre fer entrar per allà. Perquè és clar, a ells els hi és molt més bo.
2: Clar, perquè ells hi guanyen més.
3: No, no, no, si puja una dècima
2: el
3: diner, i en tot pugen un duro.
2: Bueno, clar, no, no, no, però que com pot ser això? Vull dir, que no sé, jo no sé, poder soc il·lusa, o quan era més joveneta pensava, no? Bueno, quan ets més jovenet, que no tens feina fixa, el que sigui, doncs mira, vas a un lloguer perquè el lloguer és més econòmic i després ja, com que ja podràs més. Bueno, parlaves d'expectatives abans tu, Paulí, no? Amb el tema de les persones, doncs, que han invertit en pisos, però quina expectativa social s'ha donat a la ciutadania, no? Que als nanos joves, o com jo quan era jove, no? Que pensava, bueno, doncs mira, treballaré acabaré la carrera, treballaré, primer estaré de lloguer uns anys, llavors quan vulgui formar una família doncs podré fer una hipoteca.
0: Però llavors,
2: i aquestes expectatives també s'han vist trucades.
3: Això s'ha acabat.
0: Oi tant.
2: Sí, sí, però clar, són unes expectatives i unes frustracions,
3: però,
2: això,
3: com fa que t'has comprat la casa?
2: Jo ara, sí, més o menys.
3: Val. Llavors encara hi havia un preu assequible.
2: Sí, sí.
3: En 5 anys, tu imagina't.
2: No, no, ara, que ja ho sé, que jo vaig comprar en el moment que
3: tu clar, ara mateix, perquè vius aquí, treballes aquí mateix, però tu estàs a Barcelona, que així sí, sí, comprar sí, un pis, llavors, sí, sí. No sé com era anat, però el vols comprar ara, que és la gent molt encara de la teva edat, que estan encara
2: penjats, sí.
3: És que és impossible.
2: No, que ja ho sé, que hi ha gent de la meva edat que, bueno, no, que estan visquent a casa dels pares.
3: Sí, sí.
1: Ha canviat molt. Nosaltres, a la nostra edat, quan et casaves, ni pensaves comprar un pis. T'anaves a lloguer, segur.
2: Però
1: anaves a lloguer, clar. I al cap d'uns anys, doncs llavors compraves alguna cosa. Però anava així,
2: a casa meu sempre m'expliquen que quan jo vaig néixer estàvem de lloguer mentre s'estava fent la casa. O sigui, que es podien permetre pagar el lloguer i pagar l'hipoteca o el que fos per fer la casa. Ara és impossible, això.
1: Els lloguers d'aleshores no eren, evidentment, no eren tan alts com ara, però a més eren, per mi, més serios, sí. Perquè sabies que llogaves un pis i que el tenies per temps, vull dir, no era això dels 5 anys.
0: Però clar,
3: I el lloguer se menjava un 30% dels ingressos.
1: Sí, sí, sí.
3: Un 30 màxim.
4: Jo me'n recordo, és que això del lloguer també ha anat molt a l'alça. Sí. Jo me'n recordo, els meus pares vivien de lloguer al carrer Pere III. El meu pare en aquell temps devia guanyar de paleta pues unes 38.000, 35.000 pessetes al mes, però és que el lloguer eren 2.200 pessetes. I de llum i d'aigua es pagava misèries. O sigui, de llum, és que la llum era...
2: És que s'ha pujat tot molt.
4: A l'IBI de les cases, jo me'n recordo que la meva sogra aquí a Vilafant pagava 22.000 pessetes i es queixava que era caríssim. Oi, 22.000 pessetes a l'any. I ara s'està pagant per una casa normal aquí a Vilafant, una casa aquestes adossades i tot això, prop dels 1.300 euros.
0: I tant.
1: Veus, o sigui, que és més barat ara, doncs? 2.300 està bé, no?
4: En euros.
2: Depèn de si fas el canvi.
4: Per tant, tu estàs pagant un lloguer de 100 euros al mes a l'Ajuntament per viure a casa teva, aproximadament.
0: I tant.
3: Sí.
1: És així.
2: Clar, però és que és l'únic ingrés que té un ajuntament, també, no? És que, és clar, és un peix que es mossega la cua. Tothom necessita ingressos.
1: No és l'únic ingrés que té un ajuntament.
2: Bueno, però perdona, és el gruixut.
0: Sí, aquest i els vehicles són els dos més importants.
2: Clar, són els més gruixuts.
0: Els dos més importants és...
3: I vehicles. I els IBIs.
1: Sí.
3: Però també hi ha una cosa. Els ajuntaments són, potser, els més mal finançats... És la primera estructura que ens trobem, la primera infraestructura que ens trobem de l'administració. Sí. És el més proper que tenim, és allà on anem a suplujar-nos-hi.
1: Llavors
3: és la més mal finançada de l'administració.
4: I cada vegada li donen més coses per fer els ajuntaments.
2: Sí.
4: Estàvem parlant de l'habitatge. Fa 30 anys cobraven l'aigua, l'Ajuntament cobrava l'aigua, et cobrava l'IBI, no sé què. Aquí a Vilafant de Guals es paga una misèria, no és com a Figueres. I la gent dirà, no, es paga molt. No, perdona, compareu amb altres pobles i veureu el que es paga de Guals, no? Però cada vegada els ajuntaments els van carregant de coses que abans poder feia l'administració i ara toca als ajuntaments.
2: Bueno, estem parlant d'habitatge i estem dient que potser hauria de ser l'ajuntament que hauria de fer habitatges de protecció oficial o quants habitatges té l'ajuntament tal.
4: Però anem a veure, l'ajuntament amb els seus ingressos està molt bé que tots volem el carrer net, volem que la brigada treballi tallant les herbes, que ens deixi el carrer, no sé què, tot això, tots els serveis, l'aigua, tot això, els carrers ben macos i tot això. Però la pregunta aquella és, amb els meus impostos han de fer cases de protecció oficial i tot això per altra gent al poble, mentre jo estic pagant un IBI molt car, o si sobren diners m'haurien de baixar els impostos a mi, que visc al poble?
3: És que si baixen els impostos
2: no
3: em poden ajudar.
2: Se'n diu bé comú.
3: Els impostos són per això, eh?
2: És pel bé comú.
3: Els impostos són pel bé comú. Els impostos és perquè tinguis una bona xarxa de carreteres.
4: Sí, vale, això sí.
3: Tinguis una bona sanitat, tinguis una bona...
2: Però perquè tu ara tens una casa i ho tens, però imagina't que pel que sigui, el dia de demà doncs no en tens. Què t'agradaria que l'Ajuntament tingués a disposició i que tu poguessis accedir-hi? Clar, tu no saps mai a la vida què et passarà, no? Jo crec que ha d'haver-hi un benestar per tots, perquè no saps mai què et pot tocar.
3: Els impostos són per això, eh?
4: Clar, sí, per cobrir, els impostos són per això, però fins a un cert punt, eh?
3: Necessitats.
4: Fins a un cert punt, eh? O sigui, el que no podem pretendre és que una persona que viu i que paga els seus impostos hagi de pagar més i més i més perquè altres es beneficin, perquè jo entenc que els que es beneficien són els altres que els entregaràs el pis a un preu baix.
1: Sí, bueno, sí.
2: Jo crec que els impostos han de servir perquè tots puguem viure millor.
3: Perdona, l'Ajuntament amb aquests lloguers ja irà recuperant i amortitzant. Si poden fer un ja irà amortitzant això, ja enterrarà aquests diners. Mm. No hi ha problema.
2: Perquè no els donen pas gratis aquestes cases.
4: Bueno, sí,
3: no
4: els regalen,
3: no els diuen, mira, ja hem fet aquestes cases, aneu a viure, no?
4: Quan faltin diners te pujaran els impostos.
3: Com?
4: Així de fàcil, quan els hi faltin diners te pujaran els impostos. O sigui, jo...
2: Però aquestes persones que vindran a viure aquí també pagaran impostos.
4: Hi ha d'haver-hi una manera de dir, bueno, fem això perquè tenim diners de més, però no per carregar els impostos als ciutadans.
3: Mira, els d'altres països, com són Àustria, com són... Hi ha d'altres països a Europa, eh? Que es va, i després alguns lands alemanys, perquè l'Alemanya cada land va pel seu compte, i alguns lands alemanys que han fet molta vivenda pública i ara es troben que no tenen aquests problemes. Que no tenen aquests problemes. No, aquests problemes ja no hi són. París té problemes perquè va agafar i va fer com...
4: I Berlín.
3: Ho va fotre tot a sal.
4: I Berlín.
3: I ells, París ho van fotre tot en les Berlíacs i a tot voltant, i allà tenen uns problemes acollonants, perquè aquella gent no els han pogut controlar ni els han pogut
4: aixugar. Però escolta'm una cosa. Escolta'm una cosa, que aquí s'ha de posar una mica de seny, perquè ni una part és tan bona ni l'altra part és tan dolenta. En el sentit que jo faig cases perquè aquí a Catalunya, per exemple, hem passat de 6 milions a quasi 10 milions. Falta vivenda perquè no se n'ha construït i és molt cara. Però si jo començo a fer vivenda dojo, no et preocupis. Faig vivenda dojo de protecció oficial, preus baratos, econòmics i no sé què. Molt bé. Encara que facis molta, te'n faltarà més. Perquè la gent vindrà igualment. I més quan sàpiga, no, és que jo he anat allà a Catalunya i m'han donat una casa per 200 euros. Escolta'm.
3: Però no una casa, Toni, no es donen...
2: No és així, això.
3: No es donen cases per 200 euros, eh? I a més, perquè en vinguin més, falta treball, eh?
2: Sí, clar, perquè han de poder pagar aquests 200 o 300...
1: Aquest és el discurs de l'Aliança Catalana, eh?
3: Sí, exactament, l'Oriols.
4: No, perdona.
2: És Antoni Oriols.
4: Sí, no, perquè l'Oriols està a la meva esquerra molt lluny. Ja us ho dic així de clar, o sigui que...
2: Bueno, diuen que havia sigut d'esquerres, bueno, és igual, deixem-ho estar. És complicat, perquè un preu assequible, l'habitatge, no vol dir 200 euros, o sigui, vol dir el 30% del salari,
3: sí.
2: I es mira segons el teu salari. Si jo cobro 1.500 euros, doncs es farà el 30% dels meus 1.500 euros, i a l'igual el meu veí, que només en guanya 800, pues pagarà menys.
1: No, és un fet que...
2: Però pagarà la mateixa proporció del seu sou.
1: El que és un fet és que falta habitatge. Val?
4: Sí.
1: I quan hi hagi...
2: La qüestió és qui l'ha de fer.
1: D'acord, però vull dir que en falta, això és un fet.
2: Qui l'ha de fer i qui l'ha de pagar.
5: No, i qui l'ha de controlar.
1: Bueno, és igual, però que en falta...
2: Controlar...
1: En el moment que hi hagi més habitatge, els preus...
2: Baixaran.
1: O baixaran, o no pujaran com pugen...
2: per l'oferta de la demanda,
3: l'altre dia en van parlar d'això,
1: sí.
3: I perquè hi hagi més habitatge hi hauria d'haver una altra agilitat de construir. És impossible avui que algú construeixi a 5 anys vista, perquè o són aquests grans fons que es van fotent això, on un normal, que és el que, per exemple, en totes aquestes ciutats havien anat fent les vivendes, perquè eren paletes que s'havien convertit en empresaris, amb un grup d'arquitectes a darrere, vull dir, i això era el que havien anat construint.
0: Sí, sí.
3: Ara això és impossible, ningú es pot posar a fer un edifici amb tot el que necessita per arribar a estar a l'hora de la venda, i anar pagant unes hipoteques et deixant un banc, perquè el banc s'ho posaran des del primer dia.
0: No, i les exigències, i les exigències de la construcció d'avui dia.
3: Avui,
0: imprescindible tenir placa solar, imprescindible no sé què, imprescindible...
3: Bueno, encara aquestes exigències, molt bé, però si aquest papereig que necessiten...
0: No, però això fan carí.
3: Si, bueno, però si tu, aquell planos que et dona l'arquitecte, el porta a l'Ajuntament, diuen, això on se senten aquí, està bé, val, vinga, feu.
0: Sí.
3: Però esclar, ui. La Iglesia m'ha estopat de Sancho.
2: Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem, perquè hem de parlar de més temes. Va, vinga, fins ara mateix.
6: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
7: Uau! Quina furgoneta!
8: L'he llogat a Iberfurgo.
7: Està com nova, ni sembla de lloguer.
8: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Només avui, dijous 8 d'octubre, tens un 15% de descompte en alimentació. No inclou begudes, drogueria i perfumeria. Descompte en cupó bescanviable del 9 al 15 d'octubre. Màxim 75 euros per cupó. Sempre les millors promos. Carrefour.
11: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
12: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
11: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
12: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
11: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
13: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: Ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Anem a començar de nou, arrenquem de nou el ruedo aquí, després d'haver disseccionat tot el tema de l'habitatge. I la meva vivenda és que, clar, s'ha posat amb mi en Toni perquè li he portat la contrària, però no té raó. Estàvem parlant de la vivenda i de l'habitatge i de tots els problemes arrel de la Mari Carmen. Sí, la veritat és que sí, és per bufar.
0: No,
2: era per això.
0: No.
2: I una altra cosa que és sobre la taula, que és conseqüència potser també de la del tema de la crisi de l'habitatge, és el tema de la vaga general, que sembla que hi haurà una vaga general ara al novembre. A més, hi ha unes eleccions a final de novembre, unes generals. Bueno, déu-n'hi-do, estarem entretinguts. Creieu que en bona mesura aquesta vaga general és pel tema de l'habitatge?
0: No.
1: És perquè feia molts anys que no hi havia una vaga general i ara, aprofitant la vinentesa, doncs mira...
0: Vau veure la roda de premsa que convocaven?
1: No.
0: Des que, el paper dels sindicats? El paper dels
1: sindicalistes?
0: que feien el paper de la trista figura, no sabien, no sabien ni què dir ni com justificar-ho.
3: No,
2: mira, però és que el problema és que el problema és que els sindicats
3: pinten molt poca cosa.
2: Se'ls pot dir sindicats, la pregunta?
3: Pinten molt poca cosa. El senyor d'UGT deu tenir ara ja cap a 80 anys, fa 50 anys que va jubilar la metal·lúrgia a Barcelona, i sempre més ha estat allà enxufat d'això i deu cobrar un jornal descollonant. Vull dir que aquest home no és sindicalista ni res per mi ara, avui en dia, a més desfassat de tot.
0: I l'altre?
3: L'altre és una altra història, perquè s'ha anat canviant més sovint. Hi ha hagut una roda més forta, més potente. El que passa que el PSOE han tingut la santa sort que han pogut bufar i xuclar, perquè que és molt difícil fer això. Vull dir, doncs, si és veritat, els anava tot en contra, i de cop i volta han sabut aprofitar el cas d'aquesta dona, l'han aprofitat molt bé, tot lo de Sol, després a Barcelona, Màlaga, València,
2: aquests campaments,
3: ho han sabut, suposo que per darrere ho han sabut apretar-ho molt bé, i llavors a davant hi tenen un senyor que si el tenim de president del govern, agafeu-se, perquè no és simplement perquè porti unes altres polítiques, sinó perquè té un nivell molt trist i molt baix, i han sabut aprofitar-ho, i llavors ja veurem el que passarà. Ara sí que està tot a l'aire, tot.
2: Home, i més tenint en compte que tenim les eleccions.
3: No, t'ho dic per això. Ah. Dic, per això té per això convocar les eleccions i ho tenim tot a l'aire.
0: Però és que, és que fan una vaga en contra, diguéssim, del govern, per dir alguna
3: cosa. No, el govern, va, antes de convocar la vaga ja l'han girada. No fan una vaga contra el govern, fan una vaga contra la patronal perquè no puja els salaris, i contra l'especulació amb les immobiliàries. El govern s'ha salvat perquè tenia un decret
2: que sobre la taula,
3: llavors, que aquesta dreta li va fombre enrere i que ara el farà entrar en calçador per un altre sistema.
2: Dreta catalana. Però, també,
3: com?
2: Que Junts tampoc no
3: va votar. Ja et dic, la dreta, home, Junts és dreta.
2: Sí.
4: Escolteu-me,
3: i més dreta del que es pensem.
4: És un país de pandereta. És una vaga.
2: Poder, per això la gent vol fer vaga, perquè
4: és
2: clar,
4: un país de pandereta. És una vaga que ningú la vol. És que els mateixos sindicats, jo crec que els han obligat a fer-la.
0: De més, vies veure les cares.
4: Sí. I que només, escolta'm, es pensen que tallant l'AP7, perquè és l'únic que faran, els que cobren del sindicat, els que estan no sé, assalariados del sindicat, els diran, aneu a tallar l'AP7, aneu a tallar els trens, i aquell dia l'únic merda que hi haurà serà aquest, que per als ciutadans, estem tan acostumats que Renfe no funcioni, que l'AP7 estigui tallada, serà un dia normal.
0: No, i la pregunta de sempre, i aquesta vaga qui la pagarà? Qui pagarà els costos d'aquesta vaga? Perquè clar, si les empreses que han tingut prou problemes ara entre el transport,
2: la pagaran els ciutadans,
3: ho pagarà tothom. Però ha sigut una, ja et dic, han sabut bufar i xuclar, i és clar, això és...
14: Veurem també quin seguiment té la vaga aquesta.
2: Exacte.
3: És igual.
14: No és igual.
3: No, tingui el seguiment.
0: Bueno, dels sindicats, ja
3: sí,
0: està.
3: Sí, també.
0: El que deia en Toni...
2: Però una vaga general jo tenia entès que era parar el país.
0: Sí, però aquí estira.
3: No l'ha parat mai, eh? Una vaga general no l'ha parat mai.
2: Evidentment del tot no, perquè hi ha serveis mínims.
3: N'hem viscut des 3 o 4,
2: Algunes jo era molt petita.
3: Clar, anem jugant des 3 o 4 i no ha parat mai el país. Sempre ha sigut el que ha dit en Toni. Sempre ha sigut els enllaços sindicals i jo, un petit grup de gent que estan a l'atur, molt d'ells, unes necessitats.
0: Sí. Jo l'únic que recordo de vaga així una mica en sèrio va ser el dia 3 d'octubre, devia ser, del 2017.
2: És la que tinc més present, jo, també.
0: Allò sí que va ser un atur total, una vaga. Sí,
2: una aturada general.
0: I, diguéssim, i que la gent, diguéssim, l'apoyava.
3: Allò era una altra història.
0: L'apoyava i tothom s'hi va posar allà. Llavors sí, però l'altre, les altres vagues, és que ens servirà perquè quatre empreses grans tanquin perquè, sí, per no tenir problemes, perquè els sindicats a més allà dintre hi tenen bastant de poder i res, i res més.
3: Però això fa això.
0: Per als transports públics,
3: quan han convocat la vaga, ho tenen,
14: bueno, però això ja no, ja, encara que no hi hagi vaga general, ja
3: ho tenen molt ben
14: preparat. Rodalies i tot això ja estan acostumats.
3: Ho tenen molt ben preparat. Jo crec que no ha sigut perquè sí. Jo crec que és tot estudiat. Inclús està estudiat que ja sabien que això no els hi entraria i que irien amb aquest d'això i tindrien,
4: sí, però aquesta mobilització
3: en el país. Necessitaven aquest cop,
4: sí,
3: de força.
4: Però aquesta mobilització de l'esquerra,
3: 200 escons.
4: Aquesta mobilització de l'esquerra de fer treure la gent al carrer i que la gent estigui allà emprenyada i no sé què, no es transforma en vots després, eh? Això no vol dir que l'esquerra pugi molt i molt de vot. Vull dir que la gent quan va votar, el vot és secret. Llavors la gent, hi ha gent que et pot estar tu dient, perquè jo... I vota a la dreta, o Vox, o el que sigui. Vull dir que, per sort, el vot és secret. Però caldrà veure, perquè també les estadístiques, fixeu-vos quan fan aquestes enquestes i no sé què, i després resulta que les enquestes... Hòstia, aquí a Catalunya va guanyar Ciutadans i ningú s'ho esperava, eh? I va guanyar les eleccions Ciutadans. Mm-hmm. Vull dir que, al tanto que això ja podem anar fent aquí la gent al carrer perquè ens a l'esquerra
3: això
4: ja ho veurem.
3: Això és històric.
2: Sí.
3: La gent estava, a França la gent estava al carrer fa molts anys. Estava al carrer, hi havia barricades, hi havia de tot, fan eleccions i de volta a guanyar. Va durar 4 dies, però igual, però va guanyar. Mm? Clar, això no...
2: Però...
3: Això no. En totes formes, si es guanyen, després de tot això, guanya el que guanya i queda molt debilitat. Sempre, això sí, sempre.
2: Però sempre. Un descontentament com aquest, perquè és molt general, potser tu estàs descontent per una cosa, en Pauli està descontent per una altra i en Pere per una altra, i tots quatre estem descontents, no? Vull dir, potser jo per l'habitatge potser no, però potser per els preus dels aliments, sí. Més o menys és un descontent general. Encara que jo vagi a manifestar-me, que sí que és el meu dret, i evidentment doncs, que hi ha, aquesta situació n'hi ha per manifestar-se i més, però quan vas a les eleccions, vas a votar, penses, i què canviarà això?
0: Pues
2: i més gent deu pensar com això que jo estic dient, no? Perquè no, de què entrec jo de votar si faran no exactament el mateix i tots aquests problemes no se solucionaran.
0: Voten en contra de tot, vol dir no. Voten un extremisme.
14: Hi ha molta gent que vota perquè l'altre no s'hi posi. O sigui, jo voto aquests perquè no vinguin els altres. Això sí que passa.
2: Que vols dir que el vot de la por del cabell llop...
3: Votar la contra, vols dir,
14: no? Sí, sí, sí.
2: Sí, votaré el PSOE perquè no vull que governi Vox, per exemple.
14: Sí, senyora.
0: Bueno,
14: sí.
2: Una mica és l'estratègia electoral que estan fent servir.
14: Hi ha gent que vota així.
0: Llavors, el que no s'entén, diguéssim, és per què, diguéssim, puja de manera tan descarada l'extrema dreta.
3: Oi tant... Guaita, et donen perquè, solucions, aviam, perdona, et donen solucions fàcils partits, i tranquil·les per coses,
14: sí, bueno, perquè són molt difícils. Sí.
2: Són però la gent no sap que això no és possible.
14: No ho sap.
0: I tant.
14: La gent no s'entera de res, eh? Perdona, la gent no s'entera de res.
0: Per fer el vot en contra de tot.
14: No, escolta'm, són populistes, són partits populistes que a la que arriben una mica al poder, una mica...
2: Ja canvien.
14: Se'ls hi veu el plovero i s'ha acabat. Mira, Ciutadanos, el que els hi va passar. I altres. Vull dir que, esclar, la gent moltes... No s'entera, la gent. Tu vas pel carrer i demanes d'allò de política i no en saben absolutament res.
2: Tu preocupant, eh?
14: Bueno, però... Sí, bueno. Perquè llavors... la gent viu la seva realitat.
2: Però la pregunta és per què la gent no se n'entera de res. Perquè potser...
14: Perquè no els interessa.
2: No els interessa... O potser hem fet perquè no els interessi.
14: Ah, bueno, això és una altra cosa.
2: Perquè aquest bombardeig d'informació que tenim sobre informació, aquesta manca d'interès per part del govern, que l'educació vagi bé, vull dir, que jo crec que és estratègic per tenir-nos tots com a ignorants, no? I ens donen molt de circ, no? Pa i circ, i perquè no ens preocupem i no pensem, no?
3: Els que volen, no?
2: Evidentment.
3: Val.
2: Però clar, t'ho posen fàcil perquè vulguis. T'ho posen fàcil perquè no
4: penses. Hi ha molta gent que no veu els informatius de la tele ni escolta els informatius de la tele.
2: Jo sóc la primera.
3: No cal.
4: Mira sèries, mira Netflix, mira pel·lícules, mira coses així. Són molt feliços. Vull dir que no... hi ha molta gent que agafa el TikTok i veu un gat ballant i es pensen que el gat, hòstia, he vist un gat que ballava, no sap que allò és IA i que ho ha fet un tio amb un ordinador i que allò no, o veuen, jo que sé, alguna IA de, que li fan i es pensen que és veritat un vídeo d'aquests fet per intel·ligència artificial.
2: Però mira que es nota, eh?
4: Hi ha gent que té el perdoneu-me, és així, hi ha gent que té el cervell molt curt.
14: No, la gent no es preocupa.
2: Bueno, però per què té el cervell tan curt? Perquè no l'han exercitat, perquè no se'ls ha donat... O sigui, si ens poden...
14: Quedaria operat si, per exemple, Figueres, i jo ho dic amb raó de causa, perquè d'allòs, preguntéssiu a la gent qui era l'alcalde de Figueres. És que hi havia una quantitat de gent que no sabia absolutament res. Qui és l'alcalde de Zú?
4: I ja no parlem de regidors.
14: No, bueno.
3: Però tampoc són tan... Tampoc, cuidant-ho, que la gent tampoc són tan...
2: Jo no crec que siguin tontos, passotes, eh?
3: No. Mira com se reflexen les votacions.
14: No, la gent va passar.
3: Mira, a les últimes eleccions a Figueres, ara que parles de l'Ajuntament de Figueres, va guanyar un senyor perquè l'altre no havia fotut res. I va haver un sèrie de grups que van posar allà davant de l'Ajuntament i va ser un caos.
4: No, esclar, perquè la gent viu la seva vida i vol viure la seva vida.
3: Va fer una sèrie de promeses a comprar les que ha pogut i les que no ha pogut no, i jo, guaita, Convergència a mi és lluny i en canvi va guanyar i bueno, i de moment Figueres tira més bé que no tirava abans. Que no és una meravella de ciutat.
14: Figueres ha tingut problemes sempre amb
3: arcaldes. Però guaita com la gent, encara que no conegui l'arcalde, mira si sabia el que portava.
14: I tothom ho posa com a exemple. Nadal va ser un revulsiu importantíssim.
4: Però es va acabar Nadal, s'ha acabat, eh?
3: Va Nadal. Morta l'inot, acabat de la citella.
4: Ara. S'ha acabat Nadal, s'ha acabat.
14: Girona ha fotut un canvi.
3: Sí, bueno, però ja el bancari...
14: Fa 20 anys enrere, Figueres passava la mà a Girona. Els ciutadans de Girona venien a comprar... a Figueres...
3: 30 anys.
14: Bueno, 30 anys, doncs, és igual. Però era aquesta... Jo tenia parents a Girona i venien a comprar Figueres, sí, sí. La roba i tot això, venien aquí perquè a Girona era un desastre. I ara és al revés.
3: Però, guaita, això no és...
2: Però són cicles,
3: això no són els partits polítics. Això és la persona que està davant.
14: Bueno, ja
3: mira,
14: t'ho dic.
3: A l'escala hi tenen un socialista. A l'escala hi tenen un socialista. I el poble és meravellós. A Roses hi van tenir un senyor que era de Convergència, que era en Pàramo, i va donar la volta a Roses. A Castelló, que sempre havia sigut un desastre, hi va haver en
2: Sant Lleí.
3: Com?
2: En Caselles?
3: Com?
2: En Salvi Güell, Ripoll, però en Ripoll no, fa molts anys.
3: Caselles, el senties parlar i era vergonya liana, però bueno,
2: jo era molt petita, no puc
3: opinar, però va en Salvi Güell i deixo Castelló ha canviat com la mitja.
14: Bueno, és el que estic que Figueres no han tingut
3: nota,
14: aquesta sort,
3: dir, pots agradar o no pot agradar, però hi han hagut aquests 3 o 4 alcaldes que han canviat els pobles.
14: Bueno,
3: han canviat el poble, almenys tenien una idea de poble i han fet el que no s'havia fet fins a llavors, i a Figueres bueno, ara sembla que s'està fent alguna cosa, bueno. No? Ara ha canviat una mica, però tampoc ja veurem. Esclar, a Figueres també ha trobat un mort que era abandonat des de l'època franquista, no s'havia fet, bueno, ja estava abandonat a llavors, en una època especulativa,
2: però jo,
3: no ha fet res més.
2: Jo no crec que diu Antoni que la gent sigui, no allargui més.
3: No, jo crec
2: que ens han fet així, que volen que siguem així, volen que no pensem. Tu pots mostrar-t'hi en contra, jo és que m'hi nego. Jo m'hi nego a ser tonta.
4: Mireu l'abstenció que hi ha a tot arreu. La meitat de la població, el 50% no va votar, ni aquí, ni a França, ni a Alemanya, ni enlloc. El meitat de la població...
2: Bueno, perquè els hi beneficia i per això volen que no pensem.
14: Que bo. Els interès que hi ha amb la política.
2: Però clar que hi ha desinterès si no se solucionen els problemes de la ciutadania.
3: Però llavors quan tens un poc...
14: És al revés, tindria que ser. Si no se solucionen els problemes... a dreta llei tindria que ser jo m'involucro,
0: sí, llavors quan tens un problema llavors el que tu et sembla que te'l resoldrà és el que votes,
3: exacte,
0: eh? Sí. Per exemple, ara posem l'exemple del que deia abans de l'extrema dreta. Tu estàs tip de, jo què sé, de veure immigració i dius aquells, perquè aquests estan en contra, per posar un exemple.
2: I no penses...
0: Un exemple fàcil, per posar un exemple fàcil. Aquests, perquè jo no estic tip de...
4: Home, d'això. És normal, perquè jo a casa meva abans podia tenir 4 o 5 d'aquests cobrant uns sous miserables i sense assegurar-los ni res, i ara volen que els asseguri, que els hi pagui un bon sou, que els hi doni vacances... Bueno, un tema arribat. T'hem arribat amb això?
2: S'ha perdut el que no vulguis per tu, no ho vulguis per ningú,
0: Però bàsicament és això. Quan tu tens un problema,
2: vas a això.
0: Tu vas...
14: Sí, home, sí, segur.
0: Llavors tu vas a votar en aquell que et diu que te'l resoldrà.
14: Que aquell, quan el pot resoldre, no el resol, i llavors s'ha acabat.
0: Però tu menja l'has votat.
2: Nosaltres ho hem d'anar deixant aquí, hem de baixar persiana. Crec que haureu d'obrir el paraigües, almenys aquí a l'Alt Empordà, perquè està plovent.
14: Ahir va ploure molt, es veu a llançar.
2: Veurem què fa avui. Que passeu molt bon dijous. Nosaltres tornarem demà divendres amb més tertúlia amb el suport de Gestoria Fernández. Passeu bon dia. Adéu-siau.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera precipitacions destacades. Segons el Meteocat, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a comarques del litoral de Barcelona i Girona i el prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos pel fort onatge a l'Empordà i el vent als dos extrems del país, és a dir, tramuntant al nord i mestral al sud. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, ha parlat avui al Notícies en xarxa.
2: Avui estem alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, de, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que ja solament, doncs, passant per la costa anirà baixant i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
1: I nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen un servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies han registrat retards de fins a 30 minuts. L'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera mentre entre Granollers i Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha un servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Continuem parlant de mobilitat perquè aquest cap de setmana llarg es preveu una sortida a l'àrea metropolitana de 570.000 vehicles i un retorn concentrat dilluns de 270.000. El Servei Català de Trànsit habilitarà carrils addicionals a la P7 i també hi ha previstes restriccions a mobilitat de camions. Hi ha previst 1.000 controls als Mossos d'Esquadra, més de 1.000, de fet, que permetran reforçar la seguretat. I la Fiscalia de l'Audiència Nacional demana aplicar l'amnistia al CDR. Es tracta de 12 membres dels Comitès de Defensa de la República investigats per terrorisme en el marc de l'operació Judes. El Ministeri ha reclamat el sobreseïment lliure del procediment després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Acabem amb nom propi el director i pallasso Leandre Rivera, que ha estat guardonat amb el Premi

0: 4 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Amb Anna Morgades Valldosera.
0: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldo?
2: Sí.
3: Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. Molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que és una cosa que et fa una mica més de pal. Doncs bueno, saps que passa de seguida. Està molt bé.

Tu escoltes Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.

0: Quina gran pregunta, no, Ivan? Tu saps quina mena de sorollet fa un cocodril?
1: Ni idea. Preguntes unes coses?
0: I de què deu tenir gust?
1: Per menjar-te'l, vols dir? Anna, estic preocupat.
0: Per?
1: Per tenir una presentadora que diu coses estranyes.
0: Co-presentadora, Ivan, co-presentadora, que m'acompanyes tu al micro.
1: Amb els botons de la taula et vull veure.
0: Millor que no. De moment, pots estar tranquil, que no desvarieixo. T'ho pregunto perquè avui parlem d'aquells entrepans excepcionals que ens va dir la Carme Reverte que fan a Sant Cugat, te'n recordes?
1: Sí, i tant.
0: Doncs n'hi ha un que es diu així, cocodril.
1: Ah, d'acord, em quedo més tranquil.
0: Tenen el cocodril, però també en tenen d'altres, com el caimà, el vegetarià, el Popeye, el caloum, el baobab... El seu creador fa 37 anys que els prepara darrere la barra del Baobab, que és un bar emblemàtic del carrer Major de Sant Cugat, que durant gairebé 4 dècades s'ha convertit en punt de trobada de diferents generacions. Carme Reverte, ben tornada al Rambla. Què tenen d'especial aquests entrepans?
2: Què tal? Molt bona tarda, Anna. Doncs què t'he de dir, que estan boníssims. I també et diré que els he tastat tots. I que tinc un favorit. Tinc un favorit. A veure si qui m'acompanya... L'Alassane Endiaye. Molt bona tarda, Alassane.
3: Bones tardes.
2: Tu te'n recordes, Alassane, quin és el meu entrepà favorit de tots aquests?
3: El vegetarià.
2: Sí, senyor. Bingo. L'Alassane és el propietari i l'ànima del bar Baobab, a qui hem convidat perquè ens parli dels entrepans i de la història d'aquest establiment a Sant Cugat. Alassane, per què creus tu que s'han fet tan populars els teus entrepans?
3: Bueno, la popularitat de les bocates, diguem, totes les bocates que faig, jo la faig, no és pensant que la faig per als clients que serveixen, la faig pensant que sóc jo mateix que tinc que consumir-lo. Llavors, el que m'agradaria menjar bé i tal, també li agradaria també als clients que tinc. Doncs, d'aquesta manera, faig els meus bocata de la manera que poco vull cuidar les coses que consumo, crec que els clients també li agradarien aquests cuidar-los.
2: Vaja, que li poses molt de carinyo.
3: Sí.
0: És una bona filosofia, Alassane. Escolta, i amb quins ingredients fas aquests entrepans o què tenen de màgic perquè s'hagin convertit en una marca de la casa, Jo no conec molta gent de Sant Cugat, però tota la que conec et coneix a tu. I els teus entrepans.
3: Sí. Diguem, cada bocata té el seu ingredient, no? L'única cosa que dona més força a les bocates són les salses que poso.
0: Ah, és el secret.
3: Sí. Diguem, el que és, tot el que porten maionesa, són maionesa fet per jo mateixa. I el que porten picant també faig jo mateixa, el mateix tipus de picant. I doncs, de la manera que la faig, com havia dit abans, que tot el que penso que m'agrada també als clients,

0: passar les coses van així.
1: I de tots aquests entrepans, quin és el que et demanen més? El vegetarià de la Carme, el cocodril amb el que hem començat aquesta secció?
0: El que se't demana més és el baobab.
1: Ah.
0: A vegades quan el bar és a quasi la meitat ple, diguem, tots els bocats que han demanat són baobabs. Baobabs. Llavors pot entrar quasi un grup de 6 o 7 i llavors tot diuen, mira, volem 6, 7 baobabs. M'entens? Les altres també, com per exemple el popelli i el baobab són iguals. L'única diferència que existeix entre les dues és la salsa.
1: Mm-hmm.
0: Perquè el popelli porta el picant i el baobab porta maionesa. Però després de tot el que, com havia dit abans, la maionesa, tots els que porten maionesa, que és el cocodril, la caiman, el vegetarià, tot aquestes també es demana molt.
2: Aleixant, explica-li a l'Anna què porta, quins ingredients porta el baobab, i així ja vindrà amb la recepta,
1: sí,
2: preparada.
1: Sí, amb la recepta, vale. De la maionesa, però no sé què més. Sé que porta, vale, maionesa i no porta, no, picant.
0: La baobab o popelle porta maionesa, però porten a pell de pollastre a la planxa, tomàquets tallades, enciam i formatge gruyère.
2: I orenga, una miqueta d'orenga.
0: Sí, orenga quan faig, diguem, el pit a la planxa...
1: Quan el poses directament en el pit.
0: Pit, sí.
1: Jo t'he de dir que jo seria més de Popeye, eh? Perquè a mi el picant és una cosa que em motiva, diguéssim.
0: Uh-huh. Mm. O sigui, hi ha molta gent que preferen també molta, depèn de la persona, no?
2: Ja veus, Anna, que sí, són ingredients molt bàsics, molt senzills, vull dir, sí, que però no sabem exactament per què al final el resultat, de la manera que els fa l'Alessant, doncs acaben tenint aquest èxit que avui volem explicar. Dèiem abans que el baobab porta obert gairebé 4 dècades, 37 anys exactament, a Sant Cugat, en un dels carrers més emblemàtics d'aquesta ciutat. Va aixecar la persiana el 1989, a la Sant. Jo no sé què és el que tu et va empènyer a obrir un bar. No sé si tenies experiència o et vas llançar a la piscina, vas anar a l'aventura.
0: Jo no tenia ninguna paciència per estar darrere d'un bar. És la primera vegada que entra darrere d'un bar. Diguem, la persona que tenia una mica de coneixement sobre aquestes va ser la meva dona, perquè ells tenien una gelateria a Blanes, i llavors una mica mesclat, fent també algunes bocates per als clients, tot. Doncs ella coneixia moltes coses sobre tot. Incluso la majoria dels ingredients que tenim amb les bocates, uh-huh, va ser ella que també que va introduir totes aquestes coses també. Sí.
2: Uh-huh. Imagino que aixecar un negoci de zero, a més en una ciutat que per tu era nova, fàcil no és. I va trigar, no?, a començar a funcionar el negoci?
0: Sí, sí, trigar tant, perquè la primera cosa que també va ensenyar molt, perquè inclús t'he dit, ja, encara la tinc al costat, hi ha una veïna que jo, una vegada un client em va demanar un frankfurt, i jo no sabia ni com se feia el frankfurt. Es va posar dos frankfurt al pan, a bocata, i quan posava el frankfurt al pan, la senyora Maria em diu, a la Santa han demanat només un bocat. Li dic, sí. Em diu, a un bocat poses dos? Jo dic, bueno, és que no sé com se fa.
2: Anava farcidet el bocat.
0: Sí, sí, sí.
1: És un bocat, un frankfurt. Si no faràs negoci.
0: Sí, sí, sí, sí. Efectivament, ella em va explicar com se fa. I a part d'això, diguem, hi havia un senyor que sempre estava, a mi era una mica gran, però era una persona que havia tingut tota la seva vida diferents restaurants a Sant Cugat, a un altre lloc i tal, tal. I ell sempre venia, a part de que m'explicava algunes coses, com tinc que fer això, com tinc que fer això, de vegades quan entrava i em trobava sentat i tot, i em donava consell, tens que moure't, no te posis el cap ple de prou, perquè si no, no ve gent i tal, tal, la gent no és el principi que tindràs gent. Vindran a poc i mirant i amb la confiança que prenen cada vegada que així tindràs els clients. I llavors hi havia molta gent també que han participat per poder ajudar-me una miqueta sobre això.
1: Són molt acollidors a Sant Cugat, no?
0: Moltíssima.
1: I per què creus que la gent, i sobretot ara la gent jove, doncs se l'ha fet tan teu el teu bar, el Baobab? Com has teixit aquesta complicitat? Ja sabem que ells et van rebre amb els braços oberts, ens has explicat la senyora Maria i el senyor que donava consells i tal, però mantenir tot això durant tant de temps i acabar convertint-te en un referent, com ho has fet això, Alassane?
0: Bueno, no l'he fet jo només. Els mateixos joves clients de la gent, les primers gent que m'han rebut, que m'han ajudat a portar aquesta, diguem, de la manera que passen de generació en generació, són ells mateixos que diguem, apoyen per aquí per allà les altres que venen perquè siguin amb el Baobab. I però a part d'això, de la manera que venen al bar, diguem, fins a que se marxin, és com si estan a casa seva, i jo també la reben com si són els meus nens, i tota la joventut que m'han conegut d'això, no és que van per a un qualsevol bar, no, és que van com al bar de casa seva, i la persona que està treballant és un familiar, i s'hi ha portat el Baobab, diguem. Tota aquella gent diu, com ha pogut estar? Sí, però jo crec que són els clients més que han pogut portar, ajudar perquè el Baobab sigui el que és.
2: Jo dono fe, Anna, que allò per la clientela és com si fos casa seva pràcticament. De vegades malestar que ho diguem, a lo millor t'has trobat algú darrere de la barra, no? Sí. Donant-li un cop de mà a l'Alassane. L'Alassane, que ja en un altre episodi del Rambla, si recordeu, el vam anomenar perquè ell té caparrot propi.
1: Ostres.
2: Va ser, sí, i el van escollir els santcugatencs. Va ser el 2003, Alassane.
0: Sí.
2: Ho recordes?
0: Sí, sí.
2: Quina sorpresa, va ser...
0: Va ser una sorpresa, sí.
2: Sí?
0: Sí, una sorpresa. Perquè quan em van fer aquesta proposició, aquell dia també estava sentat al bar, era un dia, una hora que no, estava al bar tancat. Llavors va entrar una noia que se diu Imma. Em va dir, mira, Alassane, vinc a parlar amb tu perquè el grup m'han deixat de venir a proposar-te una cosa. Ha dit, d'aquí un mes posaran un caparrot. I el caparrot, sempre que fan un caparrot, fan, és com una elecció. Proposen 3, 4, 5 persones, i llavors la gent decideix com una elecció, cadascun diu, jo vull que aquesta persona sigui d'alta. Em va dir, aquest any em va donar els noms de tots els que estaven, i bueno, hi havia dues o tres persones que són gent molt, no és només que són de Sant Cugat, però són molt conegut de Sant Cugat, diguem, culturalment conegut, i que estan fent coses molt importants per al poble. Doncs jo vaig pensar que amb aquesta gent, jo al mig, que és, jo li vaig dir a la noia, bueno, ningú problema, jo no, si li decideu vosaltres, d'acord, doncs dic, bueno, me'n vaig, dic això als amics i torno ara. Se'n va anar, una hora després va tornar. I va dir, bueno...
2: Amb el resultat, que tenies caparrot.
0: No, el resultat no. Em diu, ja he explicat als meus amics que tu també seràs... com se diu?
1: Caparrot.
2: La qüestió és que el 2003 tu vas sortir elegit, no?
0: Diu, tu també estàs entre les 5 persones que s'ha de, que tenim que decidir qui serà el caparrot. Diu, però per això tenim que fer-te una foto, diu, si doncs el teu nom surt, llavors
2: clar, s'han de construir el caparrot.
0: Sí. Bueno, però això era ja que havia aconseguit jo, estava preparat per anar de vacances al meu país. Doncs jo vaig marxar, ni me recordava de la cosa tal, i estava allà de vacances, diguem, 20 dies després la meva filla em truca, em diu, papa, hi ha una cosa que vull explicar-te, que no passa res. Diu, si tu te recordes del problema de caparrot que t'havien proposat i tot això, i dic, bueno, ja el resultat ha sortit, no t'ha posat perquè entre les 5 persones que s'han proposat per el caparrot, diguem, tu has sigut el segon, i dic, bueno, per estar el segon que no vol dir que te faran el caparrot, però està a segon de tot el corpo.
2: L'Anna vol preguntar-te
1: sí.
2: Per una qüestió que segur que molta gent et va preguntar en el seu moment.
1: En el seu moment. M'ho estan preguntant de darrere el vidre. La Laia Micó m'ha dit per ordres, escolta'm, el bar, per què es diu Baobab?
0: Pues el Baobab és el nom d'un arbre. És un arbre, bueno, molta gent coneix aquest arbre,
1: el petit príncep, jo pensava que el conec.
0: Això efectivament en Àfrica, diguem, a tot arreu, en moltes llocs trobaràs el baobab. És un arbre que viu molts anys. Quan veus alguna et diuen, aquest porta 500 anys, aquest porta tants anys, però bueno, la meva dona, ella, com que ella és catalana, ella estava allà fent el seu doctorat d'antropologia, doncs ella li va agradar el baobab i de tot el que ha vist sobre el baobab. Llavors, quan vam posar el bar...
1: El bar va recuperar aquell nom.
0: Em va dir, escolta, el nom del local la posarem baobab.
2: Doncs. I perquè segurament era l'auguri, no?, que aquest negoci que duraria... havia de durar molts anys.
0: Sí.
1: I per molts anys més. Carme, mil gràcies per haver portat l'Alassana a passejar pel Rambla 54 avui. Ha estat
2: Vens un dia i fem
1: un
2: bocata.
1: I tant, un Popeye. Ha estat un plaer descobrir aquesta història. Ara ja ho tinc clar, un Popeye, jo. Ens encanta la bona gent que genera bon rotllo, com l'Alassan. Alassan, sempre que vulguis, el Rambla 54 és casa teva. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
2: Adéu-siau.
0: Adéu. Merci. Adéu.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
0: Pot ser que m'hagi equivocat.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54. Crec que m'hem de tornar a fer.
0: Vale, va, un altre cop.
1: Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Perfecte.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Rosselló.
1: Maria Gateu, ben tornada al Rambla, com estàs?
2: Molt bones, Anna, doncs sí, molt bé, i de fet encantada, amb aquesta selecció musical que heu fet,
1: Avui és que m'han dit que hem de parlar de formatge, no?
2: Doncs sí, Anna, de fet avui surto d'aquí de Rosselló perquè vull que descobreixis el que fan a la Josa del Cadí, a l'Alt Urgell, un municipi situat a la cara sur de la Serra del Cadí i que té una vintena de veïns i veïnes. Doncs bé, resulta que en aquest poble, menudet, hi ha una de les formatgeries més antigues i amb més solera del Pirineu.
1: Ostres, quina!
2: Doncs mira, es diu Serrat Gros, una formatgeria nascuda al 1980 de la mà de l'Eulàlia Torràs i que des del 2006 porten el Raül Alcaraz i la Mercè Lagrava. Elaboren formatges, mató, iogurt, formatge fresc, de tot, I tot ell, i tots aquests productes, amb la llet de les seves pròpies cabres, que en tenen unes 90. Uh-huh. I et vull parlar d'ells perquè són un cas d'èxit en tot el referent al relleu del negoci.
1: Ah, sí? Per què?
2: Doncs bàsicament perquè aquest estiu la Mercè va publicar a les xarxes de Serrat Gros que buscaven un relleu pel negoci, perquè jubilaven. I, sorpresa, han tingut un allau de propostes i d'ofertes, Que ens ho expliqui la mateixa Mercè, no?
1: I tant.
2: Mercè Lagrava, benvinguda al Rambla 54.
3: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
2: Escolta, ho he explicat bé, això de l'allau de propostes, per agafar-vos el relleu, Mercè, com ha anat tot?
3: Sí, hem tingut una llarga de propostes, però estem acompanyats per la taula del relleu agrari del Pirineu, que hi ha diferents entitats com els Consells Comarcals, l'Escola de Pastors, Departament de Ramaderia, Escoles de Capacitació Agrària, i ells també han publicat la informació a les seves xarxes, i una d'aquestes publicacions es va fer viral i a partir d'aquí també va anar anunciat en els mitjans de comunicació i, bueno, hem tingut molts contactes de gent interessada en poder fer el relleu.
1: Mercè, sou conscients que normalment això va a l'inrevés, no? Que és complicat aconseguir avui en dia que algú vulgui continuar en un ofici que és sacrificat, sí, com és el vostre.
3: En som molt conscients. Mireu, la nostra data de jubilació és a desembre del 27 i hem començat aquest any justament perquè si no hi hagués relleu tancaríem formatgeria, però hauríem de trobar una caseta per les cabres. I més que res pensem en amb temps, doncs, perquè tot el que ens arriba és que negocis familiars de molts més anys, com poden ser una pastisseria al centre de Barcelona, uh-huh, o d'altres tipus de negocis familiars, acaben tancant perquè no hi ha relleu. En el nostre cas pensàvem que, bueno, aquí dalt a la muntanya i a més acompanyats de 90 cabres, que ningú voldria posar-s'hi, però afortunadament ha sigut una sorpresa molt agradable el fet que almenys tinguem molts contactes de gent jove o no tan jove, gent que ja està en el món ramader o en el món agrari, o gent que no hi és i vol fer un canvi de vida i que han contactat amb nosaltres.
1: Perquè vosaltres també vau ser el relleu de l'antiga propietària, sí, l'Eulàlia. Com va ser per vosaltres agafar aquest testimoni? Vosaltres sabeu com se senten i què estan vivint tota aquesta gent que us envien els missatges? Per què heu passat per allà?
3: Sí, sí, totalment. Nosaltres, mireu, la formatgeria nostra va ser de les primeres formatgeries artesanes que es van crear a Catalunya cap als anys 80. El Serrat Gros aquest any farà 46 anys i l'Eulàlia i en Jaume van estar 25 anys i nosaltres els hi vam poder fer el relleu fa 21 anys. Nosaltres veníem de ciutat, voler quedar-nos a viure aquí dalt i vam pensar en fer formatge, doncs perquè en tots aquests poblets de muntanya el formatge es feia a les cases per subsistència, i en el cas concret de Josa s'havia perdut, doncs perquè la gent gran ja no ho feia o ja no hi eren, i vam decidir, ostres, doncs farem formatge. Vam anar a aprendre a fer formatge, vam començar a fer el nostre projecte Josa, però va coincidir en aquell moment que l'Eulàlia i el Jaume ho deixaven i ens van contactar si volíem el ramat, amb la qual cosa, al posar-nos en contacte amb ells, els hi vam oferir el relleu a Ossera, que està a 20 quilòmetres de Quijosa, i la sort que vam tenir és que ells ens van fer el mestratge i nosaltres vam fer dels aprenents de tota la vida de dos oficis, el de pastor i el de formatger. La il·lusió de fer el canvi de vida acompanyats de la mà d'ells ens va fer que encara, jo crec que això ens va fer que encara estiguem ara aquí. I bé, ens posem molt en la pell en el lloc de qui ens vulgui fer el relleu, i la nostra intenció també és acompanyar-los i ensenyar-los el dia a dia de la nostra formatgeria.
2: Mm-hmm. I escolta, Mercè, si parlem de producte, no?, de producció, com vau fer vosaltres per canviar el negoci? No? Què heu incorporat, per dir-ho d'alguna manera?
3: Què hem incorporat des d'aleshores? Bueno, mm-hmm. Després, entenc que, bueno, després d'uns anys d'aprenentatge, perquè clar, estàs treballant en certs vius tant pel que fa al ramat com el tema del formatge, i el Raül i jo encara considerem que ara estem aprenent, però mira, a mesura que vas agafant confiança, però això crec que passa en qualsevol ofici, no? Les hores de vol i la pràctica et fan que bueno, que llavors ja vulguis incorporar nous productes, noves coses. I bé, nosaltres els hi vam fer el relleu amb que ells tenien 4 productes, i en aquests moments nosaltres tenim la possibilitat de fer-ne fins a 10.
2: Uh-huh. I escolta, les xarxes per vosaltres, no, encara que sí que aneu acompanyats en tot aquest procés de, diguem-ne, de cerca, no, d'aquest relleu, han estat i són un gran suport, i no parlem només d'aquesta crida, sinó també vosaltres, o almenys tu, no, publiqueu moltes coses del vostre dia a dia, i això suposo que ha ajudat també a donar més veu encara a la vostra producció i professió i als vostres productes.
3: Sí, sí, de fet, quan estàs lluny de tot, com és el nostre cas, que físicament estem en un poblet de muntanya, tot el que és les comunicacions, les xarxes, són molt importants. És la teva finestreta al món, i t'ajuda que tothom et vagi coneguent o vagin seguint-te i vagin veient com és el dia a dia i com funciona la formatgeria, el ramat, i és importantíssim, és importantíssim.
1: Mercè, m'ha quedat una pregunta sobre aquest relleu, aquest càsting que podeu fer per substituir-vos al capdavant de la formatgeria. Quina mena de perfils us han arribat? Ens has descrit una mica de tot, no sé si hi ha més gent del sector professional, més gent d'aquesta que a mi m'agafa de vegades, de ho deixaré tot, me n'aniré, aquesta visió romàntica que tenim la gent de ciutat, i no sé si teniu avançat aquest càsting, no sé si teniu candidats o...
3: Sí, mireu, hem tingut moltíssims contactes, i hi ha de tot, des del que només s'interessa pel valor econòmic que pot tenir aquest traspàs, com el qui t'explica tot el seu procés del canvi de vida. Hi ha molta gent de ciutat, però hi ha molta gent també que ja hi està en el món rural, en el món ramader, i que vol doncs donar un altre caire a la feina que està fent fins ara i ampliar-ho amb el tema del formatge. Hi ha també bastanta gent que ha contactat sobretot amb el tema del canvi de vida. Hi ha una miqueta de tot, i pel que fa a les edats hi ha gent molt jove o gent que potser ja no és tan jove però que vol acabar una etapa laboral d'una altra manera.
1: I hi ha algú que tingui més punts que altre? Tens algú que diguis, ostres, no t'ho diré, però sí, tinc bones vibracions? O...
3: Sí, sí, sí, es pot dir que ho tenim molt, molt avançat.
1: Ostres!
3: Sí, el que passa que, bueno, és el primer cop que ens volem jubilar, i és el primer cop que estem fent aquest procés. És un procés que anem lents, anem a poc, sortosament acompanyats per les entitats de la taula del relleu agrari, que ens estan acompanyant en temes fins i tot a nivell legal i per poder plasmar per escrit tot aquest tema del traspàs. I en principi doncs sí que ho tenim molt avançat, i bueno, només cal dir que és gent jove i que ja estan en el món ramader.
1: Doncs quin gust escoltar aquesta història i sobretot saber que teniu relleu, Mercè. Mercè i Raül, que estem parlant amb la Mercè, sí. Però diguéssim, aquest negoci té dos caps. Moltes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54, doncs, aquesta història d'aquest relleu amb final feliç. I Maria, tu també, una abraçada a totes dues i fins aviat.
2: A tu, Anna, que vagi molt bé.

0: quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Contrapàs és una dansa que ens parla d'història. Observant els passos o escoltant les notes, podem saber més de la història i la cultura d'un municipi o regió. Avui us vull parlar del contrapàs de Sant Genís de Palafolls. Bé, de fet, no ho faré jo. Ens ajudarà l'historiador local, Xavier Salicru.
2: El contrapàs és una dansa tradicional que es havia ballat a Catalunya, especialment a les comarques nord-orientals i pirinenques. Un contrapàs amb uns passos molt similars al de la sardana curta, aquella sardana curta que es ballava abans de la reforma d'en Pep Ventura a finals del segle XIX. Molt similar. Són dues danses que van evolucionar conjuntament amb la sardana.
1: Ara que ja estem situats, què té d'especial el contrapàs de Sant Genís i en la història de Catalunya on el podem situar?
2: Bé, partint que el contrapàs genèricament és un gènere de ball, arreu d'aquestes comarques on es va desenvolupar, doncs es van desenvolupar diferents contrapassos. En el nostre, el contrapàs de Sant Genís, conegut amb aquest nom, però no és realment amb aquest nom, sinó que és el contrapàs que es havia ballat tota una zona més extensa, el que coneixem com la Baixa Tordera, però el que va passar és que va ser l'últim reducte on es va ballar pel seu àmbit més rural i més apartat, i és on el van descobrir aquells folcloristes del segle XIX i principis del segle XX, i com el van descobrint allà, doncs li van posar el contrapàs que hem trobat a Sant Genís, i aquest nom s'ha perpetuat, no?, en tot el món del folclore.
1: Sant Genís va ser l'últim reducte on es va ballar, mantenint-se com a repertori de Carnestoltes fins a la Guerra Civil. Però com s'explica la seva preservació? En Xavier Salicru ens ho explica.
2: Sí, doncs aquest entorn més rural i més separat, doncs el que va fer és que aquelles noves modes de música que van anar substituint totes aquestes ballades de contrapàs, allà van tardar més a arribar i vam tenir la sort que vam coincidir que encara es ballava amb aquesta arribada de folcloristes que buscaven informació de les danses antigues de Catalunya, i és per això que es va, doncs, descobrir aquí a Sant Genís.
1: Hem parlat de la dansa i de la seva part més social, però i si parlem de la música? Com ha arribat als nostres temps?
2: Bé, tots aquests folcloristes que van fer aquesta feina de documentar el contrapàs, el que van fer va ser escriure les partitures de la música que sentien tocar. Aquells músics de tradició oral que funcionaven sense partitura no van deixar un llegat escrit, però aquests folcloristes sí que ens el van recollir. Hi ha un moment molt especial, que aquests folcloristes de principis del segle XX, no, el descobreixen, per dir-ho d'alguna manera, i el que fan és perpetuar-lo en partitures i perpetuar la dansa. Hi ha un moment, aquest que deia, molt puntual, és que el 1921, per primera vegada el contrapàs de Sant Genís puja dalt d'un escenari, i no un escenari qualsevol, sinó l'escenari del Palau de la Música Catalana.
1: En els últims anys, des del municipi de Palafolls, s'està fent una tasca important per traslladar tota aquesta informació a la ciutadania, poder parlar en persona amb tots aquells que sabien del contrapàs de Sant Genís va ser una peça clau.
2: Sí, hi ha també un moment important, és que als anys 90, tres musicòlegs aterren de nou a Sant Genís buscant encara aquella informació original del contrapàs. Encara poden parlar amb dues persones amb més de 90 anys en aquell moment, recullen la seva informació, reconstrueixen de nou el contrapàs, tant la música, pel que els expliquen aquesta gent, com la dansa, i aquesta gent el que fa és posteriorment, al cap d'uns anys, tornar tota aquesta informació a la gent de Sant Genís perquè puguin seguir ballant-lo, i a partir d'aquest moment, durant uns anys, es van fent uns tallers de contrapàs, una festa del contrapàs, i ara puntualment se segueix ballant. Alguna entitat d'aquí Palafolls organitza algunes ballades de danses tradicionals, i sempre el contrapàs forma part d'aquests diferents tallers que es fan.
1: I per anar acabant, una anècdota. A vegades la casualitat ens juga a favor. Ens ho explica el mateix Xavier Salicru.
2: Sí, això, ens hem d'anar una mica enrere. L'any 36 es fa un gran festival de música i assisteixen de nivell internacional, i assisteixen diferents compositors, i un en especial ve un anglès, en Britten, un gran compositor, i escolta aquestes danses, escolta el contrapàs, i queda impregnat per aquesta música i altres danses i músiques catalanes, i ell, posteriorment, passada la guerra, compon una peça musical inspirada en aquestes músiques. músiques. I la curiositat amb nosaltres ja és que, doncs, uns anys cap aquí hi ha un concert de música d'en Britten, música és un compositor molt conegut, i una palafollanca que assisteix en aquest concert, això fa pocs anys, i reconeix la tonada del contrapàs, no? I a partir d'aquí, que és una cosa que no s'havia fet pública, comencem a fer recerca i descobrim, doncs, aquest lligam amb en Britten, que va assistir l'any 36 en aquell gran festival de música i va escoltar, va quedar cor pres d'aquesta música i se segueix escoltant en moltes sales de música d'arreu del món.
1: Qui sap si en els propers anys descobrirem, per casualitat o no, coses noves d'aquest contrapàs i de les seves ballades. El que sí sabem és que gràcies a les seves notes i la manera de ballar-lo, sabem molt més de la cultura històrica del nostre

0: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Vinga, va.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
0: No, Rambla 54, has de vocalitzar-ho bé.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Joventut.
3: Dones de caràcter, nassos prominents, colors intensos i sobretot molt de sentit de l'humor. Aquest és l'univers pictòric de l'Elisabet Zavala, una artista barcelonina formada en belles arts i disseny que fa més de 20 anys que viu i treballa a Masdenverge. L'Elisabet és la veïna que avui ens presenta la Blanca Carol. Blanca, ben tornada al programa.
4: Hola, Anna, moltes gràcies. Un plaer, com sempre.
3: Blanca, tu l'has anat a veure, l'Elisabet, has parlat amb ella, oi? Quin perfil ens en fas?
4: Així és, Anna. Si et sembla, comença una mica pel principi, perquè la trajectòria de l'Elisabet va començar fa molt. De fet, de ben jove, quan va descobrir que pintar podia ser molt més que una afició. De fet, ho recorda així.
5: Sense por i sense condicionants, em vaig llançar. Això devia tindre 20 i tants i en tinc 70. I no he parat. El que passa que amb els anys vas aprenent i cada vegada, em diverteix més pintar i descobreixo més coses, perquè una mica pintar és buscar, és trobar, és reflexionar amb tu, és, no sé, per mi és la meva vida.
3: Una pintura que ha anat construint a partir d'un llenguatge propi i que té, com dèiem, en el color un dels seus trets més reconeixibles, no, Blanca?
4: Efectivament, Anna. De fet, l'Elisabet explica que quan va començar a apostar per una pintura figurativa i carregada de color, esta opció no era precisament ben vista en els cercles artístics de Barcelona. Ella, però, va decidir, no, defensar-la seguint els seus ideals.
5: Mira, jo quan començo a fer aquest tipus de figuració i a tope color, a Barcelona tot era l'abstracció i posar molt de color era de mal gust, eres una hortera. I, saps, era tot abstracte, negre, una miqueta de vermellet, blanc, saps? I llavors jo vaig anar a fer un viatge a la Xina, a Hong Kong, i me'n vaig donar compte que, ostres, que el color ben posat és d'una elegància i dona una alegria que no et dona el negre.
4: I Anna, si hi ha unes protagonistes habituals en els seus quadres, són les dones. L'Elisabet les pinta allunyades dels cànons de bellesa tradicionals i especialment grans dones a partir dels 50 anys. Són personatges que reivindiquen l'experiència, la personalitat i la capacitat de decidir per elles mateixes.
5: No, la protagonista sóc jo. I llavors és una reivindicació, perquè a la dona, o sigui, tens que tindre unes normes. Si tu no ets prima, alta, rosa, amb ulls blaus, ho tindràs fatal. Et parlo quan jo era jove, ara ha canviat una mica la cosa, però a veure, no som normatives. Qui no té això, té allò. Llavors, bueno, pues, llavors s'ha d'inflar i s'ha de posar tetes i s'ha de... No... O sigui, valorem, pues, l'estil, la saviesa, el ritme, però a veure, cada un s'ha tocat com som.
3: Visca l'Elisabet, molt a favor.
4: De veritat, Anna, també ha buscat una manera molt pròpia d'aplicar la pintura. En lloc de limitar-se al pinzell, treballa directament en les mans. Deixa les marques dels dits visibles a sobre de la tela per aconseguir així una pintura matèrica.
5: Jo volia una pintura matèrica. M'agradava molt el Dubuffet, m'agrada molt Tàpies, bueno, i m'agrada la matèria. I, clar, si ho posàvem al pinzell em quedava massa pla tot, i llepat, que no ho podia suportar. I llavors al fer-me jo la pintura la faig com si fos fang, i llavors l'aplico amb les mans i tota la huella que queda dels dits m'encanta, perquè em recorda els dibuixos que feia Talita amb els llapisos de colors, que queda tota aquella línia plena, doncs aquí igual envolta doncs la figura que faig o els personatges que surten.
3: I em deies que encara conserva una part petitona d'aquell neguit, no?, que acompanya els processos creatius.
4: Sí, ella diu que començar un quadre és una barreja d'atzar, observació i imaginació. De fet, una taca sobre la tela pot acabar convertir-se just en un punt de partida.
5: Abans em posava super nerviós, què faig? Era allò, el rotllo en blanc. I llavors sempre embruto la tela. L'embruto i d'aquesta taca començo a veure coses. Mira, aquí sembla que vegi una cama. Ai, que si faig una dona amb la cama dalt, llavors que pam, pam, i començo allò que em va passar ahir, i de la taca començo a inventar. Al principi m'era dur, i ara és l'etapa que més m'agrada i disfruto i tal, igual. Pues per què? Perquè tinc més informació, perquè sé que me'n sortiré segur, no sé, és un divertimento més. Abans tenia una mica d'angoixa quan començava.
3: I el paisatge, Blanca, el fet que estigui a Mas d'Enverge, ella es veu a l'obra de l'Elisabet?
4: Sí que es veu, sí, Anna. La seva obra incorpora el passatge de les Terres de l'Ebre, el delta, els canals, els núvols i la llum formen part d'un entorn que, diu, li ha aportat una nova font d'inspiració. Però, per damunt de tot, l'Elisabet vol que els seus quadres provoquen una reacció, que qui els mire s'hi trobe i, si pot ser, somrigue.
5: M'encantaria que cada... Mira, primer, llegir els quadres, perquè no es dona molta importància. Ja ho he vist, ja conec. No, cada quadre és una història, i posar-se davant i pensar una mica, riuran i sempre en trauran alguna cosa, dels meus i de tothom. Però, clar, jo et puc explicar dels meus, m'agradaria que la gent necessités veure algun quadre meu per... Ostres, que s'hi trobés bé, que fos feliç, si pogués posar aquesta granet de sorra, pues, de felicitat, m'encantaria.
3: Doncs és un desig ben bonic, aquest de l'Elisabet. Blanca, moltes gràcies per acostar-nos vida i obra d'aquesta pintora que ens vol a tots somrient, l'Elisabet Zavala. Una abraçada i tornem a ramblejar ben aviat, si vols.
4: És clar que sí, ens veiem, ens sentim i ens escoltem aviat. Moltes gràcies tant a tu com a l'equip. Moltes gràcies.
3: Fins aviat.

0: El primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
1: Vale. I he de dir Rambla 54.

0: Perfecte.
1: Unes tisores, una agulla, un didal, una màquina de cosir i un metre. Durant dècades, aquestes han estat algunes de les eines indispensables d'un ofici que avui costa molt més de trobar, el de sastre. Fer un vestit a mida significa començar pràcticament des de zero, prendre les mides d'una persona, estudiar-ne les proporcions, dibuixar un patró, escollir el teixit, tallar-lo i aconseguir que totes les peces acabin encaixant. És una feina de precisió, però també d'experiència, i en Pere Mas en té molta. La seva història amb la sastreria, de fet, havia començat abans que ell mateix decidís dedicar-s'hi. El seu pare ja era sastre, i el seu avi també.
2: Quan neixes en un d'allòs, en una casa que, per exemple, el negoci és de sastreria, esclar, vius la sastreria des de petit. Cap allà, quan tens 11 anys, 12 anys i tot plegat, entens, comences a agafar afició perquè veus com es fa una peça de roba. El meu pare era sastre a mida, el meu avi també era sastre a mida i jo he seguit també com a sastre a mida.
1: En Pere representa, per tant, la tercera generació d'una família dedicada a la sastreria a mida. L'ofici el va conèixer primer a casa i amb 12 anys aquella familiaritat es va començar a convertir en interès. Però ser fill i net de sastres no el convertia automàticament en un. Calia aprendre una tècnica que durant molts anys s'ha transmès entre tallers, acadèmies i generacions de professionals. I entre tot el que havia d'estudiar, n'hi havia una part especialment important que, vista des de fora, pot sorprendre, la geometria. Perquè abans de tallar la roba cal portar el cos al paper. Les mides del pit, la cintura, els malucs o l'esquena es converteixen en línies, proporcions i càlculs que permeten construir el patró. És, d'alguna manera, el plànol del vestit que després confeccionarà el sastre. En Pere encara conserva alguns dels llibres amb què va aprendre aquesta part de l'ofici.
2: En acabat, tens que anar a una acadèmia per ensenyar-te, com si diguéssim, la tècnica de la sastreria. Que la sastreria, per posar una prenda, va tot, com si diguéssim, amb geometria. Es fa un croquis, es fa sobre la peça, o bé amb patronatge.
1: D'aquell dibuix sobre el paper en sortiran després les diferents peces de roba que formen una americana. Al davant, l'esquena, les mànigues, les butxaques o els elements interiors. I aquí és on la teoria deixa pas a l'ofici, perquè el patró pot estar ben calculat, però el resultat final s'haurà de provar sobre el client, observar com cau la roba i corregir tot allò que no acaba d'encaixar. Un procés que explica per què confeccionar un vestit a mida no és precisament una feina ràpida. Una americana i uns pantalons, dues peces que podem comprar en pocs minuts en qualsevol botiga, però que, fetes artesanalment per una sola persona, poden representar tota una setmana de feina. En Pere calcula que confeccionar un vestit complet pot arribar a ocupar unes 40 hores.
2: Tot un vestit està controlat per fer només una persona que ho faci, està 40 hores, una americana i un pantalón, s'està 40 hores.
1: La manera de comprar la roba ha canviat completament. La confecció industrial ha aconseguit establir talles i patrons que funcionen per a una gran part de la població. Triem la talla, ens en provem la peça i, si ens queda bé, ens l'emportem. En Pere no renega d'aquest sistema. Al contrari, considera que la confecció actual està molt ben estudiada. El límit apareix quan el cos de la persona no coincideix exactament amb les proporcions que aquella talla dona per fetes.
2: Si tu compres un vestit, és molt diferent de fer la mida de que el compris a confecció, perquè fent la mida la fas a la mida del cos de la persona. Però si la compres de confecció fan una mida estàndard. Llavors, si el tipus de la persona té la mida estàndard, sí que li va bé, però si no té la mida estàndard, que per exemple s'inclina o es posa més dret del compte o fa més panxa o fa més cadera, entens, és el que varia.
1: Això és el que canvia quan el vestit es fa a mida. El punt de partida deixa de ser una talla predeterminada i passa a ser directament al cos del client. La postura, les espatlles, la cintura o la forma de caminar poden condicionar el resultat, i el vestit es construeix tenint-ho en compte. També permet una cosa, que abans era molt més habitual: conservar la peça durant anys i anar-la modificant. Si el cos canvia, el vestit també es pot adaptar. No tot, però s'ha mantingut igual al taller. En Pere ha conegut l'evolució de les eines amb què treballa un sastre. Encara conserva una màquina de pedal, però també treballa amb una d'elèctrica. I entre una i l'altra hi ha bona part de l'evolució tecnològica que ha viscut l'ofici.
2: Abans, per exemple, al segle X i al segle d'allò no tenien màquines de cosir i tot ho havien de fer a mà. I déu-n'hi-do les peces de l'època de Jesucrist i tot plegat, déu-n'hi-do les peces que feien en aquella època també. Tot era a mà. Però esclar, a màquina, abans només hi havia la màquina que cosia repunt. Ja en acabat va sortir la màquina que també sobrefilava. Això també era un avantatge. També va sortir l'avantatge de la màquina, que ja hi havia un motor ja elèctrica i anava més ràpida.
1: La sastreria mida ha perdut bona part del terreny que havia ocupat, però no ha desaparegut del tot. Les reparacions, els arranjaments o les peces que necessiten una adaptació especial continuen requerint coneixements de sastreria. Hi ha, però, una part de l'ofici que no té gaire a veure ni amb patrons ni amb màquines de cosir. Un vestit a mida obliga el client a tornar diverses vegades al taller. Cal prendre mides, fer proves i comprovar els ajustos. I quan aquesta mateixa persona hi torna durant anys, la relació acaba sent molt diferent de la que tenim habitualment amb qui ens ven una peça de roba.
2: És propera i, és clar, el client has d'anar una miqueta, és clar, i parles normalment, entens, mentre li emproves una cosa i així, entens, i de vegades parles de futbol i de política, entens? Però hi ha d'haver-hi també una amistat, per exemple, que com que sempre tens més o menys molts que són clients que repeteixen, clar, entens, i ja saps el tarannà de cada client.
1: Després de tota una vida dedicada a la sastreria, en Pere ha vist canviar les màquines, la manera de comprar roba i també la presència del seu ofici als carrers. El que no ha canviat és el moment en què una peça està acabada, quan després dels patrons, les proves i les hores de feina, el vestit queda exactament com havia imaginat.
2: És una llàstima que l'ofici s'ha perdut. És un ofici molt maco, de creativitat, i que sents orgull quan et surt bé una peça. Principalment quan és una peça difícil i et surt bé, et surt perfecte.
1: Potser avui és molt més fàcil entrar en una botiga i trobar un vestit que ens vagi bé, però a la sastreria d'en Pere el procés encara funciona a l'inrevés. No és la persona qui s'ha d'adaptar al vestit, és el vestit el que s'adapta

0: Hola, Anna, com estàs? Soc l'Eduard París de Radio Ciutat de Tarragona i aquesta vegada ens endinsarem en un dels punts neuràlgics de la ciutat, com és el barri del Serrallo. Si pensem en el Serrallo, segurament ens venen al cap el mar, els pescadors o els restaurants, però és molt més que això. El coneixerem des de dins, a través de tres persones que en formen part i que ens explicaran com l'han viscut des dels seus orígens fins a l'actualitat. Parlarem de la seva història, de la pesca, de la gastronomia i, sobretot, d'aquell sentiment de pertinença que fa que, per a molts, el Serrallo sigui molt més que un lloc on viure. Amb tres veus, amb tres maneres de veure'l i amb una mateixa pregunta. Què vol dir realment ser del Serrallo?
1: La xarxa de comunicació local.
2: Torna la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
3: Si vostè la compra bé,
4: vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Només avui, dijous 8 d'octubre, tens un 15% de descompte en alimentació. No inclou begudes, drogueria i perfumeria. Descompte en cupó bescanviable del 9 al 15 d'octubre. Màxim 75 euros per cupó. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, baby. La ràdio que ens uneix.
6: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Prop del 80% dels espanyols està a favor que s'intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé a la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgine electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política. Per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. El PP ha vetat avui dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, considera tot plegat una manipulació emocional.
2: ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
1: I des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat, sobretot, humanisme.
3: Recordatòria que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: I el desnonament de la Carme i el seu fill previst per aquest matí a les 10 al carrer Pau Casals de Sant Cugat ha quedat suspès durant 4 mesos i de moment no hi ha una nova data fixada. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i ha revocat la resolució del 2 de juliol que havia denegat la suspensió extraordinària del llançament. La resolució considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de l'unitat familiar. La família formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals, una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques. I detingut un quart implicat en el tiroteig de dos agents de la Guàrdia Civil a Terrassa. L'arrest va tenir lloc ahir a la tarda davant de l'Ajuntament quan els agents van identificar els sospitosos que tenia pendent un ordre de detenció dels Mossos. Investiguen una sala, un camió que ha deixat dos ferits lleus a dos agents de la policia local de Granollers. Els fets van passar la matinada a la carretera Montmeló al terme municipal de Granollers. Els presumptes lladres han impactat contra el vehicle de la policia que s'ha presentat al lloc dels fets i també ha fugit tot plegat al polígon de Can Gordi mentre estaven robant mercaderia. I a Girona aquest novembre el cicle de concerts a cegues tornarà a portar concerts sorprès a espais singulars de la ciutat. Es manté l'essència i el format que el converteixen en un projecte únic i cada cop més valorat pel públic i també pels artistes, entre 20 i 50 espectadors.
0: El Club del Country. Bring home the teardrop and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Hi ha cançons, hi ha èxits que són autèntiques joies musicals. És el cas d'aquest We Don't Talk Anymore, la versió del 2001 i remasteritzada que ens oferia Cliff Richard. Així

0: Cap municipi sense serveis bancaris. Banca Mòbil de Catalunya. Divendres 16 d'octubre, des d'un quart de 12 a dos quarts de dues, a la plaça de l'Ajuntament, CaixaBank. Recorda, Banca Mòbil a la plaça de l'Ajuntament, divendres 16 d'octubre. CaixaBank, des d'un quart de 12 a dos quarts de dues.
1: És una versió remasteritzada l'any 2022, aquest mateix any, de l'Stuck on You, de la banda de Steve Pell Band.

0: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Uau, quina furgoneta!
4: L'he llogat a Iberfurgo.
3: Està com nova, ni sembla de lloguer.
5: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.

Des dels Estats Units se'n descobria amb el 1982 Cock Robin, que va desaparèixer el 1992 i va tornar a aparèixer el 2006. En aquest cas, recordem The Promise You Made, la promesa que va fer.

0: 107.3 FM. La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: No sé si tu parles en somnis, però ells diuen que sí. Talking in your sleep, The Romantics.

És un cantautor britànic que va ser popular sobretot durant la dècada dels 80. Tot un ídol dels adolescents, Nick Kershaw. El recordem amb aquesta cançó que es diu The Riddle.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
1: Aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10, a Palolsó Valdòria, jornades de patrimoni europeu. A les 11 del matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a Palolsó Valdòria, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Blanc, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 7:45, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'Hora del Conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes amb Clau de Sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura. Continuem amb temes i música dels anys 90. Te'n recordes de la formació La Bush? Potser te'n recordes més del seu Be My Lover.

Per qui no ho sàpiga, l'origen del seu nom, Aha, prové del títol d'una de les seves primeres cançons, Nothing to Eat. Estem parlant d'aquesta formació noruega i recordant The Sun Always Shines on TV.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot el dissabte de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Segur que aquesta recordes, és un gran tema musical, ara mateix sonant Spice Girls, Wanna Be.

les moltes cançons que havien estat èxit d'aquesta formació de Spice Girls, que moltes vegades han intentat trobar-se, reunir-se, però bé, que la cosa no ha tirat endavant. Wannabe era una de les peces d'èxit de Spice Girls. Nosaltres amb més temes, temes del record, temes com aquest de Natalie Imbruglia. Torn.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: Torna a la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
3: Si vols ser la compra bé,
4: vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Només avui, dijous 8 d'octubre, tens un 15% de descompte en alimentació. No inclou begudes, drogueria i perfumeria. Descompte en cupó bescanviable del 9 al 15 d'octubre. Màxim 75 euros per cupó. Sempre les millors promos.

històries hi ha al darrere de cada banda sonora. Aquí tenim la cançó principal o una d'elles des de Flashdance amb aquest Maniac. Michael Sambello.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
3: Així sona el Knock on Wood, una de les cançons que també recordem de la mà d'Amy Stewart.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat que el govern apujarà el salari mínim interprofessional al mes de novembre. No ha detallat en quin percentatge s'apujarà. S'haurà de determinar la mesa amb patronal i sindicats. L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre és del 4,9% i, per tant, la pujada podria ser superior. El salari mínim vigent és de 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues.
2: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
1: Precisament torna el gran recapte del Banc d'Aliments, es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses, famílies que tenen feina però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda a l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan que la crida sigui més necessària que mai. Lluís Fatjó és el president del Banc d'Aliments a Barcelona.
3: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb l'alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
1: I avui a Manresa, més de 200 persones en situació de vulnerabilitat han intentat trobar feina a través de l'Speed Dating Laboral, una iniciativa que impulsen diverses entitats socials i que vol posar en contacte empreses de la comarca amb persones que busquen feina i que normalment els costa trobar oportunitats. Ha estat un èxit en total, s'hi han apropat, ja us dèiem, 200 persones i han participat 20 empreses. I 14 infants d'educació infantil i primària han estrenat aquesta setmana nova escola a les Llouses del Ripollès, a la sala polivalent del nucli de Santa Maria de Matamala. Els alumnes han començat les classes al nou centre amb un mes de retard per l'endarreriment de les obres. El municipi no tenia escola des de 1969. En aquell moment hi havia 600 habitants, mentre que ara en són 200. I acabem parlant d'esports. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i de la plantilla. Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González no se sent qüestionat i creu que el partit de demà contra el Màlaga serà un duel decisiu.

0: 107.3 FM.
1: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició

0: 107.3 FM.
1: Segur que te'n recordes de Mikel Erentxun, de Diego Vasallo i de Duncan Du. Cançons tan exitoses com el Cien Gaviotas, Jardín de Rosas, A Tientas, Una Calle de París i també aquesta que ja sona de fons i que es diu En Algún Lugar. La música de Duncan Du des de Sant Sebastià, des del País Basc, i una formació que es va donar a conèixer cap al 1984.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Sobre la base musical del tema original de Pino Danjo, del Macuala Idea, Don't Call Me Baby, ho vam presentar, això, Madison Avenue.

0: Nou lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres. Què deu ser, una fira de cotxes?
1: Expocasió, home.
0: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
3: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres, una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la Dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.

des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir, por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla. Te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla. La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant.
3: Una cançó de sempre, una cançó d'èxit també de Jean Paul Jones. Qui no recorda aquest Love is in the air, l'amor és a l'aire.

0: Ràdio Vilafant.
1: I ja portem uns quants anys, buscant el camí directe cap al teu cor. The Way to Your Heart amb Soul Sister.

0: chico en la cancha.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
2: Clau de Sol de Vilafant organitza una excursió de 4 dies a Benidorm, del 26 al 30 d'octubre. Com sempre, sortida a 6:45 del nucli antic, a 3:15 al camp dels enginyers i a les 7 del matí de les Forques. Sortida de 4 dies visitant diversos indrets al voltant de Benidorm. Allotjament, visites guiades, hotel... Tot el preu de 600 euros als socis, 605 als no socis. Data límit d'inscripció el 20 d'octubre. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606 59 90 19 i Joan Costa, 686 380 486. A les Forques, Antoni Caselles, al 609 45 07 41 i Miquel Fallet, al 646 47 38 87. Recordeu, excursió a Benidorm del 26 al 30 d'octubre amb Clau de Sol. Aquesta va marcar tota una època, als anys 70 sonava, també jo crec que el 80 va sonar, aquest Disco Inferno de The Tramps.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: L'intent de formacions nascudes a Espanya per triomfar al món, bueno, va quedar a vegades amb una sola cançó o amb un parell de temes. És el cas de Viceversa, amb temes com aquest, Ella, tu piel morena.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: torna la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Només avui, dijous 8 d'octubre, tens un 15% de descompte en alimentació. No inclou begudes, drogueria i perfumeria. Descompte en cupó bescanviable del 9 al 15 d'octubre. Màxim 75 euros per cupó. Sempre les millors promos.

0: Agafen 107.3 FM.
1: Tens un negoci i dediques massa temps a tasques repetitives? Ara pots aprendre a automatitzar-les amb intel·ligència artificial. Empordà Actiu organitza una nova píndola informativa. Automatització de tasques amb intel·ligència artificial. Per aprendre a identificar i automatitzar tasques del teu negoci amb eines d'intel·ligència artificial senzilles i a l'abast de tothom. Aquest divendres 9 d'octubre, de 9 del matí a 11 del matí, al Casal d'Avis de Vilafant, amb Rafa Aguilera.

0: 107.3 FM. L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: És una peça funky de fa molts anys, la cantava Anita Ward, la recuperem amb aquest ring, My Bell.

0: pel matí mossegar-te.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En marxa hores d'ara a la Seu d'Urgell i Ripoll una manifestació pel dret a l'habitatge. La mobilització ha estat convocada per Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres. Jordi Fortià.
3: Les entitats assenyalen que la crisi de l'habitatge al Pirineu té problemàtiques específiques com el pes de la segona residència, els habitatges d'ús turístic i l'increment dels lloguers de temporada.
1: Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centraran les noves pobreses.
3: Es farà el 13 i 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però a qui l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en alimentació. Per això el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
4: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba als 500 euros per passar el mes.
1: La Generalitat rebaixa el pla Inuncat a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Tot i això, es manté l'avís de pluges intenses fins a la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
3: També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja. Xavier Masramon és el cap de guàrdia de Protecció Civil.
5: Hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana que provocarà rebuf i que per tant això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona litoral i prelitoral.
1: En marxa la segona aturada de la vaga parcial de conductors d'autobús de TMB que s'allargarà fins a les 9 del vespre. Els sindicats asseguren que la protesta està tenint un seguiment del 100%.
3: Aquest matí, entre 9 i 11, s'han viscut esperes de fins a 40 minuts. Ara està prevista una nova aturada fins a les 9 del vespre i una darrera a les 11 de la nit fins a la fi dels serveis.
1: I en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
3: I el pallasso i director teatral Leandre Rivera ha rebut el Premi Nacional de Circ 2026 del Ministeri de Cultura.
1: En esports, Jordi Cervantes, Aitsunoda fa història.
6: La judoka lleidatana s'ha proclamat campiona del món de judo de menys de 70 quilos. La catalana s'ha penjat l'or en el Mundial que es disputa a Bakú, després de superar l'austríaca Micaela Pollerès a la final. D'altra banda, Espart Girona i Cadí la Seu buscaran el primer triomf del curs a la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines s'enfronten al Mallorca-Palma a les 8 del vespre i les urgellenques jugaran contra el Leganés a les 9 de la nit.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Tenim dues Catalunyes encara a hores d'ara. La de les comarques de Girona i gran part de Barcelona amb núvols i ruixats i la de Tarragona i Lleida on els núvols són més escassos, el vent hi bufa, però el temps és més tranquil, sense pluja. Compte, perquè encara immediatament tindrem algun patac d'aigua intens, per bé que passatger. El Vallès Oriental, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, Osona i també el sud del Ripollès. I ja al llarg d'aquest vespre i la mitjanit, aquests ruixats intensos es desplaçaran en alguns indrets del Vallès Occidental, del Maresme Sud, el Barcelonès i el Baix Llobregat, sobretot el delta del Llobregat. Aquesta propera nit ja aquestes pluges aniran marxant, ens quedaran alguns núvols baixos enganxats a l'interior del país, també a l'Alt Pirineu, i sobretot aquesta nit i demà al matí despertarem amb més fred. Ja el divendres s'acaben les pluges, però aquesta temperatura serà de força tardor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Doncs aturades habituals en plena hora punta, que hi són. La veritat és que ara en general hi ha força volum de trànsit.

0: i el nus de la Trinitat, i a l'extrem sud destaca, per exemple, l'autopista B23 amb retencions entre Sant Just d'Esvern i l'Avinguda Diagonal. Com a incidència, tenim un accident ara a la C-17, el tram de Montcada i Reixac en direcció a Barcelona està provocant aturades puntuals de quilòmetre a quilòmetre i mig. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Ho dèiem en portada, en marxa hores d'ara a la Seu d'Urgell i Ripoll una manifestació pel dret a l'habitatge. La mobilització ha estat convocada per Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres, i vol traslladar a les comarques de muntanya les protestes que s'estan produint arreu de Catalunya.
3: Les entitats assenyalen que la crisi de l'habitatge al Pirineu té problemàtiques específiques, com el pes de la segona residència, els habitatges d'ús turístic i l'increment dels lloguers de temporada. Uns usos que, segons els convocants, redueixen l'oferta d'habitatge disponible per a la residència habitual i dificulten que famílies, treballadors i joves puguin quedar-se a viure a la zona. Les entitats també alerten que una davallada dels habitatges d'ús habitual pot fer que els pobles de muntanya perdin serveis com l'escola o el transport públic. Per això reclamen una regulació dels lloguers de temporada, l'ampliació del parc públic d'habitatge i mesures per mobilitzar els immobles que ara es destinen a l'ús turístic o a la segona residència.
2: Com dèiem, les manifestacions han començat ara a les 7 del vespre, a la Seu i Ripoll, de seguida hi anirem, però mentrestant, prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%.
3: Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge.
2: Carina Bellbé.
4: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
2: Són dades que arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada, una defunció que ha tingut impacte en la precampanya electoral.
3: Com era d'esperar, l'adeu a aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional.
5: 97 desahucios diarios durante 6 años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
3: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
6: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars, i un recordatori que

0: fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: I ara sí, estem en condicions de connectar amb Ràdio Ripoll per saber com s'està visquent la manifestació que ha començat, com dèiem, a les 7 de la tarda. Manifestació pel dret a l'habitatge. Ràdio Ripoll, Paula Sagaio, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs just a les 7 en punt s'han començat a concentrar desenes de persones a la plaça de la Lira, al centre neuràlgic de Ripoll, per totes elles conjuntament doncs, reclamar aquest dret a l'habitatge. Reclamen precisament que es deixin de fer especulacions i que també les persones que vulguin establir-se a la nostra vila ho facin, però no com a segones residències. Una concentració que, com bé dèiem, s'ha mobilitzat des de Pirineu Viu per la comarca del Ripollès i per totes les altres comarques que estan afectades per aquesta crisi. Les crisis que s'estan reclamant a altres punts del territori de grans ciutats doncs, també han arribat a la comarca del Ripollès. Seguirem molt atents a com avança aquesta concentració.
1: Gràcies, Paula. Doncs parlant de concentracions, el Sindicat de Llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball per la mort de la Mari Carmen i ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda en honor també a Mari Carmen i a l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar el mes passat després de ser desnonada. Mentrestant, segueixen els intents de desnonament a peu de carrer i avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon aquesta setmana, però que finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill, Cugat Mèdia, Sara Vella.
3: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Mèdia considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del Sindicat de Llogateres, Mariona Bota.
4: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
3: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
1: I el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments que avui ha presentat les dates d'enguany.
5: Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses, famílies que tenen feina però a qui l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris.
1: Esther Minguell.
6: Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó és el president del Banc dels Aliments de Barcelona i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
7: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobre, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb l'alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
8: S'atansen el recurs molt sovint doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
6: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: La Generalitat rebaixa el pla Inuncat a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Tot i això, es manté l'avís de pluges intenses fins la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
5: També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja.
1: Maite Pole.
10: Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
11: Hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de tramuntana que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral.
10: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xerta, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers, durant la nit, han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir. El telèfon d'emergència 112 ha rebut en aquestes 48 hores un total de 921 trucades.
1: I el Parlament exigeix de nou revisar i actualitzar els protocols d'activació del sistema ESAlert, ara per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa.
5: És un dels punts d'una moció d'Esquerra que ha comptat amb el suport de tota la cambra, a excepció de l'abstenció de Vox. La seva revisió també va superar la votació en el debat de política general de la setmana passada. Per això la diputada republicana, Laia Cañigueral, ha demanat al govern que s'afanyi a executar-ho.
12: Gestió territorial, de gestió forestal per fer prevenció d'incendis. Hem aprovat moltes vegades també la internalització del 112, la creació del cos de protecció civil. Tot això s'ha de materialitzar i tenim un any i mig per fer-ho. I ens hi hem de posar, perquè ara tenim les majories possibles per portar-ho a terme.
5: El text demana assegurar-ne la recepció independentment de l'operadora de telefonia i que es garanteixi més anticipació i coordinació entre el Metocat, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i els serveis locals. En termes generals, la cambra ha demanat que el Metocat depengui exclusivament de la Generalitat i no de l'Agència Estatal de Meteorologia.
1: I tot plegat mentre encara s'arrosseguen les conseqüències dels darrers aiguats. A Granollers, un dels territoris més afectats pel temporal, l'Ajuntament ha desallotjat la residència de persones grans a Dara per prevenció. El Departament de Drets Socials ha traslladat la vintena de persones totes juntes a un altre equipament. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
13: Ho han comunicat l'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, i la cap de l'operatiu coordinat pels bombers de la Generalitat, Montse Díaz, en una compareixença pública aquest matí al Centre de Comandament Avançat. Alba Bernosell ha explicat que han actuat d'acord amb les famílies.
14: Comunitat amb els treballadors i treballadores, d'acord, havent parlat prèviament amb tots ells, amb tots els familiars i amb totes les famílies, per tant, agraint aquest cas la col·laboració i la rapidesa, òbviament, dels qui van procedir amb el trasllat.
13: I és que els aiguats havien fet caure de manera parcial un talús del carrer Velázquez, on hi ha la residència. Amb possibles noves pluges hauria pogut caure del tot i deixar el camí tallat i la residència aïllada. Els serveis d'emergències continuen treballant per restablir la normalitat a Granollers i municipis veïns i en buscar en Rami, el nen de 12 anys desaparegut, i han ampliat la zona de cerca fins a la Roca i Parets del Vallès.
1: I encara un darrer punt en emergències. Catalunya es prepara per posar a prova el sistema d'avisos davant d'un possible accident químic. Serà el pròxim 19 d'octubre amb una prova simultània a tot el territori que farà sonar les sirenes i enviarà alertes als telèfons mòbils de les zones afectades. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
15: Catalunya farà el 19 d'octubre una prova simultània de sirenes de risc químic a tot el territori. La directora general de Protecció Civil, Marta Casanya, ha presentat aquest dijous al centre del 112 de Reus el dispositiu que servirà per comprovar el sistema d'avisos i recordar a la ciutadania com actuar davant d'una emergència química. L'exercici començarà a les 10 del matí i durarà uns 20 minuts. Sonaran 119 sirenes en 47 municipis i la prova afectarà unes 930.000 persones. També s'enviarà un missatge a ESAlert als mòbils de les zones afectades. És el primer cop que una prova d'aquestes característiques es fa simultàniament a tot Catalunya.
16: Aquesta prova pel dia 19 d'octubre la podem fer a tot Catalunya. Si bé en anteriors ocasions s'havia fet en cada territori una prova en dies diferents, creiem que tècnicament i la població està preparada doncs, per poder fer doncs, aquest exercici a nivell de Catalunya i així ho farem.
15: Protecció Civil recorda més que davant d'un accident químic real la principal mesura d'autoprotecció és confinar-se a l'interior d'un edifici. La ciutadania també podrà respondre tindrà una enquesta anònima per valorar el funcionament de la prova.
1: I a part de les pluges, el que també ha afectat la mobilitat és la vaga parcial de conductors d'autobús de TMB a Barcelona, que ara a les 7 han setat una nova franja d'aturades. Els sindicats asseguren que la protesta està tenint un seguiment del 100%, mentre que la companyia ho xifra en el 66%.
5: Aquest matí, entre 9 i 11, s'han viscut esperes de fins a 40 minuts. Ara està prevista una nova aturada fins a les 9 del vespre i una darrera de les 11 de la nit fins a la fi dels serveis. La principal reclamació dels conductors de busos a TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa.
1: Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
17: Bona tarda. Doncs aquesta primera jornada de vaga dels conductors de TMB ja s'està fent notar entre els usuaris del servei d'autobusos. Les aturades han provocat llargues esperes i cues a les parades, especialment durant la primera franja del matí, quan els serveis mínims s'han reduït fins al 20% en alguns
18: trams. Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo.
17: Generat així queixes, tot i que la vaga estava anunciada des de feia dies. No obstant, durant la tarda, alguns usuaris encara no s'havien assabentat d'aquesta reducció de freqüència en els busos i així ens ho han fet saber.
19: Sí, ho havia escoltat que a l'octubre hi havia algunes. Avui les hem agafant perquè hem fet un transbord i necessitàvem agafar-lo.
20: Bueno, de normal sempre llegan tarde. A veces te toca, no sé, buscar opciones. Siempre hay gente esperando, colas, porque los buses siempre llegan tarde.
21: No me ha afectado porque he venido a las 6 de la mañana y a las 7 he cogido el H6 y bien.
17: Els conductors reclamen millores en els calendaris laborals i una jornada de 35 hores setmanals, ja que asseguren que la situació actual és insostenible i demanen respostes a la direcció de TMB.
1: I en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
5: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destaca la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen, en un diàleg juganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir el guardó.
1: I encara parlant de guardons, el pallasso i director teatral Leandre Rivera ha rebut el Premi Nacional d'Estir 2026 del Ministeri de Cultura.
5: Nascut a Barcelona l'any 1966, Rivera té una llarga trajectòria molt transversal que passa pel circ clàssic, el contemporani de carrer. El Ministeri ha destacat la seva mirada única i sensible a l'escena del circ i el fet que s'ha convertit en un gran referent del clown i del teatre gestual a escala internacional.
1: I avui la cultura i la música ponentines estan de dol. El gitano de Balaguer, figura icònica de la contracultura a les Terres de Ponent, ha mort aquest dijous 8 d'octubre als 60 anys. La plaça del Mercadal de la capital nugarina acollirà l'homenatge demà divendres. Ràdio Rosselló, Maria Cateu.
22: Con lo gitano de Balaguer, que vos que et digui, invite tu.
23: El músic havia anunciat la seva retirada dels escenaris el passat 9 de setembre, després d'haver estat ingressat a l'Arnau de Vilanova de Lleida i sotmès a una traqueotomia. Tot i mantenir-se estable, la salut de Joan Portasalce, més conegut com el Gitano de Balaguer, havia anat empitjorant fins al diagnòstic de càncer de gola i ha passat les seves darreres jornades a la Clínica Èstia de Balaguer. Aquest divendres 9 d'octubre, a 8:15 de la tarda, a la plaça Mercadal de la capital noguerina, acollirà l'acte de comiat. La trobada tindrà un caire senzill i recollit, comptarà amb la lectura de diferents textos i també de paraules de familiars, amistats i persones properes al Joan. A més, també es podran escoltar algunes de les seves cançons.
22: Con

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda. La lleidatana Ai Tsunoda es proclama campiona del món de judo. La judoka s'ha penjat l'or als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Guillem Figuerola, 1-1, Lleida Ràdio.
3: El camí fins a l'hora ha estat impecable per la lleidatana. Tsunoda ha superat la azerbaijanesa Sudaba Agabeya i l'eslovena Nika Koren en primera i segona ronda, desfent-se també en vuitens de la neerlandesa Sam van Dijk. La judoka de 24 anys no s'ha aturat als quarts amb la sueca Ingrid Nilsson al davant i ha rematat amb un punt d'or la semifinal contra la sèrbia Alexandra Andrić per plantar-se així a la final. Allà s'ha trobat l'austriaca Micaela Poyeres, la rival contra qui va perdre el bronze als Jocs Olímpics de París 2024. Aquesta vegada la victòria ha sigut per una Tsunoda, que s'ha imposat a Munipon, amb què ha aconseguit el seu primer títol mundial en la categoria absoluta. La judoka havia estat campiona del món en categoria cadet i dues vegades en júnior. Amb aquest or, la lleidatana es converteix en la cinquena espanyola que guanya un mundial i en la primera dona des d'Isabel Fernández, campiona el 1997.
2: Aquest dijous es juga la jornada intersetmanal, la segona de la Lliga Femenina, amb els partits de l'Espart Girona i del Cadí la Seu. Les gironines reben a Fontajau el Mallorca-Palma a partir de les 8 del vespre, amb l'objectiu d'aconseguir el primer triomf oficial del curs. El tècnic Roberto Íñiguez avisa que, malgrat ser un nou vingut a la categoria, serà un partit complicat.
4: Si tiene una de las mejores plantillas de la temporada, tiene un roster que todos decís increíble, ¿por qué le llamáis revelación? Revelación puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba, tiene un trabajo increíble. Todas las temporadas hay algún equipo, ¿no?, que dices, joder, oye, qué bien lo han hecho con el roster que tienen, con las posibilidades que tienen, ¿no? Pero decir que Azul Marino puede ser la revelación de la temporada, no, no es revelación ni es nada. ¿Nos viene un equipazo? Claro, por supuesto que es un equipazo.
2: De la seva banda, les urgellenques reben la seva pista al Leganés a partir de les 9 de la nit. Escoltem el tècnic del Cadí la Seu, Pepe Vázquez.
5: Per nosaltres és un partit molt especial, és el nostre primer partit aquí en el Palau. Necessitem que la gent vinga i animen. Per nosaltres és molt important l'energia que nos donen.
2: També hi ha competició aquest dijous a la Champions d'handbol. Després d'una aturada de 3 setmanes, el Barça rep al Palau Blaugrana el Dinamo de Bucarest. A partir de 3 quarts del vespre, l'equip dirigit per Carlos Ortega, volíem dir, ha arribat tot just a l'Equador de la primera fase de grups i buscarà un nou triomf per encaminar la classificació per a la Main Round. I una notícia d'última hora, perquè en hoquei patins, a Calafell serà la seu de la Copa Continental Femenina i Masculina, que enguany la disputaran tots dos equips, a totes les dues categories. Les finals de 4 es disputaran del cap de setmana del 14 al 15 de novembre.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilán. Gràcies per escoltar-nos.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània...
2: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
3: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a Skoda.es.
4: Autopodium Skoda.
5: Coda.
6: Uau, quina furgoneta!
7: L'he llogat a Iberfurgo.
6: Està com nova, ni sembla de lloguer.
8: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
9: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
10: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
11: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
12: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
13: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 54 6020 i de forma gratuïta te'ls passarà.
14: Bona tarda, són 8:15.
15: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
14: En marxa hores d'ara a la Seu d'Urgell i Ripoll dues manifestacions pel dret a l'habitatge. La manifestació està convocada per Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres, Jordi Fortià.
16: Les entitats assenyalen que la crisi de l'habitatge al Pirineu té problemàtiques específiques com el pes de la segona residència, els habitatges d'ús turístic i l'increment dels lloguers de temporada.
14: Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses.
16: Es farà el 13 i 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda a l'alimentació. Per això el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
17: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobre, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba als 500 euros per passar el mes.
14: La Generalitat rebaixa el pla Inuncat a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Tot i això, es manté l'avís de pluges intenses fins a la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
16: També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja. Xavier Masramon és el cap de Guàrdia de Protecció Civil.
18: Hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral.
14: En marxa la segona aturada de la vaga parcial de conductors d'autobús de TMB, que s'allargarà fins a les 9 del vespre. Els sindicats asseguren que la protesta està tenint un seguiment del 100%.
16: Aquest matí, entre 9 i 11, s'han viscut esperes de fins a 40 minuts. Ara està prevista una nova aturada fins a les 9 del vespre i una darrera de les 11 de la nit fins a la fi dels serveis.
14: I en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
16: I el pallasso i director teatral Leandre Rivera ha rebut el Premi Nacional de Circ 2026 del Ministeri de Cultura.
14: En esports, Jordi Cervantes, a Itsunoda fa història.
19: La judoka lleidatana s'ha proclamat campiona del món de judo de menys de 70 quilos. La catalana s'ha penjat l'or en el Mundial que es disputa a Bakú després de superar l'austríaca Micaela Poyeres a la final. D'altra banda, Espart Girona i Cadí la Seu buscaran el primer triomf del curs a la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines s'enfronten al Mallorca-Palma a les 8 del vespre i les urgellenques jugaran contra el Leganés a les 9 de la nit.
20: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Tenim dues Catalunyes encara a hores d'ara, la de les comarques de Girona i gran part de Barcelona amb núvols i ruixats, i la de Tarragona i Lleida, on els núvols són més escassos, el vent hi bufa, però el temps és més tranquil, sense pluja. Compte, perquè encara immediatament tindrem algun patac d'aigua intens, per bé que passatger. El Vallès Oriental, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, Osona i també el sud del Ripollès. I ja al llarg d'aquest vespre i la mitjanit, aquests ruixats intensos es desplaçaran en alguns indrets del Vallès Occidental, del Maresme Sud, el Barcelonès i el Baix Llobregat, sobretot el delta del Llobregat. Aquesta propera nit ja aquestes pluges aniran marxant, ens quedaran alguns núvols baixos enganxats a l'interior del país, també a l'Alt Pirineu, i sobretot aquesta nit i demà al matí despertarem amb més fred. Ja el divendres s'acaben les pluges, però aquesta temperatura serà de força tardor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Sembla que vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària, no a les rondes de Barcelona, que encara continuen força carregades. Encara parlem d'una ronda litoral amb trams d'aturades destacat i, a més, en totes dues direccions. I tampoc no fa net aquesta ronda de dalt, també encara amb aturades importants en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. A la resta de vies, sí, poden quedar petits trams de retencions a vies com la C58 o la C33, això a l'extrem nord de Barcelona, o a l'extrem sud també petits trams aturades a vies com la C32, l'autopista del Garraf. Però com et deia, en general, parlem d'una millora del trànsit ja en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: En marxa a hores d'ara a la Seu d'Urgell i Ripoll una manifestació pel dret a l'habitatge. La mobilització ha estat convocada per Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres, i vol traslladar a les comarques de muntanya les protestes que s'estan produint arreu de Catalunya.
4: Les entitats assenyalen que la crisi de l'habitatge al Pirineu té problemàtiques específiques com el pes de la segona residència, els habitatges d'ús turístic i l'increment dels lloguers de temporada, uns usos que, segons els convocants, redueixen l'oferta d'habitatge disponible per a la residència habitual i dificulten que famílies, treballadors i joves puguin quedar-se a viure a la zona. Les entitats també alerten que una davallada dels habitatges d'ús habitual pot fer que els pobles de muntanya perdin serveis com l'escola o el transport públic. Per això reclamen una regulació dels lloguers de temporada, l'ampliació del parc públic d'habitatge i mesures per mobilitzar els immobles que ara es destinen a l'ús turístic o a la segona residència.
0: Com dèiem, les manifestacions han començat a les 7 del vespre, a la Seu i Ripoll. Anem cap allà, cap a Ripoll, per veure com s'està seguint la mobilització. Ràdio Ripoll, Paula Sayago, bona tarda.
5: La concentració convocada per Pirineu Viu i que s'està duent a terme paral·lelament a Ripoll i també a la Seu d'Urgell ha començat a la Vila Comtal amb un minut de silenci per Mari Carmen i l'Olga, dues de les veus d'aquesta realitat que s'està patint arreu del territori. La concentració ha plegat a mig centenar de persones de totes les edats, totes elles amb l'objectiu de que el Pirineu sigui un lloc on viure i no només la imatge del turisme, tal i com assegura des de la plataforma. També han mostrat la seva contra l'especulació immobiliària que s'està patint a comarques com el Ripollès. També asseguren que aquesta serà la seva primera acció, però que tenen molt clar que continuaran tirant endavant tota mena de concentracions i de trobades amb l'objectiu, doncs, de lluitar contra aquesta realitat. L'objectiu de cara a les pròximes jornades és anar cap a la vaga general, tal com han assegurat els seus portaveus.
0: Gràcies, Paula. Doncs prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%.
4: Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge.
0: Carina Bellbé. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
6: Són dades que arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. Una defunció que ha tingut impacte en la precampanya electoral.
4: Com era d'esperar, l'adeu a aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional.
7: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
4: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
8: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
4: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i a plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball i ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda en honor a la Mari Carmen i l'Olga, la veïna de l'Hospitalet que es va suïcidar el mes passat després de ser desnonada.
6: I el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments, que avui ha presentat les dates d'enguany.
4: Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses, famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda a l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris.
6: Esther Minguell.
9: Els responsables dels 4 bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
10: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobre, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb l'alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
11: S'atansen el recurs molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
9: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La Generalitat rebaixa el pla Inuncat a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Tot i això, es manté l'avís de pluges intenses fins a la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
4: També està activada la prealerta del pla Inuncat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja.
0: Maite Polo.
12: Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
13: Hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral.
12: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xerta, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers, durant la nit, han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir. El telèfon d'emergència 112 ha rebut en aquestes 48 hores un total de 921 trucades.
0: I el Parlament exigeix de nou revisar i actualitzar els protocols d'activació del sistema ESALERT, ara per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa.
4: És un dels punts d'una moció d'Esquerra que ha comptat amb el suport de tota la cambra, a excepció de l'abstenció de Vox. La seva revisió també va superar la votació en el debat de política general de la setmana passada. Per això la diputada republicana, Laia Cañigueral, ha demanat al govern que s'afanyi a executar-ho.
14: Gestió territorial, de gestió forestal per fer prevenció d'incendis. Hem aprovat moltes vegades també la internalització del 112, la creació del cos de protecció civil. Tot això s'ha de materialitzar i tenim un any i mig per fer-ho. I ens hi hem de posar perquè ara tenim les majories possibles per portar-ho a terme.
4: El text demana assegurar-ne la recepció, independentment de l'operadora de telefonia, i que es garanteixi més anticipació i coordinació entre el Meteocat, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i els serveis locals. En termes generals, la cambra ha demanat que el Meteocat depengui exclusivament de la Generalitat i no de l'Agència Estatal de Meteorologia.
0: I encara un darrer punt en emergències. Catalunya es prepara per posar a prova el sistema d'avisos davant d'un possible accident químic. Serà el pròxim 19 d'octubre amb una prova simultània a tot el territori que farà sonar les sirenes i enviarà alertes als telèfons mòbils de les zones afectades. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
15: Catalunya farà el 19 d'octubre una prova simultània de sirenes de risc químic a tot el territori. La directora general de Protecció Civil, Marta Casanya, ha presentat aquest dijous al centre del 112 de Reus el dispositiu que servirà per comprovar el sistema d'avisos i recordar a la ciutadania com actuar davant d'una emergència química. L'exercici començarà a les 10 del matí i durarà uns 20 minuts. Sonaran 119 sirenes en 47 municipis i la prova afectarà unes 930.000 persones. També s'enviarà un missatge a ESALERT als mòbils de les zones afectades. És el primer cop que una prova d'aquestes característiques es fa simultàniament a tot Catalunya.
16: Aquesta prova pel dia 19 d'octubre la podem fer a tot Catalunya. Si bé en anteriors ocasions s'havia fet en cada territori una prova en dies diferents, creiem que tècnicament i la població està preparada doncs, per poder fer doncs, aquest exercici a nivell de Catalunya i així ho farem.
15: Protecció Civil recorda més que davant d'un accident químic real la principal mesura d'autoprotecció és confinar-se a l'interior d'un edifici. La ciutadania també podrà respondre a una enquesta anònima per valorar el funcionament de la prova.
0: I a part de les pluges, el que també ha afectat la mobilitat és la vaga parcial de conductors d'autobús de TMB a Barcelona, que ara a les 7 han setat una nova franja d'aturades. Els sindicats asseguren que la protesta està tenint un seguiment del 100%, mentre la companyia ho xifra en el 66%.
4: Aquest matí, entre 9 i 11, s'han viscut esperes de fins a 40 minuts. Ara està prevista una nova aturada fins a les 9 del vespre i una darrera de les 11 de la nit fins a la fi dels serveis. La principal reclamació dels conductors de busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa.
0: Esplugues Televisió, Imma Romero, bona tarda.
17: Bona tarda. Doncs aquesta primera jornada de vaga dels conductors de TMB ja s'està fent notar entre els usuaris del servei d'autobusos. Les aturades han provocat llargues esperes i cues a les parades, especialment durant la primera franja del matí, quan els serveis mínims s'han reduït fins al 20% en alguns trams. Una situació que ha obligat alguns passatgers a buscar alternatives per arribar als seus destins i que ha generat així queixes. Tot i que la vaga estava anunciada des de feia dies, no obstant, durant la tarda alguns usuaris encara no s'havien assabentat d'aquesta reducció de freqüència en els bussos i així ens ho han fet saber.
18: Sí, ho havia escoltat que a l'octubre hi havia algunes. Avui les estem agafant perquè hem fet un transbord i necessitàvem agafar-lo.
19: Bueno, de normal siempre llegan tarde. A veces te toca, no sé, buscar opciones. Siempre hay gente esperando, colas, porque los buses siempre llegan tarde.
20: No me ha afectado porque he venido a las 6 de la mañana y a las 7 he cogido el H6 y bien.
17: Els conductors reclamen millores en els calendaris laborals i una jornada de 35 hores setmanals, ja que asseguren que la situació actual és insostenible i demanen respostes a la direcció de TMB.
0: I el Servei Català de Trànsit ja té els ulls posats en l'operació sortida amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre.
4: Trànsit habilitarà carrils addicionals a la P7 per aquest cap de setmana i restringirà l'accés als camions. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra preveuen fer més de 1.800 controls per reforçar la seguretat a les carreteres. En total, es preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona 570.000 vehicles.
3: Notícies en xarxa.
0: La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional la s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que la pugin conforme a la inflació i marca l'1 de novembre com a termini. La ministra no ha indicat cap percentatge, però al setembre la inflació ha pujat al 4,9%.
4: La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha reunit el grup d'experts i els ha posat deures que hauran de tenir enllestits abans que acabi el mes. Sobretot, vol que es tingui en compte la inflació, que s'ha disparat fins al 4,9% aquest mes.
21: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
4: L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre és del 4,9% i, per tant, la pujada podria ser superior. El salari mínim vigent és de 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues. Díaz ha dit que l'increment del salari mínim segueix el seu curs ordinari i no té res a veure amb les eleccions.
0: I en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
4: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destaca la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen, en un diàleg juganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir el guardó.
0: I encara parlant de guardons, el pallasso i director teatral Leandre Rivera ha rebut el Premi Nacional de Circ 2026 del Ministeri de Cultura.
4: Nascut a Barcelona l'any 1966, Rivera té una llarga trajectòria molt transversal que passa pel circ clàssic, el contemporani i de carrer. El Ministeri n'ha destacat la seva mirada única i sensible a l'escena del circ i el fet que s'ha convertit en un gran referent del clown i del teatre gestual a escala internacional.
0: I avui la cultura i la música ponentines estan de dol. El gitano de Balaguer, figura icònica de la contracultura a les Terres de Ponent, ha mort aquest dijous 8 d'octubre als 60 anys. La plaça del Mercadal de la capital nogarina acollirà l'homenatge demà divendres. Ràdio Rosselló, Salló, Maria Gateu.
22: Con lo gitano de Balaguer, que vos que digui, invite tu primer...
23: El músic havia anunciat la seva retirada dels escenaris el passat 9 de setembre, després d'haver estat ingressat a l'Arnau de Vilanova de Lleida i sotmès a una traqueotomia. Tot i mantenir-se estable, la salut de Joan Portasalce, més conegut com el gitano de Balaguer, havia anat empitjorant fins al diagnòstic de càncer de gola. I ha passat les seves darreres jornades a la clínica Èstia de Balaguer. Aquest divendres 9 d'octubre, a 7:45 de la tarda, a la plaça Mercadal de la capital noguerina, acollirà l'acte de comiat. La trobada tindrà un caire senzill i recollit, comptarà amb la lectura de diferents textos i també de paraules de familiars, amistats i persones properes al Joan. A més, també es podran escoltar algunes de les seves cançons. Caire.

0: I encara un darrer punt en cultura, la participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
1: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany el focus fora de les fronteres mirarà Flandes.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. La lleidatana Aitsunoda es proclama campiona del món de judo. La judoka s'ha penjat l'or als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Guillem Figuerola, 1-1, Lleida Ràdio.
3: El camí fins a l'hora ha estat impecable per la lleidatana. Tsunoda ha superat l'azerbaijanesa Sudaba Agabella i l'eslovena Nika Koren en primera i segona ronda, desfent-se també en vuitens de la neerlandesa Sam van Dijk. La judoka de 24 anys no s'ha aturat als quarts amb la sueca Ingrid Nilsson al davant i ha rematat amb un punt d'or la semifinal contra la sèrbia Alexandra Andrić per plantar-se així a la final. Allà s'ha trobat l'austriaca Micaela Polleres, la rival contra qui va perdre el bronze als Jocs Olímpics de París 2024. Aquesta vegada la victòria ha sigut per una Tsunoda que s'ha imposat amb un ipon amb què ha aconseguit el seu primer títol mundial en la categoria absoluta. La judoka havia estat campiona del món en categoria cadet i dues vegades en júnior. Amb aquest or, la lleidatana es converteix en la cinquena espanyola que guanya un mundial i en la primera dona des d'Isabel Fernández, campiona el 1997.
2: Aquest dijous es juga la jornada intersetmanal, la segona de la Lliga Femenina de Bàsquet, amb els partits de l'Espar Girona i el Cadí La Seu. Les gironines reben a partir de les 8 del vespre a Fontejau el Mallorca Palma. El tècnic Roberto Íñiguez avisa que, malgrat ser un nou vingut a la categoria, serà un partit complicat.
4: Si tiene una de las mejores plantillas de la temporada, tiene un roster que todos decís increíble, ¿por qué le llamáis revelación? Revelación puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba, haciendo un trabajo increíble. Todas las temporadas hay algún equipo, ¿no?, que dices, joder, oye, qué bien lo han hecho con el roster que tienen, con las posibilidades que tienen, ¿no? Pero decir que Azul Marino puede ser la revelación de la temporada, no es revelación ni es nada. ¿Nos viene un equipazo? Claro, por supuesto que es un equipazo.
2: De la seva banda, les urgellenques reben a la seva pista Leganés a partir de les 9 de la nit. Ignasi Cervera, Ràdio Seu.
5: El conjunt de Pepe Vázquez va debutar dissabte passat perdent per 73-57 a la pista d'un dels rivals tradicionalment més difícils, el Menys Avenida. Tot i això, l'equip urgellenc també afronta un repte difícil en aquesta segona jornada. Vázquez considera important millorar alguns aspectes del primer partit.
6: Creo que hay que verlo con perspectiva. Hoy tenemos mucha gente joven, mucha gente que es nueva en la liga. Hoy ven que la pretemporada no es lo mismo que la liga regular, lo dura que va a ser la liga Endesa, a nivel de contactos, a nivel de tener que trabajar cada recepción, tener que jugar agresivas ofensivamente. Bueno, para nosotros creo que va a ser un muy buen aprendizaje de cara al futuro y bueno, y seguir que esto acaba de empezar.
5: El Leganés ha tingut un bon inici. La primera jornada ha derrotat un dels millors equips de la temporada passada. L'Ozono Global Jairis, que per tercer any consecutiu és entrenat per l'urgellenc Bernat Canut. En aquest primer partit van destacar la l'epivot maliana Aminata Sangare amb 18 punts i 10 rebots i la base catalana Regina Aguilar, que havia jugat al Cadí les dues darreres temporades.
2: També hi ha competició aquest dijous a la Champions d'handbol. El Barça rep el Palau Blaugrana al Dinamo de Bucarest a partir de 3 quarts del vespre. L'equip dirigit per Carlos Ortega arriba tot just a l'equador de la primera fase de grups i buscarà un nou triomf per encaminar la classificació per a la Main Round. I un últim apunt d'hoquei patins, perquè Calafell serà la seu de la Copa Continental, que enguany la disputaran equips masculins com femenins.
1: Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de...
2: Expocasió, home.
1: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
3: Torna a Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Només avui, dijous 8 d'octubre, tens un 15% de descompte en alimentació. No inclou begudes, drogueria i perfumeria. Descompte en cupó bescanviable del 9 al 15 d'octubre. Màxim 75 euros per cupó. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
3: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball.
4: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Amb aquesta cançó preciosa de en Mason Crow hem començat avui el programa del Club del Country. Benvinguts, benvingudes amb una nova edició del nostre espai. Soc Rafael Corbí, com sempre i com cada setmana a través d'aquesta emissora i del clubdelcountry.com, la nostra pàgina web. Hem escoltat Last Call, aquesta cançó que pertany a un treball discogràfic excel·lent que ens aporta, que té cançons magnífiques. Un personatge que resideix a Nashville, Tennessee, i que s'ha conegut per fusionar relats de la música country tradicional amb una producció impulsada, sí, per intel·ligència artificial. I per tant, escoltarem una de les seves cançons més reproduïdes a través de les xarxes socials. Amb més d'un milió de reproduccions s'hi troba el tema que escoltarem ara mateix, aquest I Got You. Ha editat diversos àlbums, especialment durant els darrers anys i durant aquest 2026 també. Per tant, la IA també està present entre nosaltres i de tant en tant també convé escoltar-la. Aquesta és la cançó anomenada I Got You de Mason Crowe.

poc a poc i en totes les vessants musicals la intel·ligència artificial cada vegada se'ns està incorporant en més també la producció de cançons i òbviament aquestes sonen magnífiques. Mason Crowe és un exemple que avui us hem volgut mostrar a través d'aquest àlbum que us portàvem a terme. I Got You és aquesta cançó i la gent sembla que ho accepta quan les escolta, tot i que no tothom és partidari que aquestes cançons, aquestes peces, aquests artistes ja ocupin lloc entre nosaltres. No ho és, Les Holmes, que ens portarà un senzill que va editar el mes de març d'aquest 26, anomenat Dumb That's Good.

des del 1987 amb Rafel Corbí.

4 dels singles de 2026, en aquest cas del mes d'agost, George Strait amb Won't Find It in a Bottle. És la música que us portem en el programa d'avui del Club del Country, que ara mateix s'acostarà al món del bluegrass amb un disc recopilatori de diversos artistes llançat originalment l'any 2019, reeditat per Rebel Records el 2026. 14 cançons que al llarg de 40 minuts ens porten grans clàssics i lletres romàntiques interpretades per algunes de les figures més destacades del gènere del bluegrass, Bluegrass Wedding, i en aquest cas escoltarem Joe Mullins i Junior Sisk. Això es diu Wild Mountain Honey.

Un recopilatori preciós que, si us interessa, té artistes com Tony Rice, Larry Sparks, The Ford's Family, Lost and Found, Claire Lynch, i per tant, The Seldom Is Sent, per exemple, val realment la pena de recuperar-lo. Des del 2019, originalment, com dèiem, i en peces com la que ve a continuació, la sisena de l'àlbum que hem decidit també recuperar per als nostres oients aquí al Club del Country. És Steep Canyon Rangers, això és Loving Pretty Woman.

per una cantant excel·lent com és Amanda Jensen, una cantant, compositora i líder de lloança de música cristiana i gospel, originària de Nova York, establerta ara mateix, com tants altres, a Nashville, a Tennessee. Una cançó, una música, uns àlbums que es caracteritzen per una gran autenticitat, lletres profundament honestes, centrades sobretot en la fe, la redempció i la transformació personal. Va llançar el seu esperat àlbum de debut complet titulant Sinner to Saint a través de la discogràfica Poor Messiah Records, un disc que ens va arribar al febrer d'aquest 2026, el seu tema Un Omen, el Sinner to Saint, però altres cançons destacades com No Dark Corners o per exemple Wild Ones, que escoltarem a continuació. Té diversos EPs editats en el mercat, aquell originalment editat el 2023, Beauty in My Praise. D'Amanda Jensen escoltarem aquesta cançó que us dèiem, havíem escoltat el Sinner to Saint precisament, que li donava nom amb aquest Wild Ones.

Són les diferents maneres d'interpretar tots els gèneres i subgèneres que té la música country, de vegades molt barrejats amb altres estils d'arrels americans o americanes, i és el cas del que ens aportava, per exemple, Amanda Jensen, però també és el cas de la següent protagonista, Joanne Parker, es diu ella, i també ens porta un bon treball discogràfic a càrrec d'aquesta artista de Mellon, de l'estat de Wisconsin, formada en piano clàssic des de molt petita, cantant, compositora i multi-instrumentalista de música d'arrels, de blues, de soul, de country, establert ara mateix a Minneapolis, a l'estat de Minnesota. Té una veu molt potent, una gran versatilitat musical que combina gèneres com el gospel, el rock, el jazz, l'americana i amb tocs de música country. Hard to Love del 2018 va ser el seu àlbum de debut, i el seu darrer àlbum, Lifelines, el va editar el 27 de març de 2026 amb una estètica força vintage dels anys 70. Aquest és el tema de Devil You Know.

la seva trajectòria com a artista en solitari, la Joanne Parker és destacada també per liderar el reeixit espectacle de tribut musical Classic Ladies of Country Music, pel qual ha guanyat guardons de la Midwest Country Music Association. Ella és la protagonista d'aquest tribut, Joanne Parker, cantant, compositora, com hem dit, i excepcional artista que originalment ens arribava des de Wisconsin i ara està a Minnesota. Ell ens porta cançons destacades d'aquest àlbum, com hem dit, de 2026, peces com aquest Think of Me.

Una cançó d'en Paul Duffy, agost de 2026, senzill presentat a nosaltres, Drove All Night, conduint tota la nit. En Zach John King, que és el nostre següent protagonista, ell ens portarà dues cançons del seu àlbum de debut, I'm What You Get, publicat el 28 d'agost de 2026, i un àlbum excel·lent que, a més, aporta 20 cançons en ell. S'inclou aquest senzill, de moment l'únic editat, un número 10, el Used Country Airplay, la cançó Get to Drinking.

Zach John King va néixer el 25 de març de 1997, actiu des del 2023, ha realitzat 2 EPs i el seu àlbum de debut va néixer a Fayetteville, a Georgia, i com sempre diem, i com a tants d'altres, resideix actualment a Nashville, a Tennessee. Get to Drinking, que el va editar a principis de 2026, de moment i oficialment no n'ha sortit cap altre àlbum. Un projecte en el qual inclou les veus convidades de Brent Cobb i també de Brooks and Dunn. Una altra de les cançons destacades d'aquest disc que ha arribat a entrar a les llistes, tot i que no s'ha editat com a senzill, és la cançó How to Not de l'àlbum I'm What You Get de Zach John King.

Arribem al final del nostre programa. Ens queda temps per una cançó que escoltarem acabat d'una joveníssima cantant que ens arriba des d'Austràlia. Es diu Sarah Lynn. Va editar el senzill titulat Gold Line com a cançó principal d'aquest disc, d'aquest EP. Centre d'interès del seu EP que es diu així també, Gold Line, llançat el 28 d'agost de 2026. Una artista coneguda pel seu pas pel programa The Voice Australia. Són temes personals, però del qual hem triat no aquesta cançó, sinó la cançó anomenada Free as a Bird. Ens acomiadem avui, doncs, en la música des d'Austràlia, de Sarah Lynn. Serà la propera edició del Club del Country amb Rafael.

0: Hey, hola, què tal? Benvinguts, nova edició. Això és el Red Hot Blues. Com sempre, són dues hores de ràdio amb tota l'actualitat del blues nacional i també el blues internacional. Un programa des d'aquí, des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM, el 107.3, el teu dial, i també sortim per internet, www.radiovilafant.net. També vull saludar a totes les emissores que emeten aquest programa de blues arreu de Catalunya. A Rajo Blues tens tots els podcasts de diferents programes. Pots escoltar el que et vingui de gust i quan vulguis en el blog bandablues.blogspot.com i també a rajoblues.ivox.com. També dic que si sou una banda de blues, teniu música i teniu ganes que soni aquí en el programa, ho podeu fer arribar amb qualsevol tipus de format per correu electrònic al rajoblues@hotmail.com. També dir-vos, com sempre, que tota l'agenda de concerts d'arreu de Catalunya i d'arreu de la península està compartida en el Facebook del programa, posant tan sols Josep Palma de Rajo Blues, i trobaràs diàriament tota l'agenda bluesera nacional. Amb molt de gust, parla com sempre Josep Palmada. Temps ara per la promo en anglès perquè sintonitza arreu del món.
1: Hello, this is a new edition of the Red Hot Blues. It is a radio show that presents the most current international blues. You can listen again to all the podcasts and read the post of the radio show on the blog vandablues.blogspot.com. Remember that you can send your blues to email redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues is a radio show that is broadcast since 1996, presented by Josep Palmada.

La Yolanda Arias a la veu, Luis Masdeu a la bateria, Óscar Iglesias a la guitarra, Manuel Iglesias al baix, Julio Brindis a la saxa, Marta Crespo al trombó i Eduardo Ulsa a la trompeta. Aquesta gravació del 2016, fantàstica secció rítmica i secció de vents, presentant aquestes dues cançons, el Get Ready, que hem començat, i dels Smokey Blue, pues aquesta altra cançó, anomenada Valerie.

0: Smokey in Blue, una banda des de Ponferrada, avui aquí, a la sintonia de Rejo Blues.
1: Red Hot Blues Radio Show, presented by Joseph Palmada.
0: Seguim amb més propostes, més coses interessants, i ara us deixo amb una formació, un duet que es diuen Diablos Tamblefer. Ens arriben des del País Basc. Tenen diferents gravacions. Escoltarem aquesta gravació anomenada Buru Gogo Ra Tenaz, una gravació feta l'any 2023. Aquest senzill.

Ells són els Diablos Tamblefifer, en format banda, ens arriben des del País Basc, i bé, aquesta és una de les noves propostes que tenen, un senzill del 2023. I els vull fer escoltar un treball discogràfic que van gravar l'any 21, a l'Anguru Urdhdina, i en aquí bé, hi ha un parell de temes. El primer, la primera de les propostes és aquest Cristo Errukii.

Cristo és rookie en format acústic. L'altra cançó, Tenaz, l'altra cançó que us he presentat del 2023, concretament el tema Buru Gogo Ra, Tenaz, era en banda, una formació prou interessant. Aquesta gravació, com us he dit, és del 2021. Ells són en Michael Etxeverria a la veu i també a la guitarra, és el Diablus, i Asier Elorza és en Lucifer. Ell hi posa també veu, guitarra, dogro i trompeta. Anem a escoltar una altra de les cançons, aquest Maitia Galde Egin Zautan, Mi amor, me lo pediste. Així s'anomena aquesta cançó. Us he fet la música de Diablus ta Blucifer, des del País Basc, una formació interessantíssima que, bé, va néixer l'any 2014 a Bergara, concretament, i bé, es mouen en el blues profund del Mississippi.

Spanish Blues en guitar, composicions pròpies d'en Julio Manuel Guzmán, avui novament aquí en el Rejo Blues, avançant una mica alguns dels que podrien ser els futurs temes del seu proper treball en discogràfic que està preparant, i sempre unes propostes vinculades en el món del blues, i en aquest cas ens apropa el blues més rural, el blues del Delta, amb aquests temes originals. Anem a escoltar el fragment 2 d'aquest concierto de blues aquí, en la sintonia del Red Hot Blues, Julio Manuel Guzmán.

Déu-n'hi-do, així de bé sona aquest nou treball discogràfic del cantant harmonicista Tony Holiday, Keep Your Heart Up, una proposta interessantíssima amb moltes col·laboracions. Aquí es podia escoltar la guitarra d'Albert Castiglia amb aquest Drive It Home. Un altre dels temes, Good Times.

Està sintonitzant el Red Hot Blues aquí en la sintonia de Ràdio Vilafant FM, apropant-te al blues nacional i també el blues internacional. És el Twist My Fate, amb la companyia de Cabin Board en el nou treball discogràfic de Tommy Holiday, un àlbum anomenat Keep Your Heart Up. Hem escoltat aquest tema anomenat Good Times. Més propostes. Ara us deixo amb aquesta altra cançó, tancant la presentació, el Shoula No Bitter. Tommy Holiday, veu i harmònica, amb una fantàstica banda.

Estàs escoltant el Rejo Blues. Us presento tota l'actualitat discogràfica del blues nacional i internacional. També us proposo entrevistes blues en directe als estudis de la ràdio, així com tota la història del blues dels anys 20 fins a l'actualitat. Pots escoltar els podcasts del programa quan et vinguin de gust en el blog bandablues.blogspot.com i a rejoblues.ivox.com. També ens pots seguir a Instagram i Facebook. Si sou una banda de blues i voleu que presenti la vostra música en el programa, la podeu enviar en qualsevol tipus de format a rejoblues@hotmail.com. I si tens ganes d'escoltar blues en directe, ja compartida tota l'agenda nacional en el Facebook del programa, entrant a Josep Palmada Rejo Blues.

Reverendo Fred Child. El tenim novament aquí en el Rojo Blues, ara amb aquesta Chaos and Country Blues. Cantant guitarrista amb una fantàstica banda, novetat del 2025, i l'hem començat a escoltar en aquest Mystery Train, un tema clàssic de Junior Parker. Seguim amb una altra de les propostes, és un dels grans temes del gran Muddy Waters, I Can Be Satisfied.

Reverendo Fred Child amb aquest Chaos and Country Blues, nou treball discogràfic d'aquest cantant, guitarrista, es presenta molt bon blues i ara fa una versió, per tancar la presentació, de un dels grans de Blind Lemon Jefferson. El tema s'anomena She Says My Grave Is Keep Reeling, aquí, en el Rejo Blues.

0: Us havia dit l'última, però m'ha vingut molt de gust presentar una altra cançó d'en reverend Frank Chilled, d'aquest Chao San Country Blues, novetat del 2025, i ens feia aquest Preaching Blues, un tema original de Songhouse.
1: Hear all the blues in the radio show Red Hot Blues, have all podcast in vanblues.blogspot.com. Also the radio show this in social networks, and you have an e-underscore, mail redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues presented by Giuseppe Armada.

Una banda nascuda l'any 2010, els Voodoo Ramblers ens fan aquest directe Made in Life. Propostes del 2026, novetat des del promotor Peter Festra. Hem escoltat aquest Cold Heart Woman, ara dues, el Good Moon i el Bye Bye Baby, en viu, en directe, els Voodoo Ramblers.

0: All right. Thank you so much.
1: En directe des del Regne Unit, els Voodoo Ramblers ens arriben amb aquesta proposta novetat en aquest 2026 i anem a escoltar, hem escoltat el Bye Bye Baby i abans el Good Mood, i ara us deixo amb aquest Midnight Train per tancar la presentació d'aquest directe d'aquesta gran formació.

La cantant Gina Coleman ja ha estat moltes vegades aquí en el programa i ens presenta un nou treball discogràfic, el Unequivocally Blue, una proposta interessantíssima, i hem començat tot i escoltant aquest Let Them Blues. Un altre dels temes, Ain't No Gift Tree, Gina Coleman.

Déu-n'hi-do, fantàstic el treball discogràfic de Gina Coleman. Avui aquí en el Red Hot and Blues i tanco la presentació amb aquest How the Blues Feels. Baixem el ritme.

Red Hot Blues, un programa de ràdio on pots escoltar el blues més actual, nacional i internacional. Si vols tornar a escoltar el programa Red Hot Blues, hi ha tots els podcasts, playlists, comentaris, imatges i enllaços a bandablues.blogspot.com. També estem a les xarxes socials. Si vols dir la teva o bé si sou una banda de blues i ens voleu fer arribar la vostra música, ho podeu fer a redhotblues@hotmail.com. Estàs escoltant el Red Hot Blues amb Josep Palmada.

Directament des dels Estats Units, en Brad Guitar Wilson també ha estat en altres ocasions aquí en el Rojo Blues de California. És el seu últim treball discogràfic i hem escoltat aquest Say You Wanna Dance i ara el dit Flowers. Això és el Rojo Blues.

Bratton Guitar Wilson, amb aquest de California, el seu nou treball discogràfic d'aquest cantant i guitarrista directament des dels Estats Units, i tenen la presentació amb el Summertime Blues.

I tancarem aquesta edició 1332 del Rojo Blues en dues bandes, en dues formacions nacionals, Detractores. Unes gravacions del 2025, una banda de rock and roll, tocs de blues, molta música negra els que ens presenten també, i ells sonen Gabriel Casantillo a la veu i a la guitarra, Max Enruel a la bateria i el Mauri Lescano al baix. Hem escoltat aquesta cançó anomenada Gracias por existir, i ara el Folsom Prison Blues de Detractores, aquí en el Rojo Blues.

Des del 2019 fan música negra molt de soul, de funk, també de rhythm and blues. Ells són els The Soulers. La veu d'Esther Juste, l'acompanya Son Solés Rodríguez als teclats, Alfonso Castrillo a la bateria, Gustavo Pérez a la guitarra, José Ibáñez al baix i Kiko Flores al saxa. Escoltarem dos treballs discogràfics. Aquest és un dels primers, és el més nou que han tret ells en aquest 2025, el Fate is Not Give, i hem començat escoltant aquest Kyoto Sky i ara el tema Fat.

Des d'Astúries de Soulers amb la veu d'Esther Juste, acompanyada d'aquesta gran formació, hem escoltat aquests dos temes que formen part del seu últim treball discogràfic del 2025, el Fate is Not Given. M'ha vingut a gust tancar el programa amb aquesta proposta, una banda que es mou en el món del funk, del rhythm and blues, del soul. Ells van treure un primer treball discogràfic, el From Side to Side, com us he dit, una banda que va néixer el 2019, però escoltarem una de les cançons dels The Soulers. Aquest és el nom del seu segon disc. El tema és el Reset.

punt final en aquesta edició. Això ha sigut el Red Hot Blues. Doncs sempre aquí, a Ràdio Vilafant FM, i saludant a totes les emissores que l'emeten arreu de Catalunya. Recorda, pots tornar a escoltar els podcasts quan et vingui de gust en el blog bandablus.blogspot.com i a redhotblues.ivox.com. Em pots enviar també la teva música. Ho pots fer en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. I si vols anar a escoltar blues arreu de Catalunya, i arreu de la península, ho pots consultar diàriament a l'agenda que hi ha en el Facebook del programa, posant Josep Palmada en redhotblues. Us emplaço fins a una propera edició, com sempre, presentant totes les novetats nacionals i internacionals. Des del Red Hot Blues, amb molt de gust, us ha parlat en Josep Palmada. Adeu-siau.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar. Humanoid.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: fins a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.